0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: De llauna de sardines a bicicleta. De pot de conserva a flascó de perfum. De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de pela de poma a compost per a flors i plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
4: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
5: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
6: Realment és que fumar és una merda.
7: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
8: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
9: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
12: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!

0: i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: estava la Marta Martínez.
1: Sí, bàsicament, això que comentava la Marta sobre aquesta noia que va estar portant el seu matalàs a sobre, en realitat va ser una acció artística molt performativa, artivista gairebé diria jo, d'una estudiant que en aquell moment estudiava el grau d'arts, la Emma Sulkowicz, i aquesta performance la va titular Carry That Weight, que vindria a ser com suportar o carregar el pes, i llavors ella anava per tot el campus, a vegades sola, a vegades amb les amigues, a vegades en moments més festius, a vegades menys, fins a la graduació, això és cert, amb aquest matalàs, símbol, prova i gairebé metàfora del pes que li havia deixat per tota la vida aquesta agressió sexual.
0: Mm-hmm. Del que li havia passat. És a dir, aquí art i vida es barregen d'una manera molt interessant, tot i, vaja, la duresa del que ens ha explicat la Marta Martínez. Doncs escolta, m'encanta aquest apunt, que siguis tan atenta, Anna Maria Endevert, i que ho sàpigues tot. Vaig a posar música perquè canviem de tema.

0: Barcelona. A Barcelona estem nosaltres a la Diagonal 614 i a Tarragona tenim l'Anna Maria Endaver acompanyada d'Albert Cots per parlar-nos del tema del dia. Parlem d'art, ja ho sabeu, si ve l'Anna Maria Endaver ja sabeu de què parlem. I avui vens a fer-nos una pregunta, trobo que forteta, Anna Maria Endaver. A veure...
1: Sí, avui
0: fes la pregunta, sí, a Catalunya.
1: La pregunta és si cal que ens morim, les dones que són artistes, perquè algú ens reconegui. Aquesta és la pregunta de partida, Montse.
0: Vas forta. Tot això ve per una qüestió que estem vivint aquests dies, que és de pura actualitat, eh?
1: Sí, el fet és que ara fa poc el Museu del Prado va fer l'ingrés d'una obra d'art d'una artista que es deia Luisa Roldán. La Luisa Roldán va néixer a Sevilla l'any 1652 i, alerta, va ser la primera escultora de cambra de la cort a Madrid. És com la gran escultora del barroc espanyol. Ella treballava sobretot en fusta, temàtica religiosa, i era molt bona, perquè si no ja et pots imaginar que no hagués arribat a ser escultora de cambra.
0: Sí, busqueu-la, Luisa Roldán, unes verges, unes escultures sí. Magnífiques, precioses.
1: El que passa, però, és que aquesta peça no arriba fins al Prado, fins res, aquest any, tot i que prèviament, això és curiosíssim, el Prado ja feia temps que tenia unes banderoles amb el nom de la Luisa Roldán com una gran mestra de la història de l'art d'aquí. Però no hi havia cap peça dins. És a dir, no és fins fa 4 dies que el Ministeri de Cultura compra una Sagrada Família descansant en la fugida d'Egipte, una escena típica, una peça de finals del segle XVII de la Luisa, per exposar-la. La compra, prepara't, per 275.000 euros.
0: Mira, és el que val un pis. A Madrid sí. No, a Madrid només tens la porta.
1: A Madrid només tens la porta i ara potser ni una tenda de campanya.
0: I aquí, a 275.000 euros, el pis del compres a Tarragona, a Barcelona, ja et dic jo que no.
1: Ni així. Però això és curiosíssim, perquè ara això sembla una passatada, no, una calarada, una milionada, digue-li com vulguis, i tu pensaràs, que aquesta senyora es va guanyar bé la vida. Doncs mira, tot i treballar per grans mecenes, la pobra Luisa Roldán va haver de lluitar molt per sostenir econòmicament la seva família, perquè moltes vegades els clients ni li pagaven, i saber que quan va morir, segons un document oficial de l'època, era pobra. I a sobre ningú la recordava, Montse.
0: Ai, la història, com ens maltracta, sobretot algunes dones. I com és que fins ara no hi havia cap peça d'ella al Prado? Només tenia la banderola. És una mica...
1: Sí,
0: és
1: tristíssim.
0: És una mica allò, tenim l'etiqueta de la taronja, però no tenim la taronja.
1: Exacte. Bueno, bàsicament, sempre s'ha prioritzat el mercat de l'art, la compra d'artistes homes, així com el seu estudi, evidentment.
0: Sí.
1: No obstant això, cada vegada coneixem més la vida i l'obra de la Luisa Roldán, i fins i tot, molt interessant, totes les professores que ens esteu escoltant, existeix una associació anomenada la Roldana, que mira, ara penso que els hauríem d'entrevistar, que són professores d'educació secundària obligatòria que lluiten per visibilitzar més dones artistes en el currículum, en els temaris, tenen una web increïble, us podeu fer sòcies, jo no vaig ara mateix a comissió, però de veritat que fan una feina increïble.
0: Tu ets sòcia,
1: Sí, i es fan dir, clar, les Roldanes.
0: Les Roldanes, escolta, m'encanta les Roldanes. The queen on the downtown scene, prowling around at night. Quina desgràcia ser dona i que hagin de passar segles, ser dona i artista, que hagin de passar segles i segles perquè et reconeguin. Hi ha més casos, segur.
1: Sí,
0: ja me'n ve un al cap, que ja he vist que me l'havies apuntat al guió, però
1: sí.
0: Ja en tenia un de claríssim.
1: És aquest el que pensaves?
0: No, és l'últim. A veure si tenim temps.
1: Ah, hi arribarem.
0: Espaviles.
1: Espavilo. Ara vaig amb Artemisia Gentileschi. L'he volgut posar perquè tothom es pensa que és com la gran artista reconegudíssima. Tothom sap qui és. No, mentida. Aquesta senyora que va néixer a Roma l'any 1593, gràcies a qui sigui, gràcies a Déu, gràcies a la sort, va ser filla d'artista i això va facilitar una mica la seva formació i poder-se dedicar a l'art. També va treballar durant el barroc, va ser una artista increïble del clarobscur, aquesta tècnica de fer llums i ombres molt dramàticament en una mateixa escena, i la pobra es va quedar totalment enterrada, soterrada per dues qüestions. Una, el company Caravaggio, que sembla que fos l'únic que feia clarobscurs, i segona, per la història personal...
0: El company, vols dir que eren nòvios?
1: No, res a veure.
0: D'acord.
1: Sí, sí, res, professional. Per Caravaggio...
0: El col·lega, no?
1: El col·lega, que sembla que fos l'únic que sabia fer clarobscurs. I després també Artemisa Gentileschi li ha passat que la seva història personal, la violació que va patir pel seu professor de pintura, això és que és increïble, és com que sempre expliquem aquesta història d'ella i que sempre va fer personatges bíblics en femení, i com una mica maltractant senyors. Recordem pues, un quadre increïble, Judit matant a Holofernes, per exemple, o també va fer la Susana, una mica en venjança. Llavors, com aquesta història és molt sucosa, ha quedat molt la pobra Artemisia Gentileschi molt atrapada per aquesta mateixa versió, i fins i tot amb un poc respecte cap a la seva obra, que no s'ha recuperat fins fa 4 dies. Per exemple, ella té una peça increïble, un quadre de Maria Magdalena melancòlica, que se li veu un pit. Imagina't, Montse, quin poc respecte que aquest pit li van repintar, perquè no era decorós que una dona pintés això.
0: Perdona, quan això? Li van repintar l'època o ara?
1: Sí, sí, al cap de poc. Sí, sí. No, ara l'hem tret el repint, diguéssim.
0: Sí.
1: Però mira quin poc respecte cap a la seva obra.
0: Imagina com si haguessin posat Típex, no? Una mica allò...
1: Talment com si li haguessin posat Típex. I no és fins fa 4 dies que ara la veiem com una gran artista més enllà de la seva història personal.
0: O quan pixelem els pits de les senyores que van a la platja. El mateix.
1: Un estil, un estil.
0: Exacte. I ja passa això d'explicar sempre la vida personal de les dones i no la professional, i no només en l'art, també, no?
1: Sí, tota la raó. A l'Artemisa Gentileschi li va passar això, que la seva vida personal sempre la va aplastar enfront la seva professional. Però després també et porto un altre artista que va decidir ocultar molt conscientment la seva vida personal i professional perquè no la titllessin de boja. Una altra senyora, pobreta meva, increïble, que fins fa 4 dies no ens n'hem recordat.
0: Ai, aquesta la vaig anar a veure a l'exposició a Londres, em va encantar.
1: La Hilma af Klint va néixer el 1862 a Suècia. Va tenir la sort d'anar a la Real Acadèmia Sueca de les Arts d'Estocolm, de les poques d'Europa que admetia dones, i allí ella va aprendre a pintar de forma acadèmica, però constantment ella anava més enllà, perquè ell el que li interessava, Montse, era l'espiritualitat, no? Aquest món terrenal i podrit. Ella li interessava coses...
0: Jo ho entenc, eh? A mi cada vegada m'interessa més el món espiritual, perquè el món que ens ha tocat viure és, vaja...
1: Ah, com a pena, la veritat.
0: Exacte, més val mirar l'horòscop. Sí.
1: Llavors ella, per fugir d'aquest trist món, feia sessions d'espiritisme, que estaven molt de moda, i es va posar a pintar coses abstractes, coses que perdien la figuració. Els quadres de figuració eren per pagar les factures, però els que li interessaven a ella eren abstractes.
0: Sí, sí, que eren aquells de les circumferències, els colors, i tot això. I escolta, i per què ningú la coneixia?
1: Mira, ningú la coneixia perquè
0: es va fer la sueca. És la broma, era la broma. M'aprofito, com que estàs a Tarragona, per dir aquestes animalades.
1: Està bé, te les permeto totalment. La cosa és que ningú la coneixia per dos motius. Un, perquè quan ella es va morir, en el testament va deixar escrit que tota la seva producció d'obra abstracta quedés amagada i tancada almenys fins al cap de 20 anys de la seva mort, perquè ella sabia que la tractarien de boja si algú veia això, no?
0: Es va resguardar davant del patriarcat.
1: I aquí va passar una cosa també, que és que un altre espavilat va adelantar, que és Kandinsky, un senyor que l'any 1900 fa un quadre abstracte i diu, mira, el primer quadre abstracte. Però ara, que ens hem posat a investigar la Hilma af Klint, resulta que la Hilma, l'any 1911, que és aquest primer quadre abstracte de Kandinsky, ella ja havia fet, prepara't, més de 1000 pintures abstractes.
0: La cosa és que les tenies guardadetes a les gorfes.
1: Exacte.
0: No? Això no ho heu de fer, no heu de guardar res a les gorfes, ho heu d'ensenyar tot.
1: S'ha de treure tot, i fixa't que et diré una altra cosa, perquè sembla que parlem del segle XX, de fa molts anys, 1911, no, perdona, fins als anys 80... Que un quadre seu no entri en una exposició sobre abstracció als Estats Units, i no és fins l'any 2018, increïble, 2018, que el Museu Guggenheim de Nova York li fa una exposició única i exclusivament dedicada a ella.
0: I després ja van vindre les altres exposicions, em va fer una al Guggenheim, una a Londres, que les he vist totes, estàs parlant amb una fan.
2: Les dones i els dies, riques d'esperit.
0: Riques d'esperit sí que ho som en aquest programa. Escolta, déu-n'hi-do les històries de ràbia i ocultació que estem escoltant avui. I no vull que acabis aquesta secció sense parlar de Lluïsa Vidal. Que és, és que a mi, cada vegada que pronuncio aquest nom, mentre Picasso, que diuen al meu poble, mentre Picasso.
1: Pell de gallina.
0: Picasso és la paraula, perquè durant anys va estar... Sí. Justament els magatzems creen pols.
1: Molt fort, de la Lluïsa Vidal no té nom. La Lluïsa Vidal, situem-la, neix l'any 1876 a Barcelona. Ella és filla d'ebenista, el seu pare, el Francesc Vidal, era un ebenista que es treballava molt amb els modernistes, gent que tenia pela, gent que tenia calés. Llavors el pare veu que la xiqueta té gràcia, té art, i impulsa la seva carrera. L'envia a París en una acadèmia mixta a estudiar, ja que aquí a Catalunya no existia. També tirem onze que el pare estava malalt i la família tenia molts problemes econòmics. Per tant, què havia de fer la Lluïsa? Treballar. Treballar per tirar endavant la família. Vull dir, a part de que el pare devia ser més o menys progre, la Lluïsa havia de portar els calerons a casa, a pencar. Tant penca que obre el seu propi taller i fins i tot estableix una escola femenina de dibuix i pintura. Pensem que és de les poques dones que Europa es pot dedicar plenament a l'art, a viure d'això. I no només era això, sinó que era una gran feminista, perquè sabem que col·laborava amb revistes com Feminal. Malauradament, als 42 anys, mort de la grip, i al moment en què mor, la Sala Parés de Barcelona li fa una gran exposició. És a dir, en aquell moment la Lluïsa Vidal és una persona totalment coneguda i reconeguda.
0: I respectada.
1: Exacte. Uh-huh. A més, és de les primeres artistes que retraten dones que no estan sexualitzades, sinó en una fase més de vida quotidiana, fent la bugada, cuidant els seus fills, llegint, cosint... Aporta novetats. Però llavors...
0: T'anava a dir si quan va morir li van fer una exposició perquè va caure en l'oblit.
1: Pues pel que et deia abans, exactament el mateix, perquè sempre hem valorat la producció artística masculina com millor de la femenina pel simple fet de ser feta per homes. I això és molt fort, perquè la majoria de llibres de modernisme que jo vaig estudiar no hi era.
0: És que ni és, ni és. Ens hem d'esperar fins al 2016, que és el que estem parlant, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya li faci una exposició, que és aquest Lluïsa Vidal, pintora del modernisme, a càrrec, això sempre, d'una comissària, que sí, és la Consol Oltra.
1: Si bé cert, s'ha de dir que la Consol Oltra li havia fet una altra expo uns anys abans, no va tenir cap èxit.
0: Doncs
1: i no
0: imagina't.
1: Va ser fins aquesta del 2016.
0: Doncs 2016.
1: De quants anys parlem? O sigui, quants anys han de passar perquè algú et reconeguis que t'has de morir, remorir?
0: Mira, jo faré una cosa, no moriré pel que pugui ser, perquè hi hagi temps perquè em reconeguin. Anna Maria Endaver, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Us
1: ho
0: deixo aquí, que ja arriben les 12 de la nit i arriben les nit dels ignorants. Aquest programa que fem, Roser Parera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, avui també Albert Cots, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit i coneixerem un projecte molt bonic, que és el Madre de Mi, un espai d'acompanyament a mares i infants amb discapacitat. Demà a les 11 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però en aquest cas contra Sánchez.
3: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes. Notícies, Agustí Serrat.
4: El Tribunal Constitucional aprovarà aquest dimarts avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que aprovi el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem a Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, deia al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que salaris i habitatge han d'anar forçosament units.
5: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: El president dels Estats Units ha donat llum verda a l'execució per escamot d'afusellament del terrorista islamista que va matar 13 persones en una base militar de Texas l'any 2009. Nidal Malik Hassan era comandant del servei mèdic de l'exèrcit dels Estats Units, on exercia com a psiquiatre. Nascut als Estats Units i d'origen palestí, Nidal Hassan va irrompre el 5 d'octubre del 2009 al centre mèdic de la base de Fort Hood i va disparar indiscriminadament contra els soldats com a protesta contra la participació americana en les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Va matar 13 persones i desenes més van quedar ferides. La seva execució per escamot d'afusellament, que encara no té data, serà la primera a l'exèrcit dels Estats Units des del 1961.
1: Els independentistes del partit quebequès han guanyat les eleccions legislatives en aquesta província francòfona del Canadà, segons els primers resultats de l'escrutini. Amb el 50% ja recomptat, el partit quebequès té el 29% dels vots, els liberals el 23%, els conservadors el 21%, i el partit de centre-dreta, que ha estat al poder des del 2018, ha quedat en última posició amb el 14% dels vots. El partit quebequès havia concorregut a les eleccions amb la promesa d'organitzar un nou referèndum sobre la independència. L'última consulta data del 1995 i aleshores va guanyar el no amb el 50,58% dels vots per davant del 49,42% del sí. Massive Attack, Fever Bridgers o Fountain DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que arriba a la 25a edició. Mark Ruiz.
6: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaine's DC, que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. I fenòmens virals. Com en Gin de Potrin. We'll be right back.
1: Esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individual.
4: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya a Split a 8:45 del vespre en la quarta jornada de la Nations League. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
1: I s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. Hi ha tres candidats al Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: us oferim la reemissió d'aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí.
2: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Que no surti d'aquí.
2: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
3: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment...

0: Passen dos minuts d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Quants dies!
1: Què? La teva aventura.
3: Bueno, totes les meves aventures.
1: Moltes,
3: Marta,
1: eh?
3: Marta, sóc Ulisses. O sigui, que jo hagi pogut arribar en aquesta ràdio avui és un miracle.
0: Tu vas marxar dijous, direcció a l'aventura, has fet la travessa.
1: Poc tu pensaves que aquí passaria el que ha passat, eh?
3: Efectivament, me'n vaig anar i em vaig perdre, gràcies a Déu, el temporal que va haver-hi aquí el cap de setmana. No vaig poder tornar per aquest motiu el dia que estava previst. M'hi vaig quedar un dia més a Mallorca. I avui per venir aquí, família, o sigui, ha sigut una
1: de Cardedeu aquí, eh?
0: Matí sí, complicadíssim, i més venint del Vallès. Està molt delicat. Bé, arran d'això ja ho sabeu, suposo que ho heu sentit, Oques Grasses ha hagut d'ajornar aquest primer concert de la gira de comiat, i per tant, el concert que havia de començar a 8:45 del vespre, l'han passat a dijous. Això què vol dir?
3: Gent molt emprenyada, eh?
0: Sí. Gent molt emprenyada.
3: Com sempre, canvis de concerts.
1: Però no, és que és el que hi ha.
0: Sí. Bueno, perquè hi ha... Bueno, estem en alerta també a... No, a l'Empordà, a la tarda, vull dir, s'ha enviat
1: tota
0: més alert.
1: I tota la dada de transports i la mobilitat que no funciona. En Bassas ho deia molt bé avui a la tarda de Catalunya Ràdio, i és que hem arribat a un punt que ja no depèn de nosaltres. Les coses, els plans, fins ara els podíem fer sense tenir en compte les adversitats climàtiques. Ja entrem en una nova fase en què pot ser que se t'esguerri el plan per culpa d'un episodi de pluja.
3: Ho facin bé, per això.
1: Sí, una cosa no treu l'altra, però que haurem de remengar-nos i de tenir paciència i de ser empàtics, i ja està.
3: Però
1: costa molt, amb els temps que corren.
3: A mi no em serveix res que em comenci a pitar el telèfon mòbil
1: i un altre tema, això,
3: i que em posi en un pis superior quan són les 9:30 del matí, que
1: totalment.
3: No només jo, sinó tothom ja està a la carretera anant a treballar.
1: És perillós, de veritat.
3: Home,
1: vull dir, que tens gent a la carretera i portant criatures a l'escola, etc.
0: Això és com es gestiona la crisi. L'altre és que les crisis aquestes cada cop seran més habituals.
1: Jo parlava més d'aquesta cosa, sí, més individualista.
0: Correcte.
1: Més d'ego, jo tenia un concert, o jo havia de quedar amb tal. Doncs ho sento molt. Hi ha una cosa que es diu canvi climàtic que té conseqüències.
0: Ara no plou, no sé per què no...
1: Ara fa sol, perquè no... Doncs escolta, hi ha molta gent que no pot ni arribar a Barcelona.
0: Correcte.
3: Que també et diré que en el cas d'un concert com Oques Grasses, si no s'anul·lava, també hi hagués... O sigui, hi hauria queixes d'un cantó i de l'altre, perquè sempre hi perd algú.
1: Perquè
3: la persona que ha vingut expressament i que, pobre, ha fet el sacrifici, i que segur que hi ha mil circumstàncies personals de gent que s'ho ha muntat i que ara resulta...
0: Totalment.
3: Que no hi ha el concert, però clar, si s'hagués fet, la gent que no ha pogut venir també s'hagués emprenyat. Llavors, era molt difícil.
0: Molt difícil, però bueno, per precaució s'ha ajornat. I ara aquí el tema és que en Josep haurà de cantar 4 dies seguits. Jo ja he vist missatges
3: de gent...
0: Ell
3: que ja no va gaire mudat de veu normalment.
0: A veure si arriba dissabte, que és l'últim. Bé, perquè estaven posats de tal manera que pràcticament sempre hi havia un dia de descans pel mig.
1: Descans vocal, sí.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Exacte. Hi havia el dilluns, el dimecres, llavors sí que dijous, divendres. Divendres, dissabte. En tot cas, dimecres hi enviarem en Marc Andreu, que ens explicarà
1: el primer concert.
0: Com és el primer concert.
3: Jo sí puc reprendre la meva anècdota del cap de setmana.
0: Sí, a Mallorca.
3: Com
0: no?
3: Ja sabeu, he estat a Mallorca, a Magaluf. En un festival de literatura, el FLEM, parlant de llibres, i clar, al ser un festival de literatura hi havia altres persones convidades, algunes de les quals coneixem perfectament en aquest programa. Perquè una de les persones que rondava pel festival era una comunicadora molt famosa a Catalunya, que aquí estimem molt, que és la Natza Ferrer. I no anava sola.
0: Ui.
3: La Natza, com no pot ser d'altra manera, perquè la gent del FLEM són maquíssims i et deixaven portar convidats i gent que t'acompanyés a l'experiència, anava acompanyada de la seva parella, la Muriel.
0: Pell de gallina.
3: Jo recordo que justament vam estar parlant de la Natza i la Muriel fa molt poquet.
0: Sí. La Natza es lleva i només d'entrar a la cuina es troba, com cada any, la seva magdalena d'aniversari i la seva espelma. Ara sí, el desig, li diu una veu amb accent alemany. Ella mira els llavis que han pronunciat la paraula desig i respira fort mentre pensa que això nostre no s'acabi mai.
3: Mare meva. Artista.
0: I bufa. El que passa després de bufar l'espelma només ho saben la Natza i la Muriel.
1: Saps allò de dir casa és una persona?
3: No, és t'estimo fort i clar.
1: T'estimo fort.
3: És el t'estimo fort i clar.
1: I tota la pell de gallina. Hi va haver dies molt complicats, veig, el que no surti d'aquí a l'inici de temporada, perquè no sabíem de què parlar.
3: Perdona,
1: que omplíem tot de ciència-ficció.
3: M'encanta aquest tema.
1: Una novel·la romàntica ficcionada, completament.
3: Clar, és que de tot això fa només un mes I jo, després d'aquest relat eròtic que en Roger s'havia decidit a escriure i a recitar per la ràdio pública, estava una mica tensa de trobar-me-la.
1: Jo patia. Perquè segur que els hi va arribar, per una via o altra.
3: Jo ho sospitava, perquè Catalunya és molt petit.
1: Sí.
4: Era un homenatge.
3: Però bé, el FLEM no és un festival tan gros i va ser inevitable que ens trobéssim durant el bufet de l'esmorzar de dissabte.
4: Quina estampa, eh?
1: Qui va saludar aquí?
3: Mira, jo quan les vaig veure, allò que les veus ja de reull i de lluny, i ja li dic a la meva germana, Caution, que ha arribat el moment. I vaig fer una cosa de molt maleducada, però que jo vaig pensar, mira, compte que encara ens en sortirem. Vaig fer el típic cop de cap i un hola, allò passant pel seu costat com qui no vol la cosa, pensant que encara havia passat barata, perquè ella és hola, ta... Fins que de sobte, al cap d'un minut, quan jo ja sóc plantada davant de la màquina del cafè fent-me el meu americà, sento que algú em toca l'espatlla i em diu: ets tu.
1: Ui, la Natza era?
3: Era la Muriel.
4: Cara pitjor.
3: Tot i que de seguida em vaig relaxar perquè la vaig veure totalment enriolada, ben agafades amb la Natza, vaig tenir claríssim que elles no n'havien tingut prou, no havien quedat contentes amb la salutació cordial per la qual jo havia optat. Elles volien parlar.
1: Ai.
3: I volien parlar sobre tot el que vam dir sobre elles al programa. Sobretot perquè vam deixar anar alguna fake news. I trio el plural.
1: Sí, per què?
3: Perquè penso que com a equip hem de reconèixer tant les victòries com les errades individuals com a col·lectives, perquè som el mateix.
4: Correcte.
3: I amb això vull dir que tothom sap que les fake news les va dir una sola persona de l'equip i tothom sap de qui es tracta.
4: La Muriel és d'Alemanya, és fotògrafa.
3: La Muriel no és fotògrafa, només va fer la foto d'un llibre de la Natza Ferrer.
4: N'hi ha prou.
3: I en Blau va decidir apostar fort i llançar-se a la piscina dient que era fotògrafa i punt. Quan realment es veu que és... mestre. I tu, Roger, vas agafar la notícia d'en Blau i vas dir:
1: copiar, enganxar.
3: És fotògrafa. I vas dir, i et podria haver posat el tall sencer, però deies...
4: que era mestre.
3: I alguna vegada fet de mestre...
4: A Suïssa i a Figueres.
3: No, i no sé quin altre lloc que vas dir.
1: Sí, però com a professió forta no era mestre, eh? Passava a la fotògrafa.
4: La fotògrafa estava amb negreta.
3: Però és que aquesta no és l'única informació que no es va dir exactament com era. Perquè resulta que no és del tot tampoc Alemanya, no? Roger. I tu en el teu fanfic de lesbianes vas escriure que li deia bufa les espelmes amb accent alemany.
4: Sí, però vaig dir perquè la felicitava en alemany.
1: Pots saber alemany i no tenir accent alemany.
4: Sí, pots tenir només una familiar, no?
3: Clar, ella és alemano-catalana, que es diria. La seva mare és d'Alemanya, però ella s'ha criat del tot a Catalunya, ha nascut aquí. Clar, tal com ho va explicar en Roger, semblava que s'hagués criat a Berlín i que hagués vingut a Barcelona als 50 anys per amor.
4: A mi em funcionava, sí.
3: Res de tot això.
1: Tot això és el que vau estar conversant allà al bufet de l'hotel, que elles estaven descontentes amb aquestes dues fake news.
3: Elles en feien broma i, de fet, em deien que fins i tot ja és un acudit habitual dir-li a la Muriel que és fotògrafa, etc. I li diuen la fotògrafa del grup i riuen tant i tant. Vull dir que s'ho van prendre totalment de broma i els hi feia gràcia i no em van voler tampoc llançar molts més detalls, perquè jo vaig aprofitar que tenia allà la font primària.
1: Home.
3: Per apretar una mica, perquè us recordo que van quedar mil interrogants sense resposta de com s'havien conegut,
1: quant temps porten.
4: Elles són hermètiques.
3: Res, elles no em van no em van voler explicar res més que aquests petits detalls de la biografia de la Muriel que havíem dit de tan i tan malament. De tota manera, he de dir que una cosa sí que la vam encertar quan vam parlar sobre elles. Estan bojament enamorades!
4: Quina meravella.
1: Que bé.
4: Quina meravella, amb els temps que corren.
3: Us ho prometo de veritat. Mai he vist unes mirades, i a més no del matí, vull dir-te, que no són hores per estar-se mirant depèn de com. Unes mirades, una complicitat. Us ho prometo que hi havia una química d'unes dimensions elefantines entre elles. Les col·loco directament a la vitrina de les parelles perfectes, perquè us prometo que se les veia, però tan rialleres, la manera en la que es fitaven mútuament, em van deixar molt impressionada i, sobretot, em van donar molta esperança, perquè és el que tu dius, Roger. Amb el temps que corre,
4: clar,
3: només ens podem agafar aquestes històries i a la idea que la vida pot ser molt i molt bonica. Suposo, Roger, que t'estàs... t'estàs emocionant i estàs pensant que tens ganes de tenir parella, perquè ara en Roger està en aquesta nova fase en la que té ganes d'il·lusionar-se i tenir compromisos.
4: M'encanta tenir una portaveu, que tu no has de dir res i llavors ho explica tot.
3: Tens parella ja.
4: No, té una parella
3: dispensa,
4: que és la solteria, de moment la meva parella, però sí que és veritat que des de fa uns dies, unes hores, estic xatejant, que no vol dir res, però és una cosa que no feia fa, per exemple, una setmana.
1: És la mateixa persona amb qui et vas il·lusionar fugaçment un dilluns a les 4 de la tarda? Bueno, no recordo si era aquest dia, però saps, podria un dia que ser. Vas dir, avui m'he il·lusionat?
4: Podria ser. És allò, quan menys tu esperes... Quan menys tu esperes...
3: En Roger té esposa.
4: No, jo no tinc parella.
3: A mi no hi ha res que em faci més gràcia que això. Ella sí.
4: No ho sé, escolta'm.
3: Ella sí.
4: A mi no se m'ha comunicat i a mi
1: m'és igual. Però és oberta sí. O no?
3: Ah. Això està ben ventilat.
4: Jo això no
1: ella
4: he parlat.
1: No, ella no t'ho ha dit, eh?
4: No, és que tampoc li he preguntat.
1: Que és coneguda, ella?
3: Per nosaltres molt, Marta.
4: Jo quan parlo que m'il·lusiono, no és sempre com buscant... L'amor o la sexualitat. Malament. No. Uf, estic amb un buffering, nano, que no acabo de trobar el que vull dir.
1: No l'ajudem, eh? Estem enfonsant el fang.
4: A mi em pot il·lusionar conèixer una persona nova perquè veig, doncs mira, una nova amistat, algú amb qui estic còmode, algú amb qui m'ho passo bé.
3: Ja bé, nen, quina alegria. Fer nous amics és sempre genial. És genial.
4: Un minut i dos quarts.
3: Roger, està bé, obre't a l'amor. No hi ha res millor que enamorar-se en aquesta vida.
4: Jo he arribat un moment que ja no sé com està la porta de l'amor. Si està encallada, si està oberta, si està mig oberta, si està només amb un vol, saps?
1: Jo crec que tens fomo d'enamorar-te, però quan t'arribi l'oportunitat o t'arribi l'enamorament, et cagaràs a sobre.
3: És que fa molta angúnia, et sents tan i tan vulnerable, a banda de que efectivament ve amb una sèrie de compromisos perquè estar amb algú implica una negociació constant, també.
1: Sí, i més si tens tan clar el teu model de vida, que el teu és que vols viure sol. Que vols viure sol a casa teva i que vols fer vida en solitari, exacte.
4: Llavors,
1: vols anar-te trobant de tant en tant amb aquesta persona de qui estaràs enamorat. Mm-hmm. Has de trobar algú que pensi igual.
4: Absolutament. Hi ha poca gent.
3: I perdona, has de seguir pensant tu igual també quan t'hi trobis, perquè quan estàs a la febrada de l'amor passen barbaritats.
4: Sí, cauen tots els principis.
3: Mil coses que s'han dit i deixen de dir-se.
4: A veure, anem al 677-27-1058, que és un mòbil que ha estat unes hores com parat.
1: Disculpeu, però ja ho tenim tot bé, eh?
4: Ja funciona, eh?
3: Tenim molts problemes amb les contrasenyes i a bretxa digital, ens heu d'entendre, comencem a ser grans, a mi m'estan sortint canes i això és la vida.
4: Se'ns han acumulat, però bueno, han arribat tots a cop, hi ha material molt interessant. Per exemple, un document que ens envia un oient que ens diu: us escric perquè l'altre dia vaig anar al concert de Guitarrica de la Fuente i hi havia en Miguel Bernardo amb la seva nòvia. En un moment del concert els vaig veure junts i força carinyosos, compartint una estona molt còmplice entre el públic. I ens ha enviat un vídeo on se'ls veuen a tots dos, a mig concert, ella l'abraça a ell per darrere.
3: Ai, noi.
4: Ella gira amb una cara d'enamorat meravellosa.
3: Avui tot històries d'enamorats ho necessitàvem.
1: Que bé, eh?
3: Dilluns com avui es necessiten aquestes
1: sí.
3: històries.
4: I li fa un petonet al coll.
3: Oh, Déu
4: meu. Amb un coll absolutament torçat al seu.
3: Un petó al coll.
4: I mira.
3: Un petó al coll pot ser tan i tan romàntic, tan i tan màgic. Poden passar tantes coses en aquest mil·lisegon en què dura un petó al coll.
4: Recordem que és una nòvia que hem conegut almenys nosaltres fa molt poc, quan la setmana passada la revista Semana va publicar una foto d'en Miguel Bernardo al costat de la Anna Red, que és aquesta model de 27 anys de Letònia, però que viu al Canadà, i a les fotos veiem que estaven sortint de casa els pares de Miguel Bernardo carregats de tàpers, i aquesta va ser la presentació en societat de la Anna Red, de qui jo crec que anirem parlant habitualment, i que pel que sembla estan fent vida plegats almenys aquests dies.
1: Veurem si l'acompanya totes les cerimònies que l'esperen i els premis, goies, etc.
4: Llavors sí que ja seria confirmació definitiva públicament. Dit això, per altra banda, molts oients també ens han enviat les fotos que ahir al vespre l'Úrsula Corberó va compartir a les seves històries d'Instagram. Una és una foto d'ella en primer pla bevent d'una tassa i veiem que encara va tenyida d'arròs. Està rodant la segona temporada de Xacal i jo crec...
3: Que van gravar allà a Snac Medinyà, tinc pendent anar-hi.
4: Sí, a l'Hospitalet durant l'estiu, per tant, jo crec que eren exigències del guió, segueix anant tenyida, entenc que encara continua el rodatge.
1: En aquesta foto crec que la tassa des d'on estava bevent és de l'Eternauta, que és aquella sèrie de Netflix del seu sogre. Saps?
4: D'en Ricardo Darín,
1: crec que es deia així.
4: Podria ser amb aquests ulls clars que es veuen.
3: Tan enamorats ells també.
4: Increïble.
3: Sí. O sigui que tot això mai se sap i que la informació que rebem d'aquesta parella és molt a comptagotes i que vés a saber, no? Però realment els veus d'aquesta gent que ha sobreviscut l'aventura de la maternitat, almenys de moment.
1: Perdona'm una cosa.
3: Estem als inicis.
1: Estem molts als inicis, eh? Estem a les beceroles, eh?
3: Hi ha gent que està a les beceroles, Marta, i ja veus que no estan sobrevivint, que no passa per res.
1: Sí. I bé que serà ben normal, també.
3: No, i des d'aquí només podríem abraçar-ho, entendre-ho, i estar al seu costat.
1: I tant que sí.
4: Tot el que necessitin.
3: Absolutament. Però és veritat que és que ell se'ls veu, o sigui, dona com esperança perquè sempre han estat tan enamorats. No?
4: Sempre els hem vist molt bé, la veritat és que sí, a casa no sabem com.
3: Però ara hi ha molta més convivència,
1: però els hem vist molt bé. És que els hem vist poc, també, eh?
4: Molt poc, i sempre
3: que
4: els veiem...
3: És el que dic, la informació és a comptagotes, i poder després d'aquesta foto es van quedar fotre escrits. Clar, això no ho sabrem mai. Però sí que desprenen... A mi, no sé, hi ha una intuïció de bruixa que em diu que estan molt més bé que no pas malament, no? Mm-hmm.
1: Sí, no? Sí, amb això estic d'acord.
4: L'altra foto és en Chino, amb en Dante a coll, totalment tapat amb una manteta. Vull dir que no, ni es veu, només li surten els pauets per sota i estan en el que sembla un jardí. El tema és que des del naixement d'en Dante, que va ser el mes de febrer, la parella viu a Barcelona i fan vida aquí sense problemes. I, de fet, l'últim post d'Instagram del 30 d'agost, l'Úrsula va compartir un recull de fotos del seu dia a dia i, precisament, el titulava amb un full-time papis, tot de fotos d'ells dos cuidant en Dante i amb el dia a dia en aquella casa. I també he vist, de fet ja ho vaig veure fa uns dies...
3: Però quan veus aquestes imatges et ve de gust ser pare? Et genera com enveja?
4: No, per la imatge aquesta no. És a dir, aquesta imatge no em genera...
3: I al contrari, et genera tranquil·litat de dir uf, que bé que no tinc aquesta vida i no tinc una criatura tan petita al meu... Saps? La meva responsabilitat.
1: Què, Roger?
4: És com una entrevista en profunditat, eh?
3: És l'eclipsi de Roger Escapa.
4: A l'eclipsi d'en Roger Escapa.
1: Sempre dius que no. Sí. Quan t'ho proposen.
3: És que li dius que sí, que Roger Escapa et treu els budells.
4: No fa gaire... Em trauria coses que jo no sé ni
1: que penso. Com l'Alba Riera, la Torre, que vas dir que no.
4: Has de vigilar moltíssim. Amb el tema de la paternitat, jo estic en una edat que no és que em vinguin ganes de tenir un fill, però penso... Si no en tens cap d'aquí uns anys, te'n penediràs de no haver estat pare. I tinc més aquest pensament que no pas l'altre. No és una il·lusió, sinó com un FOMO que puc tenir d'aquí uns anys.
3: Yeah.
4: Estem en aquest moment, perquè clar, als 40...
1: Però estàs satisfet així amb la teva vida, tal com està?
4: Sí.
1: Doncs llavors...
3: Sí. Clar, és aquest patir per si d'aquí un temps et sembla, però clar, això és absurd, perquè si ara mateix no ho vols, ja està.
4: Va, correcte.
3: Bé, gràcies per obrir-te amb nosaltres.
4: No, no, feu un favor, perquè, nano, costa a vegades obrir.
3: La cosa embossada.
4: Sí. En Chino està treballant en una obra de teatre que es diu El Quinto Paso i que ja us dic que l'anirem a veure a Barcelona quan s'estreni. Serà el Teatre Poliorama el 14 de juny i fins al 4 de juliol. És una comèdia negra en la que en Chino interpreta el personatge d'un home alcohòlic en rehabilitació. Jo tinc la sensació que ell s'ha buscat feina a prop de casa.
3: Clar.
4: Perquè és veritat que quan va néixer en Dante va agafar i va haver d'agafar un avió i se'n va anar cap a l'Argentina a acabar el rodatge. Per tant, aquesta és l'actualitat a Can Corbero d'Arín. Dit això, hem de tornar a parlar dels concerts de Shakira.

0: perquè han passat coses importants.
1: Doncs mira, aquesta setmana és l'última que Shakira serà a Madrid, al Macondo Park, aquesta ciutat efímera que ha creat, on ha fotut allà al bell mig l'estadi Shakira. I durant aquests concerts està duent molt sovint alguna col·laboradora, algun nom sorprenent que apareix i puja a l'escenari i canta amb ella. Fins ara hi hem vist, per exemple, l'Alejandro Sanz o la Laura Pausini. I aquest cap de setmana hi ha hagut una col·laboració extremadament inesperada, perquè la cantant ha convidat a pujar a l'escenari una famosa internacional que fa anys que presumeix d'estar aprenent castellà.
2: Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí. Con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, Dua Lipa.
1: La Shakira va fer pujar a l'escenari la Dua Lipa, enduent-se grandíssims aplaudiments i molta sorpresa, perquè fins ara aquest encreuament inesperat no l'havíem viscut i ja ens vam acabar de sorprendre del tot quan la Dua va cantar Antologia amb un castellà millor que el meu.

0: penseu que va ser un moment molt i molt emocionant i a més, com sempre, tenim testimonis, perquè no sé com ens ho fem, que sempre hi ha alguna perfecta al lloc dels fets. Avui, a més, fa especial il·lusió perquè qui hi havia a l'estadi Shakira presenciant aquest momentàs era una de les nostres perfectes més il·lustres.
1: Presidenta de les perfectes, ella.
0: Marina Faneca, realitzadora d'aquest programa.
2: Hola, xics. Òbviament, el concert de la Shakira va ser increïble. Ella té una presència molt forta, no para de ballar en tot moment, és increïble. I un dels momentassos de la nit va ser quan va entrar la Dua Lipa, allí les dues dives internacionals, les dues extremadament guapíssimes, i se les ve molt còmplices, amb molta il·lusió de fer alguna cosa juntes. La interacció que van fer entre elles va ser tot en anglès i va ser molt bonic perquè van triar una cançó de la Shakira molt nostàlgica, molt íntima. La Dua Lipa es ve una mica com tímida, una mica vergonyosa, però ho va fer increïble. No sé, va ser un moment com molt especial, molt bonic de la nit. Sí. Hola, xics.
0: Òbviament, una barreja de mons realment fascinant, que
1: i
0: esperem que es torni.
1: La diferència d'alçada m'ha sorprès molt, eh?
0: A mi també.
3: Sí,
0: he vist la Shakira o molt petita o la Dua Lipa molt alta.
3: Jo pensava que era molt alta i he buscat,
1: o sigui, que les dues
3: 73.
1: Per separat te les imagines d'una alçada normal mitjana. I és veritat que juntes penses, algú ha descompensat la foto.
0: Sí, la qüestió de l'alçada amb les persones que normalment veus per internet, diguéssim, és molt fascinant.
3: Sorprèn molt.
0: Sí, eh? Sempre sorprèn.
3: Sorprèn
0: mai
3: molt.
0: Ningú, molt poques vegades, dius, tens tal qual l'alçada que jo t'imaginava.
1: Mira, la Dua Lipa ens fa 1,73 i la Shakira sí que
3: tira més baix.
1: Mira. Tot i així em sembla més escandalós visualment que no pas dit.
0: Sí, però ja et dic, és el contrast entre elles, sí. I treure-les de sobte de la imatge que tu tens al teu cap.
1: De l'Instagram de la Dua Lipa d'ella, sí. Menjant gambes de cop i volta a veure-la així.
0: Però que passa sempre, o sigui, veus l'obra escanes per primer cop i també dius, ai, i de vegades dius, no t'esperava, no sé molt bé com t'esperava, ni si més alta o més baixa,
3: però així no.
1: En Francesc Mauri, el del temps, l'home del temps.
3: Ah, sí, no et sé dir si és molt alt o molt
1: doncs,
3: baix.
1: Jo me l'imaginava altíssim, me l'imaginava una torre. I no, no ho és.
3: Val.
1: És més aviat tirant, mira, més o menys com tu. Un 70 i algo.
3: Sí.
1: Mira, ja com és la vida.
3: La Marina també ens deia, no?, que entre elles dues parlaven en anglès i no en castellà, tot i tenir un castellà perfecte.
0: És que això del castellà perfecte ja és gairebé irònic, perquè sí que jo crec que ella fonèticament comença a dominar-lo bastant.

0: Sí. Tothom està molt content, que ha anat als concerts de la Shakira.
1: Tothom tan i tan satisfet. De fet, sí. La Carla Verdés, productora d'aquest programa, que també hi va ser ahir, a mi m'ha insistit fins a la sacietat que hi he d'anar i no m'ho puc perdre de cap de les maneres.
0: Que ella és, té una presència, que es menja a l'escenari, que impecable vocalment també, que balla d'una manera, sí.
2: I que ahir la Shakira es va emocionar, no?, mentre cantava aquesta cançó, plorava cantant Antologia. Bé, 5 minuts i arribem a 3 quarts. Mira, ara anirem fins a París. Aquests dies la capital francesa està en plena celebració de la Setmana de la Moda i entre totes les celebritats que hi han anat hi tenim dos noms catalans, Pep Guardiola i Valentina Guardiola. Pare i filla han viatjat fins a París, convidats per la mateixa Victoria Beckham, i s'han convertit en l'objectiu de totes les mirades en el moment d'arribar a la desfilada de la marca de roba de la britànica. El tema és que és la primera vegada que la Valentina Guardiola, que és la filla petita d'en Pep i la Cristina Serra, que fa poc ha fet 18 anys, assisteix en un esdeveniment d'aquestes característiques, perquè fins ara havia fet poquíssimes aparicions públiques i, com aquell qui diu, no sabíem ni quina cara feia la Valentina. Doncs bé, la petita del clan Guardiola ha debutat amb molt bona nota, o això diu la premsa especialitzada com la revista Elle, que l'ha considerat una de les més ben vestides del front row de Victoria Beckham.
1: Sincerament, estic totalment d'acord. Ja sé que la nostra opinió, pel que sigui, potser compta menys que la de la revista Elle, però a mi, jo vaig veure aquestes fotos i em va impressionar moltíssim. Primer de tot, com d'espectacular anava ella. Em va semblar que aquest modelet gris pel qual va apostar li quedava molt i molt bé, així com molt seriosa i molt adulta. Però a més és que no vaig poder evitar veure-hi la senya de la seva mare, no?, de la Cristina Serra, que al final és algú que s'ha dedicat sempre a la moda, que s'ha explicat que vestia en Pep Guardiola i li feia d'estilista, i no vaig poder evitar pensar que segur que hi havia hagut aquesta mirada de la Cristina darrere d'aquest modelet, que jo el trobo, me'l posaria sense dubtar-ho.
2: Look minimalista gris amb jersei de collal i faldilla llarga, simètrica, sabates blanques, bossa de mà bordeus i ulleres de muntura fosca, així la definia la revista Elle.
1: I molt, molt bonica també l'estampa pare-filla.
0: Ah, això és el que t'anava a dir. A mi m'encanta veure'ls junts.
1: I ell, que segur que ha estat tan orgullós de dir, aquesta barreja de dir, de poder ensenyar la seva filla i de dir, mira, aquesta és la meva filla i me la passejo per tot arreu, i també de com a pare dir, que bé que et puc donar aquesta oportunitat, no?, que tantes altres nenes voldrien viure i que mai estarà en un front row de Victoria Beckham, i en canvi ell pot fer-ho.
0: Us agrada com va vestit ell?
1: Ell va fatal, però
0: ell va malament. Porta la part la camisa, aquesta de ratlles fosca.
2: Com una part per fora.
0: Per fora i l'altra per dins.
2: Jo això ho vaig portar el 2013 en el seu
0: això
2: moment, que
0: es portava
2: una mica en aquell moment, però bueno, ell també té una elegància ja sempre. Clar, que es posi el que es posi, dius,
0: ell
2: bueno,
0: té allò que es diu la perxa.
1: Bé, que si tens aquesta cara perfectament simètrica, sí. O sigui, és una cosa com fet, és un caprici de la natura.
2: Clar, jo demà vinc vestit així.
1: No, et fem
2: i
1: fora.
2: I tenim un problema de l'entrada.
0: I això que ell és el jefe, eh?
1: No, però Jordi Borda baixa i et diu, escolta, no, Roger, no passa res, però estàs acomiadat.
2: Exacte.
1: Vull dir, no és un intent d'atenció, és estàs acomiadat,
0: no, sí,
1: directament.
0: No dono ni una oportunitat.
1: I estaria ben fet, però és que en canvi ell pot fer el que li doni la gana.
2: Per cert, com a detall curiós, part de la premsa internacional es va confondre i es pensaven que era la Maria Guardiola i no la Valentina, la que va anar a la desfilada. Una Maria Guardiola, que jo crec que ho hem explicat alguna vegada, que en el seu moment va treballar un temps a la marca de roba de Victoria Beckham, i això va ser l'any 2023, quan cursava el grau de Fashion Business a Londres i va poder fer unes pràctiques a l'empresa de Victoria Beckham. Si algú està buscant Valentina Guardiola ara a l'Instagram per veure-li el perfil, no crec que trobi massa cosa perquè el té privat. Almenys fins ara l'ha tingut privat. Haurem de veure si a partir d'ara i després d'un esdeveniment com aquest, i ara que ja té els 18 anys, decideix obrir-lo i ser una figura pública, com per exemple ha fet la seva germana, la Maria Guardiola, o si segueix amb un perfil baix com fins ara.
1: Clar, perquè no sabem, aquesta noia, a banda d'ara intuir que clarament li agrada la moda, no sabem, no?, què
0: fa amb la seva vida.
2: No, serà molt poca cosa. Jo he parlat amb en Víctor a veure si sabia què estava estudiant i a on, i m'ha dit, ho estic consultant, et dic alguna cosa.
0: Quan diu això,
2: en les 4
0: aquest rotllo
2: de la tarda,
0: que estira, amb qui deu consultar?
1: Escriu en Gerard Romero, vés a saber el que fa. M'escriu a mi, segur. O sigui, saps que és aquest tema, el Víctor, també.
2: No, em fa, és que repassava els missatges que em deia en Víctor. Seu Valentina, més guapa, el natural. Bueno, ja està.
0: Què diu?
2: Això, molt guapa, el natural, que no s'ha fet retocs, em ve a dir.
1: Ell té sempre, és a dir, el Víctor, la cosa genial d'ell és que el pots dur una tertúlia del que sigui. Sempre tindrà alguna cosa a dir, de més o menys valor, però sempre tindrà alguna cosa a dir.

0: Fem una pausa i de seguida sentirem la veu d'una de les nostres perfectes que ha parlat a Vanity Fair.
1: Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Bé, ens toca parlar de l'actriu Anna Castillo, que ara feia dies que no en sabíem res.
2: Doncs escolta'm una cosa, Roger. 9 d'octubre, aquest divendres, apunta-t'ho bé perquè és el seu aniversari.
0: Doncs saludar.
2: El de l'Anna Castillo, sí, per tant serà un dia molt gros, eh?
3: Sí, a més l'Anna el tema de l'edat en general no el porta bé. Quan la vam entrevistar ens va explicar que tenia molta crisi dels 30, que no sabia...
2: També li va coincidir en un moment que estava a punt de deixar-ho amb la Lara, que era la seva nòvia. No sé quan faltava perquè comencessin amb en Mel. Vull dir...
3: Jo crec que devia ser aquell moment que de vegades... Saps quan no saps... Què... Saps els bebès? Els bebès, perdoneu. Saps els bebès quan ploren, que no saps què tenen i només és que estan cansats i això... no saben què tenen?
0: I de gran també passa, gran també. Això.
3: A mi em va passar això ahir a Magaluf, que em vaig posar brava i era perquè estava cansada. Doncs jo crec que hi ha un moment de les ruptures previ a deixar-ho, que també és com que estàs malament i no saps què et passa i encara no has detectat que el que et passa és que s'ha d'acabar la relació.
2: Però un símptoma molt clar és que quan ho deixes estàs surts volant amb globus.
3: Exacte.
0: Sí, eufòria post-ruptura.
2: Però bueno, a veure, tampoc diria eufòria, però és un alliberament.
0: Sí, que va, tens un pics d'eufòria i pics de tristesa, sí, però és aquell general un cant constant.
2: És un procés.
3: Hi ha eufòria, hi ha culpa, hi ha mil històries i depèn de cada cas, evidentment, i mil capes. Però és veritat que jo crec que passa que això, que estàs com enrarit i no saps molt bé per què i estàs com mai la crisi dels tres i potser és això, que només ho vols deixar amb la teva parella. De vegades és només això.
2: Jo crec que l'Anna dels 29 no té res a veure amb l'Anna que en farà 33 aquest divendres.
3: Jo també ho crec.
2: Però bé, ella és una de les nostres actrius preferides, coneguda per sèries com Se tiene que morir mucha gente, molt recomanable, la més recent, o, si tirem més enrere, Un cuento perfecto, on va conèixer el seu nòvi actual, que és l'actor Álvaro Mel. Doncs la nostra Anna ha concedit una entrevista d'una hora de durada, i això és sempre bona notícia i motiu d'alegria el que no surti d'aquí. Ella va visitar el podcast de la revista Vanity Fair, que un podcast que no sé si acostuma a parlar sempre de menjar, però en el seu cas van parlar tota l'estona de ser foodie. De quins plats els hi agradava, de si els agradava anar a restaurants, de si en tenien algun una mica amb mania. I el menjar al final és un dels grans plaers reconeguts de l'Anna Castillo. I allà va tornar a insistir que ella és una gran amant dels plats de cullera, cosa que ja sabíem, i que si ha de triar ho té claríssim.
4: Pero cualquier plato de cuchara, por ejemplo, en Navidad, tengo una tía, mi tía Elena, que hace escudella.
5: Ah, bueno. Qué buena está la escudella.
4: Es que me muero.
5: Es muy de Navidad, ¿no?
4: O sea, es de Navidad, es de Navidad.
0: Estic tant al seu equip.
2: Però de veritat que en aquest podcast es tornava boja per l'escudella. Vull dir, perdia els papers per un plat de sopa de la seva, tia. Això és així.
3: M'agrada això perquè veig l'Anna més catalana, que ella és tan madrilenya que de vegades me n'oblido que és d'aquí.
2: Alguna paraula en català sí que anava deixant anar, eh? Però sí que reconeixia a si mateixa com una persona que s'ha format a Madrid, tant pel que fa al paladar com també com a persona, perquè als 19 anys ja va marxar cap allà. O sigui que tota la seva part adulta l'ha viscut allà. I això per això la veiem tan madrilenya. Ah. Doncs bé, a l'Anna la veiem tornant-se boja per l'escudella, però també criticant una de les modes gastronòmiques més esteses del moment.
5: Yo gildas. Yo podría comer gildas sin
4: parar. ¿No estás un poco harto?
5: Estoy hartísima de la gilda. Yo como tres al día.
4: Pero a mí me encantan las gildas y me llevan gustando muchísimos años. Estoy un poco harta del boom.
3: Es que l'Anna és molt així, eh?
2: Jo vaig descobrir les gildas abans que ningú. Jo escoltava en Guitarrica de la Fuente abans que sortís a la Bola Negra. Una mica això, no?
0: Que segurament és veritat, en el
2: teu cas. Sí, ja m'ho crec. Però...
3: I que en el fons està criticant aquests locals tan gentrificats que fa que perdin l'essència, vull dir, com que els restaurants ja no tinguin identitat pròpia, saps? Ja. I que no siguin autèntics i que passin a formar part com d'un conglomerat sense això, sense identitat. Que en el fons crec que és el motiu pel qual també ella va deixar de tenir aquell Instagram on compartir.
2: Ara de seguida en parlarem, perquè jo crec que sí. No tot ha estat hi-hi-ha-ha en aquest podcast, eh? També hi hem tingut suc del bo del que ens agrada a nosaltres, perquè l'Anna, de manera inesperada, va explicar també com es va produir una de les seves ruptures. Una ruptura que no és amb en Mel, no patiu, està tot molt bé i després us demostraré que estan millor que mai. Però és que l'Anna en aquest podcast parla de com va deixar una vegada un dels seus exnòvios. I crec que ens donarà material per tenir ara aquí un debat a taula, eh?
4: Yo tengo un exnovio al que adoro, que un día se intuía que yo le iba a dejar. Le digo, tenemos que vernos. Y me dijo, ¿podemos ir al Rodilla? Y yo le dije, ¿por? Y me dice, ¿por qué no volveré?
6: ¿En serio? Justo eso.
4: Sí, me encantó, me encantó, me encantó. Somos amigos porque es muy gracioso y muy majo. Pero sí que es verdad que yo he pensado mucho en eso. Es que los lugares donde rompes... Y luego, ojo, también tengo como restaurantes muy cruzados, no por romper, pero de repente una discusión o algo...
6: Es lo mismo, es lo mismo.
4: Sí, algo que es una mierda. Es que sí, marca mucho.
2: Clar, aquí el tema és que aquest Rodilla és una cadena que jo ho he estat consultant i veig que n'hi ha diversos a Madrid, no tenen gaire bona nota, i és com que el seu ex va dir, mira, quedem aquí perquè total no me l'espatllaràs, que jo no hi haig de tornar mai més allà. No quedem, en canvi, en el lloc que tant m'agradava, no? Però és un tema, perquè l'Anna Castillo entenc que deixa els nòvios a llocs públics, a restaurants.
0: Sense cap problema.
2: Cosa que no em sembla del tot malament i sé que vosaltres sou partidaris de fer-ho sempre a dins d'una casa i a la cuina, si es pot triar.
0: Sempre, a la cuina, sempre va molt bé.
2: Jo no sé... Perquè... És que depèn de com hagi de ser aquesta ruptura, eh?
3: És que saps què passa? Que totes les ruptures són un món i realment de vegades t'enxampa la ruptura que ni tu t'ho veus a venir. Ah, i sí. Això vol dir que et pot enxampar a casa o et pot enxampar on sigui, com un pipí inesperat.
2: Crec però ella hauria... ho va fer de manera premeditada, ella? Perquè és, hem de parlar i quedem a aquest restaurant.
3: Crec que ella gran deixadora, eh? A més, sempre ha deixat ella tots els
0: i el deixat ha de poder escollir el lloc, penso jo. Perquè però... ser deixat en un lloc públic... Bueno, per mi seria com molt dur.
2: Però el deixat amb tot el trasbals d'allà el tema hem de parlar, vols dir que sabrà respondre? On quedem? Uf, jo estaria col·lapsada, també.
0: Jo diria, almenys en un restaurant, no.
2: Ah, tu no voldries un restaurant.
0: No, jo diria, ja sé que hem de quedar i que em deixaràs, perquè hi ha un hem de parlar que tu ja ho veus que et van a deixar.
2: Sí, sí, és per això. Sí.
0: És un to, és una manera que dius, vale, em deixen. Jo diria, bueno, a qualsevol lloc, menys a un lloc.
2: Tu ets molt del cotxe.
0: Jo he fet dos cotxes... I una cuina.
3: És que, clar, tampoc no... Jo, saps què passa? Que jo penso en les meves ruptures i tampoc, com que no són ruptures tampoc inesperades en el sentit de això, que un dia et despertis i tinguis una revelació, ja van existint converses diferents i poder hi ha un parell de quedades per acabar-ho de deixar.
2: Sí, però aquella conversa, la primera, que és molt dura, on és?
3: Mira, a mi, l'exnòvio amb qui més bona relació tinc, que l'adoro amb tot el meu cor, em va deixar per telèfon. I jo ho vaig acceptar amb dignitat i esportivitat, que és l'única manera. Després vam quedar aquí al bar al costat de la ràdio per resoldre, on vaig demanar un cacaulat, vaig plorar, vaig pensar i que encara el recupero, res, fora, tant i tant amics després, però sí, en públic. Després, amb el meu altre, un altre nòvio, em va deixar a casa, però clar, també després és amb qui pitjor m'he portat, és que no ho sé, no ho tinc clar. Després fases de tot, alguna cosa a casa, alguna cosa en un parc públic...
0: Has tocat una mica tot.
3: Una mica tot. I haver-ho tocat una mica tot, jo crec que està bé estar en un espai teu. Tot i que llavors això també pot fer que passin dues coses per mi molt perilloses. La primera, que s'allargui de més la conversa. Perquè de vegades no hi ha res més a parlar. De vegades una ruptura és una conversa d'una hora. I si vols, d'aquí 6 mesos quedem i tenim una conversa més pausada. Però de vegades amb el dolor, amb no saps...
0: Podem marxar.
3: Vols moltes explicacions o l'altra... Es pot allargar molt si ho fas a casa,
2: sí.
3: Però molt, es pot allargar in eternum. I entrar en bufferings, saps que la conversa rodi sobre el mateix una vegada i una altra i no sortir del bucle. I després, segona cosa que pot passar, perillosíssima.
2: Acabar tenint el, bueno, el de comiat. És fotre el de comiat.
0: Un clàssic.
2: Sí, però un clàssic que no sé si s'ha de fer.
3: Mira, jo la meva última ruptura em van mirar fixament els ulls i em van dir, no hi haurà Kiki... de comiat.
0: Jo sempre l'he defensat i mai l'he tingut, eh?
3: A mi em va saber greu no tenir-lo i jo estic molt a favor, però ja entenc que també la gent es vulgui desmarcar de les teves tendències i manies personals.
2: Sobretot si ho deixes tu, no? Que si a sobre em deixes i vols ara que ho fem, no, home, no. Tot no es pot tenir, no?
3: Això, Marta, jo què sé, jo quan sempre que m'han deixat he volgut.
2: Doncs suposo que va en funció de la casa, això.
3: Però sí que amb això vull dir que començo a estar en contra de deixar-ho a casa.
2: Ai, que al final no hi cabrà el que us havia de portar no. D'en Mel, eh?
3: Però estem d'acord llavors o no? És que pensava que ens havíem de discutir ferrissadament per decidir si a casa o no.
2: No, cadascú que faci el que li vagi millor. Tot serà un mal tràngol, i això és claríssim.
3: Però m'ho compreu, no? Que en realitat l'espai públic té aquest espai neutre... que et protegeix una mica, depèn de com.
2: Jo crec que sí.
3: Si és un restaurant discret, clar, depèn d'on vagis. Si vas al McDonald's de Plaça Catalunya...
2: Quan vulgueu que torni, repeti, m'ho dieu.
0: Marta,
2: vale, doncs l'Anna Castillo comentava també que caldria bé el restaurant on vols anar en funció de l'ocasió, i recordem que, com bé deia la Juliana, ella en això és una experta, perquè tenia aquell compte d'Instagram que es deia Concept Date, on recomanava establiments per categories. Per exemple, 5 restaurants per anar amb amigues, o d'un sopar d'empresa, o un dinar a família per un sopar de primera cita. I li funcionava perquè tenia uns 40.000 4.000 seguidors, més o menys. El que passa és que ja fa uns mesos vam detectar que el compte estava força inactiu. De fet, ara mateix, si hi entreu, veureu que ha esborrat totes les seves publicacions i que només conserva els destacats de Stories. Tu ja vas fer les teves investigacions, Juliana, i et va dir que efectivament ho havia pausat perquè té dilemes amb això de recomanar restaurants si els acaba gentrificant. Però bé, ja us dic que en aquesta entrevista ella sí que esmenta restaurants sense miraments i de fet en menciona un on sol anar-hi amb el seu chico, en Mel.
4: Álvaro y yo, mi chico y yo, todas las semanas comemos menú del día en Casa Fidel.
5: Ah, bueno, eso es casa.
4: Eso es casa. Eso es casa. Y nos ven y ya... Eso me gusta. Sí, sí, como estos... O sea, que son sitios que en realidad no son... Son maravillosos, pero son muy asequibles y son muy ricos. Es que el cocido de Casa Fidel para mí es...
2: A mi m'encanta, i crec que parlo per vosaltres també, que ella parli d'en Mel amb aquesta naturalitat, que no li estan preguntant res sobre ell, però és que a ella li surt perquè forma part de la seva vida i ho vol compartir. I estan genial. Els coneixen a Casa Fidel perquè són uns usuaris habituals. Els fan passar directament. Segurament diuen allò de lo de siempre i no fallen. Oh. I sempre es fan entendre.
3: I et dic una cosa, que l'Anna parli amb tanta naturalitat del seu nòvio és també el que produeix que no li preguntin sobre la qüestió.
2: Correcte. I aquesta no és l'única vegada que l'Anna Castillo anomena el seu xicot en aquesta entrevista, perquè prepareu-vos que acabarem empatxats d'amor.
4: Hay un restaurante en Calella de Palafrugell que yo tengo casa cerca y es, voy en verano, pero bueno, también si voy durante el año voy, que se llama Sol y Mar. Y he ido mucho, mucho, mucho. El sitio es precioso, he ido siempre con Álvaro y para mí es como un sitio muy especial. No sé si es la mejor comida de mi vida, pero lo tengo como muy unido a mucha felicidad.
5: Qué bonito.
4: Sí, Sol y Mar.
2: Ells estan enamoradíssims. Jo segueixo ben ferm al vaixell dient que algun dia es demanaran de casar-se i ho faran potser el Sol i Mar, que té un 4,6 sobre 5. Molt bona nota, sense fer-ne un grama, senzillament perquè els ve de gust. Visca l'amor, visca la gent amb morro fi.
3: Estan molt enamorades totes les parelles de qui hem parlat avui.
7: Sí? Molt bé.
3: Que bé, quina alegria, nen. Clar que sí, una mica de sol i una mica de llum. Home, no, i és que tot són males notícies, si no. L'amor existeix.
7: Fem una pausa.
3: Sí, t'enamoraràs.
7: Algun dia sí.
3: La vida és vella.
7: Sí, home, sí.
3: I encara que no t'enamoris, també serà vella. Però quan t'enamoris, encara més.
1: Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit que fins ara estava al govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista Partit Quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El Partit Quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideix el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
4: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi la derrota que li pronostica les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: El govern mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
6: Primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat.
1: Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls d'aquesta nit al centre de Barcelona posteriors a la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat, la resta són homes majors d'edat. És un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Poques gràcies ha posposat fins dijous el concert que havia de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: El grup i la promotora volien mantenir el concert, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
3: Les entrades de dilluns seran vàlides per al concert de dijous o bé se'n podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà 4 nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Esports, quarta jornada avui de la Nations League de futbol. A 3:15 de la vespre i a Split, Croàcia i Espanya s'enfrontaran. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
3: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món més jove de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, que ja hi tornem a ser. Bon dia, matiners. Avui és dimarts 6 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un matí amb boires matinals i més núvols al litoral sud, amb algun ruixat. Al llarg del matí, els ruixats avançaran de sud-est a nord-est. I a la tarda i al vespre s'intensificaran al prelitoral i al litoral, on localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Marta Viana, bon dimarts, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Cerdanyola del Vallès. El sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà 11 hores i 32 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui vull arrencar el dia amb una cita.
0: Sembla Shakira a Madrid, ara mateix, Clara García.
1: Per què?
0: Amb els aplaudiments aquests. Sembla que sortís a l'escenari d'un gran
1: Reina.
0: Estadi.
1: Reina, sembla que ho dius per la meva veu i dic,
0: també,
1: gràcies.
0: També. Què? Quina cita?
1: Vull començar una cita de Maruja Torres en una entrevista al País, que és meravellosa. I diu així: no tinc el cony per equidistàncies en aquest moment. Cal començar a treure el nas perquè te'l trenquin. Si no ho fem, no sé si passarem a la història, però passarem a la tomba com una merda.
0: Maruja Torres, que es queda tranquil·líssima amb aquest titular. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Que tampoc estarem per aquí distàncies avui, perquè tenim un dia completet. Totes les reaccions a les eleccions generals, a la convocatòria i la prèvia de l'amnistia, que avui es reuneix al Constitucional. Tindrem el ministre Urtasun, a Míriam Nogueras, parlarem del Constitucional amb Ernesto Kaiser, des de les 6 fins l'hora que calgui.
0: Exactament, a partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. I avui arrenquem el dimarts fent baixar la bola de discoteca. Sí?
3: Freeze! Ara. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Ma Baker, de Bonnie M, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1949, va néixer el DJ i cantant de la banda Bobby Farrell, que va morir el 30 de desembre del 2010. Amb la seva música, Bonnie M ens va deixar clar que la vida és una festa. I a aquestes hores del matí, aquí a Catalunya Ràdio, la festa sempre està servida.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut als matiners.
2: Gràcies.
0: Que avui t'estrenes.
2: Sí, senyor.
0: I estem pendents de saber què ha passat al món mentre dormíem, que en aquest cas crec que la protagonista és la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
2: Sí, però una qüestió que tu, com altres estrelles que treballeu a la ràdio...
0: Estrellades, sí.
2: Estrelladíssimes, però...
0: I tant.
2: Però que teniu una cosa que heu de preservar i conservar...
0: Sí, la és... dignitat.
2: Això ja se'ns suposa. Però és la veu.
0: Sí.
2: Perquè el dia que estàs afònic, fatal.
0: Fatal, fatal, fatal.
2: Doncs la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha registrat la seva veu a l'Oficina Europea de Patents per protegir-se d'eventuals clons i muntatges fets amb intel·ligència artificial.
0: No és la primera persona coneguda que ho fa.
2: No, mira, jo no sé, això no... Jo sempre havia sentit parlar d'aquell jugador de futbol que assegurava les cames.
0: Sí, aquella... Jennifer López al cul.
2: Actrius amb certes... parts voluptuoses.
0: Bueno, registra sí, el que vol.
2: Però aquí doncs, es veu que la senyora Meloni va gravar una frase que diu simplement "Io sono Giorgia Meloni".
0: Sí.
2: I després allà a l'Oficina Europea de Patents doncs, li han registrat també amb els canvis de timbre de veu, les inflexions, les particularitats que pugui tenir, de manera que assegurar-se que la seva veu no es faci servir per muntatges, memes i altres coses que cada dia ens sorprenen a les xarxes socials fets amb intel·ligència artificial.
0: De fet, crec que la Meloni en alguna ocasió ha dit que se sentia preocupada pels riscos que podia comportar la intel·ligència artificial.
2: Sí, és que ella ja havia passat per aquí, perquè allò tan típic d'agafar un cos d'una dona amb roba interior, pam, enganxar-hi la cara d'algú altre,
0: sí,
2: que abans es feia tan batusserament,
0: sí,
2: amb uns photoshops o com siguin,
0: o retallant i enganxant.
2: Exacte. Però cada vegada això s'ha anat polint més i ara ja arribes que no saps distingir de qui és cada cosa, no?
0: En aquest cas, la primera ministra italiana cobrint-se les esquenes pel que pugui passar d'aquestes fake news que ens trobem a les xarxes socials.
2: Efectivament.
0: Dia sí, dia també. Quim, moltes gràcies. Vinga, que tinguis bon dimarts.
2: Bon dia.
0: Fins ara. I avui el món serà un lloc una mica millor per la reacció de les entitats socials durant les pluges d'aquests dies. Andreu Merino.
3: La parròquia de Santa Anna o la Fundació Arrel s'han arremangat, com sempre, per oferir refugi a les persones sense llar. Òbviament, en episodis de temporal com el d'aquests dies, les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges són les que pateixen més les inclemències del temps. Davant d'això, les portes de Santa Anna són obertes, igual que les d'Arrels. Des de la Fundació, a més, fan una crida als voluntaris habituals de l'entitat per augmentar els recursos d'acollida, atenció i cobertura de necessitats de les persones sense sostre.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Avui els matiners, per cert, ens fixem en Singapur perquè paga la seva gent perquè llegeixi.
4: Sí, ha posat en marxa un plan nacional, que això em sembla fortíssim, per fomentar la lectura i plantar cara doncs, a l'addicció a l'escroll, o al l'escroll aquest infinit que fem normalment a les xarxes socials. El programa el que proposa és llegir 15 minuts al dia a través d'una aplicació que registra tota l'activitat. Cada sessió d'aquesta que fas dona 20 monedes virtuals que després doncs, es poden bescanviar per diverses recompenses. Per tant, molt bona iniciativa de Singapur.
0: I no deixem la música, en aquest cas, que acabem d'escoltar més likes d'Oques Grasses, però ara veureu per què us estic dient tot això. Perquè les cançons de l'Oreja de Van Gogh seran la banda sonora del musical Puedes Contar Conmigo, Ot Serra.
5: Després del retorn de Maya Montero als escenaris, ara els clàssics de l'Oreja de Van Gogh també arriben a la gran pantalla. Serà una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i els integrants de la banda en seran productors executius. S'hi explicarà una història original articulada a través de les seves cançons, però no s'han donat detalls ni del pressupost, ni l'argument, ni el repartiment. El grup, això sí, ha dit en un comunicat que serà una celebració meravellosa, asseguren, de tot el que els uneix amb el públic.
0: Lara, una cosa. Macià m'estava apuntant molt correctament que creu que t'apuntaràs al càsting.
4: Sí.
0: Home, és que jo crec que si ha de venir una protagonista del musical de l'Oreja de Van Gogh, has de ser tu.
4: Em donen el principal, el paper principal. Cap mena de dubte. Segur, eh?
0: T'animes a cantar una mica en directe, podes cantar. Seguim?
4: Seguim.
0: Un minut, un quart de sis del matí. Entre aquest dilluns i el 13 d'octubre, alerta... Ah, no, espera't.
4: Què passa, que
0: no
4: m'he posat bé?
0: No, ho estic llegint fatal jo, espera't. Ara sí, ara no, espera't, anem a fer-ho bé, això. M'he saltat el...
4: No passa res.
0: El text. L'Ajuntament de Madrid traurà subhasta més de 5.000 objectes perduts. Ara sí, entre aquest dilluns i...
4: El 13 d'octubre, també, en primer lloc, us preguntareu per què hi ha música de Star Wars, no?
0: Sí. Sinó
4: que un d'aquests 5.000 objectes és un pòster de Star Wars que va molt cotitzat.
0: Ah.
4: Si us interessa un pòster de Star Wars, sapigueu que entre aquest dilluns i el 13 d'octubre es posarà subhasta. A més, també hi haurà una maleta de Louis Vuitton, càmeres de fotos, pals de golf o consoles Nintendo Switch. Són objectes que porten més de 2 anys sense ser reclamats pels seus propietaris.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: l'efemèride musical a aquestes hores del matí, mentre esteu fent el primer cafè, perquè tal dia com avui, un 6 d'octubre, però del 1982, Madonna publicava el seu primer single, Everybody.
1: Sí, tot i l'estrella que és ara, quan Madonna va treure el seu primer tema, no va ser ni de bon tros un èxit. De fet, aquesta cançó havia començat com una demo que Madonna va fer arribar a un DJ d'una discoteca de Nova York i va ser allà on va començar a circular fins a fer tot el circuit, fins que va arribar a les mans de la discogràfica Sire Records.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Mentre estava escoltant ara l'Everybody de Madonna, estava pensant que abans, cap als 80, fotien un minut i mig de la tornada i allà l'anaves aguantant fins que acabaves la cançó.
2: Sí,
1: perquè m'ha escoltat
2: barat.
1: Només un minut cantar Everybody, venga, clap your hands, i cap a casa tu, i a facturar.
2: Però saps què m'he adonat a aquesta temporada que estem deixant? Doncs aquesta sí. Part com més de cua, i dic, però és que totes les antigues, entenc-me, les que estem tirant 80... a les efemèrides, el que poses el minut cap al final, tot és tornada.
1: Pots fer un èxit d'un minut i mig sense dir absolutament res.
2: Totalment,
1: de res.
2: Totalment, increïble.
1: Bé, repàs d'alguns moments que ens ha deixat la televisió. Comencem parlant de Col·lapse, de TV3.
2: Marcos Franz, un dels actors de Marlí, va parlar obertament de la relació de manipulació que va viure durant anys amb una persona del seu entorn que el va arribar a controlar, diu, en aspectes molt íntims de la seva vida.
3: Quin dia vas tocar a fons?
4: El quart any d'estar amb ell. Estava a la sala Jamboree amb un amic meu i em va començar a parlar dient-me: Marcos, has sortit, oi? Estàs amb amics teus, oi? Què t'he dit d'aquestes persones? Sí, sí, control absolut. Vaig trucar-lo mig tremolant, li vaig cridar i li vaig dir de tot. Li vaig dir: m'has estat enganyant, tot això és una gran mentida, m'has fet perdre l'amor per la vida, l'amor per el meu ofici, ja no sé ni qui sóc, ets un fill de puta, fuig de la meva vida. Bloquejar per tot arreu, adeu. Amb, posteriorment, molts pensaments de dir: el desbloquejo i torno a parlar amb ell, perquè no podia deixar-lo del tot.
1: Déu-n'hi-do les declaracions de Marcos Franz. Podeu recuperar l'entrevista a través del portal 3cat, però va passar una història complicadíssima de 4 anys. Sí. De fet, crec recordar que va dir a l'entrevista que no podia ni mirar-se la segona temporada de Marlí perquè no reconeixia de la mirada tan fosca que tenia.
2: Ostres, tu. Quan mires Marlí, el veus.
1: Tu ja ho vas detectar.
2: Us en recordeu d'aquest personatge?
5: És que el personatge era una mica raret,
1: sí.
2: Ja. Sí. Saps?
5: Feia molt bé.
1: En tot cas, des d'aquí, tots els ànims del món a Marcos Franz i aquesta entrevista que va concedir el Jordi González de Col·lapse. I de TV3 a BTV.
2: Sí, perquè Muixca ha explicat que el que canta reflecteix, diu, la realitat dels joves de Catalunya, que és una barreja de cultures.
6: Crec que la realitat dels joves de Catalunya és que vivim entre mescles culturals i m'agrada. Sí que és veritat que crec que s'ha de mantenir la llengua i jo sempre parlo català. Això no treu que molts cops se m'escapin castellanades amb els meus amics, entre tots, llavors a les cançons és el mateix.
1: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí i acabem visitant el programa de Broncano a la Revuelta.
2: Ahir va visitar el programa de Broncano, la deta gallega Ana Peleteiro.
7: Te hago las preguntas clásicas ya antes de marcharte.
8: Me voy a sentar, porque...
7: Fatal.
8: ¿En qué crees que estoy peor?
7: Intuyo, por lo que ha contado aquí otra vez, que de chiquillos, que los primeros meses no son los más fogosos.
8: No, en absoluto.
7: Pero a su vez también, supongo que financieramente, justo también cuando has tenido un niño, no has podido competir.
8: Ah, no, pero mami, mi amor, las mujeres facturan de otra manera. Claro. Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios tal y como está la gente que no puede ni comprarse un pisito, ¿eh? O sea, la verdad.
7: Ahí tienes toda la razón, de verdad.
8: Entonces voy a hablar mejor de sexo.
7: Me parece razonable.
8: Yo creo que lo mejor es que se arregle eso y que todo el mundo vuelva a poder comprarse una casa sin que sus padres le adelanten una herencia, por ejemplo.
7: Ya, ya.
8: Si los tienen. Y si no, pues vivir de malas formas, con lo cual creo que eso es mucho más importante.
1: Vinga, va, que obrim la revista del cor dels matiners i ho fem amb molt bones notícies perquè, home, a veure un moment, per favor, ha aparegut el gat de Maria Pombo.
2: Feia unes setmanes va explicar, nosaltres també ho va explicar aquí als matiners, que s'havia escapat, que no el trobaven.
1: Tens el Macià plorant, ara, sí. Perquè és una de les coses que més li inquietava aquesta setmana, si Maria Pombo recuperava el seu gat.
2: Ja està, ara tot anirà millor. Cada nit feien batudes, ells mateixos ho penjant a les xarxes socials, i ara, doncs, en una sèrie de stories que Maria Pombo ha penjat, per cert, des de l'aeroport, ha anat explicant com ha anat tot el procés de retrobament amb el gat. Ha agraït molt la col·laboració ciutadana en les xarxes, especialment del Noticiero Pombo, que és un compte que sempre penja coses de la família, i explicava això.
9: Todos los días me mandaba plutos, básicamente, y decía: no, no. No, ese no es, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan: no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas.
2: Després, quan el van tenir localitzat, van anar a la casa d'una veïna i, clar, doncs allà van haver d'esperar que el gat aparegués.
9: Y nada, no sale. Digo, otra vez la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero. Y es que ya, te juro que decía, vale, pues ya está, otra vez una falsa alarma. Y de repente giro la cabeza. Claro, yo creía que lo iba a encontrar porque había visto a Pluto, entonces iba grabando. Y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo.
2: El va a veure y después, doncs, final feliz.
9: Se ha quedado así debajo del seto, mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. Se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much.
2: Molt bé, aquest gat no volia
1: és
2: ser rescatat.
1: És que
2: s'ha
1: quedat ara mateix. Digues que aquest gat potser el que tenia gana és de fotre el cap i havia fet aquella cosa d'agafar les coses i marxar
2: sí,
1: de casa.
2: Totalment. I potser... està la mar de bé allà sota el set. Quan... Estava amagat sota el set, o pobre.
1: Quan va veure un altre cop la cara de la pomba i pensar, no m'ho puc
2: creure.
1: Clar
2: que no va anar corrent. Quina mandra.
1: Vinga, que seguim. Ah, sí, perquè a més Ana Guerra torna a ficar la pota.
2: Home, per variar. En una catifa vermella li han preguntat quins somnis ja ha complert i ha respost això.
10: Y no, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, con el cantante Santiago de Compostela también. Y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden.
11: ¡Omor!
10: Y me pasó el setlist y me dijo, ¿qué quieres cantar?
2: Aquesta vegada ha barrejat el Madison Square Garden de Nova York amb el Microsoft Theater de Los Angeles i ha creat el Microsoft Square Garden.
12: I ara una cosa que no hi té gaire a veure.
2: És la millor, eh?
1: Escolta, a la vida a vegades passen aquestes coses, no?
2: Però li passa
1: que
2: cada
1: que
2: dia.
1: Però una guerra és que últimament és notícia per tot. Va, deixem-la respirar una miqueta. Des de l'estudi Microsoft 3 de Catalunya Ràdio, fent els matiners, i també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial a causa de les pluges imprevistes i de la pluja a la tempesta política, perquè Pedro Sánchez va irrompre amb l'anunci d'eleccions anticipades.
14: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana.
15: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat actiu.
16: Massa aigua, terrible.
17: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots d'allà dalt.
18: Recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
19: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
20: Tenim la sensació que el cotxe, a mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
21: És molt perillós això, canviar una alerta ja.
22: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
23: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
13: El nostre meteoròleg, l'Eloi Cordomí, duia tantes hores mirant models de predicció, mapes i explicant-ho, que finalment va acabar tenint un lapsus.
19: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca. De
22: Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
19: No, Mallorca no. També
22: has de descansar, també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
19: Menorca, ai.
22: Menorca, ara?
19: Maresme.
13: A la tarda, Mariano Barrientos, paleoclimatòleg, ens explicava que fa temps que es pronostica un clima mediterrani de 2 estacions i no de 4.
24: A finals dels anys 80, als principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de 2 estacions, una estació fresca i relativament seca i una estació càlida que té un final, com ens està passant ara, al final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials.
13: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos celebrava els bons auguris de les enquestes per Aliança Catalana i plantejava un front de dretes que d'entrada sembla estrany.
25: Vi el gran discurso de Silvia Orriols en la debate de política general y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Orriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va al alza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la progrese escolar.
1: Els matiners. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera, Nergi, que vam parlant amb en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
0: Bon dia, matiners. Avui dimarts 6 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Lleó. I atenció, perquè estarà activant a Júpiter i el Node Sud. És un dia que ens pot fer veure amb més claredat on necessitem ser reconeguts, aplaudits o admirats pels altres. I aquí va la pregunta del dia. Fas el que fas perquè realment et representa o perquè esperes que algú t'ho validi? No passa res per voler reconeixement, però recorda, el teu valor no pot dependre sempre dels aplaudiments de fora. Bon dimarts!
1: Vinga, Lara, aquí li diem anys per molts anys avui.
15: Avui fa anys el publicista Lluís Bassat, en fa 85, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas i avui també celebra el seu aniversari. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. Fito Cabral és el músic, cantant i compositor, avui en fa 60. ¿Qué te voy a decir si yo acabo
1: de llegar? Esto es como el mar. Amb només pràcticament 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí i els matiners de Catalunya Ràdio cada dia ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
3: Bon dia, matiners i matineres.
4: Immas Ferrer, actor. Només podem dir d'ell que també és molt maco.
3: La cançó que us proposo per arrencar el dia d'avui és When a Man Comes Around de Johnny Cash. És una cançó que m'agrada moltíssim, molt. Imagineu-vos si m'agrada que com a mínim, l'escolto 6 vegades cada setmana. Això, com a mínim. I ara direu, ostres, 6 vegades cada setmana. Mireu, és una cançó que m'agrada tant, tant, que l'he posat en el meu espectacle Temps, que sóc al Teatre Borràs, i estic actuant 6 funcions per setmana, i aquesta cançó sona a cada funció. Imagineu-vos si m'agrada. Espero que a vosaltres us agradi tant com m'agrada a mi. Bon dia, amb energia!
4: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 6 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre.
1: El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels drets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
3: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes.
0: Els partits catalans també activen la maquinària electoral.
1: Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit i, si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. El PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell i, mentre que la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà.
0: El Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
1: I amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè avui només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
0: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
1: Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge.
0: Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona.
1: Sí, van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'aquesta vaga general. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
4: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
1: Després de la concentració hi va haver enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
0: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
1: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu de Salvador Illa aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que ja han provocat els aiguats els últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podrien ampliar més endavant.
0: I una altra conseqüència dels aiguats és que continuen els problemes de mobilitat.
1: Sí, Rodalies comença el dia funcionant a mig gas per les conseqüències del temporal a les infraestructures del Vallès Oriental i el Maresme. L'R1 només circularà entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i no passaran trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers, ni tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes.
0: Absolen l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
1: Els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i policia nacional i guàrdia civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de la gestió.
0: Gran mobilització avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants contra les retallades.
1: I això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un d'ells un noi de 15 anys que ha perdut una mà.
0: I aquesta nit, finalment, no hi ha hagut concert d'Oques Grasses.
1: No, el concert que havien de fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de les quatre actuacions que hi faran per acomiadar-se dels escenaris, passa finalment a dijous. El grup i la promotora l'han canviat arran de les pluges intenses que hi va haver ahir i els problemes de mobilitat que, com ara us explicàvem, continuen encara avui. Oques Grasses actuarà, per tant, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte.
0: I vas?
1: Dissabte,
0: sí. Ens hi veurem.
1: Ens hi veurem?
0: Sí, home, i tant. Descansa, Agustí.
1: Vinga.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb l'avançament electoral a tot arreu.
5: Sí, un 29N d'alta tensió, diu El País. Unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per dir que Espanya decidirà el 29N. L'Ara és el més concís, eleccions 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure.
6: De fet, Sánchez surt

0: totes les portades, menys a la del periòdico. A la premsa de Madrid i a l'Ara el veiem durant el seu discurs d'ahir amb la Moncloa de fons. I la Vanguardia, encara fotos de Sánchez i de Feijó, aquest últim mirant el rellotge com si digués que ja és l'hora.
1: El periòdico opta per posar foto de portada de l'altre gran tema del dia. Les inundacions al Vallès titulen Granollers zona zero i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, incloses les vies del tren i un tren aturat enmig de la piscina.
0: I foto semblant a l'Ara, que escriu unes declaracions textuals. Ha sigut un caos. En 10 minuts s'ha inundat tot.
2: I avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
0: Sí, l'Ara destaca que Pedro Sánchez se la juga a tot o res.
1: I remarca que des d'un punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant perquè decau la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies.
0: El periòdico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos.
1: Tot i això, assenyala que aquesta solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci.
0: La Vanguardia exposa que la campanya s'anuncia tan polaritzada o més que la legislatura que ara toca fi.
1: I demana als polítics que facin una campanya constructiva, evitin les declaracions populistes i no minin la confiança en el sistema.
0: El País considera que l'avançament electoral després del fracàs dels decrets d'habitatge permet un aclariment després de la legislatura que ha estat, diu, de bloquejos.
1: I adverteix que existeix el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi Espanya.
0: En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com un simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció.
1: I destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
2: Moment també de repassar la premsa digital. Una bona notícia per als amants del tenis taula de Tàrrega.
1: Sí, perquè estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que es reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments estan dirigits per Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
2: Què cau en picat?
0: El preu de l'oli, les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any s'encullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga a 10 euros en alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors, comprades a preus més alts.
2: Encara hi ha esperança.
1: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, per tant, el Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7, va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
2: On han tornat a batejar després de 36 anys?
0: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, i si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díaz. La família viu a Calders, al Moianès, però va preferir batejar els fills al poble familiar.
2: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, també una emissió conjunta per ICAT. Marta Viana, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què arrenquem?
3: Doncs mireu, avui comencem parlant de teatre perquè és dia de moltes estrenes. La primera, per exemple, a la sala Atrium de Barcelona, on s'estrena Impossible d'Erri de Luca. I també avui al Teatre Condal s'estrena el nou muntatge Bons i Dolents, que és la nova comèdia de Joel Joan.
2: Doncs haurem de veure Joel Joan també al teatre amb aquesta nova comèdia. Què més?
3: Doncs mira, avui també comença una cosa molt xula, que és el cicle Interrupcions. És una programació de circ que es fa just al centre de Barcelona, evidentment, si el temps acompanya. I, perdoneu, he dit que comença i és que ja està en marxa, perquè havia de començar ahir, però hi va haver problemes amb el temps.
2: Sí.
3: Joan Ramon Grael, que és el director artístic de la Central del Circ, ens ho ha volgut explicar pels matiners.
4: I si interrompíssim la normalitat? Des de la Central del Circ, amb comissariat conjunt de l'Antic Teatre i Artefactum, proposem el programa Interrupcions fins al 17 d'octubre al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El carrer esdevé una pista de circ i pensament, amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza, i l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, arxiudelcirc.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya. Us hi esperem.
3: I acabem amb un punt de música, perquè si no us n'havíeu assabentat, Shakira, aquests dies és a Madrid.
2: Què?
3: Doncs, Canelia, si no hi vas anar, perquè no hi vas anar.
5: No, que no m'hi vau convidar.
3: Doncs fa un últim concert.
2: Va, doncs anem-hi tots, no?
3: Estaria molt bé. A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
2: Fem matinès, el 12 d'octubre.
3: Ah, sí? Bueno, després ho parlem. Shakira ho va anunciar ahir en un vídeo i una publicació a Instagram. Diu que davant l'alta demanda per a tots aquests concerts... No, és que per un dia que tenia festa... ha decidit fer l'últim concert i ho farà amb amics. No ha dit amb qui, però en tot cas segur que estarà ple de sorpreses. Per tant, segur que hi haurà convidats dalt de l'escenari d'alt nivell. La prevenda comença avui i la venda general demà a les 10 del matí.

0: pràcticament 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Arriba el moment de la dada, Maria. Algun dia, Maria, hauries de fer una dada sobre els dies festius dels matiners.
1: Quants dies festius van als matiners?
0: Tinc el cordobí per aquí o no? I està despert o no? A veure, no, no hi és?
2: Ah, sí, mira, sí.
0: Bon dia, Cordomí.
2: Bon dia.
0: És que ja ens agrada molt tenir-te ja a la dada, Maria.
2: Ah, a mi també m'està agradant. Ui, acaba de trobar-me un bitxo aquí sota el micro.
0: Un bitxo?
1: De
2: un
1: quin
2: Bernat
1: tipus?
2: Pudent.
0: Clar, no, per favor, no.
3: No l'aixapis.
2: Mira que vaig... No, vaig obrir la finestra del llenço, ara vinc.
0: Sí, per favor. A veure, què està passant? Eloi?
2: Digue'm.
0: L'has matat o no?
2: No, l'he tirat per la finestra.
0: Saps que tornarà a entrar, perquè els Bernats Pudents, a més,
2: que
0: són insaciables, eh? Es reprodueixen com una mala cosa. Vinga, preparat també el Macià per participar. Vaig apuntant els noms. I mentrestant, escoltem, Maria.
1: Doncs ahir, mentre aquí algunes poblacions, sobretot del Vallès Oriental, s'estaven tornant a quedar completament negades d'aigua, al mateix temps, Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de reflexió, sortia al faristol per dir això.
4: I convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Ja sabeu que no és el primer cop que hi ha un avançament electoral a Espanya i per això avui us pregunto...
0: Jo ja és que ja m'ho veig a venir.
1: A partir del 1979, que és quan hi va haver les primeres eleccions constitucionals a Espanya, quantes vegades s'han avançat els comicis a les Corts?
0: A veure...
2: Hola.
3: Què ha dit? Hola, es diu hola.
0: Jo diria...
2: El de la Melero, aquest és un.
3: Aquest és un, molt bé.
2: Quant temps fa aquest?
0: Aquest va ser el de Pedro Sánchez,
3: aquest
0: no?
3: Aquest fa dos anys.
0: Sí. Jo diria que set. Set?
3: Jo també no n'he dit set, però faré vuit.
0: A veure, jo dic set, la Marta diu vuit.
3: Jo dic sis.
0: Ah, doncs mira, Macià t'acaba de dir sis, ho has de canviar.
3: És que no té micro. Joder, cinc.
0: Cinc, la Lara...
2: Mira-lo, també. Jo dic que és 4.
0: És que ara ho veurà.
2: Crec que me'n quedo curt.
1: Tu li has dit més,
2: curt,
1: no?
2: Però és igual, 4. No, però 10 no diré. 10 és molt, crec.
0: A veure, 4. Eloi 4, Macià 6, Lara 5, Marta 8 i jo dic 7. Però qui guanya la dada, Maria, d'avui?
1: La Marta Viana!
0: Marta! L'ha clavat o no?
1: Són 9 vegades.
0: 9 vegades! Sí.
3: Mira, no, ja t'havia dit 10.
1: Sí. Mira, la primera va ser el 1982, quan Leopoldo Calvo Sotelo va avançar els comicis uns mesos per la crisi que patia la UCD. Després ja tots els avançaments electorals han estat de governs socialistes, mai del PP. Felipe González, que va governar 14 anys, les va avançar 4 vegades. José Luis Rodríguez Zapatero les va avançar el 2011. I Pedro Sánchez, que sempre ha estat president sense majoria absoluta al Congrés, és el tercer cop que les avança.
0: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més d'aquests avançaments electorals, just quan ahir, com estaves comentant, el president Pedro Sánchez les anunciava.
1: Exacte.
0: Doncs Eloi, bueno, escolta, mira...
2: Ànims, no passa res.
0: No passa res.
2: Ahir vaig guanyar al final, no?
0: Ai, és que jo ja...
3: Espera, que la Maria...
2: Ah, no.
1: Va ser el divendres, et diria Eloi.
2: No, però no vaig quedar en ridícul.
1: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión, amb moltes gràcies que vam preguntar.
3: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
1: Sí, vam preguntar l'any del primer concert.
0: Portem uns dies, que no. Gràcies, Maria.
1: A vosaltres.
0: Vinga, som-hi. Matiners i matineres, quan toquen 3 quarts de 6 del matí, és moment de dir-vos que tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda, que enguany celebra 48 anys de trajectòria artística. Si voleu anar a veure aquesta obra, afanyeu-vos perquè seran al Teatre Romea en funcions del 15 al 25 d'octubre. Del 15 al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Consumir teatre sempre és una meravella, per tant, si voleu anar-hi, ja podeu començar a trucar al telèfon dels matiners, el 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades i, sobretot, saber què feu desperts a aquestes hores del matí. Maiol, Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
0: Ahir va ser dia de ràdio i dia de ràdio pública i avui, escolta'm, també es preveu
5: avui també
0: un dia intens, eh?
5: Mira, de moment, avui hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha de fixar l'amnistia i que, per tant, permetrà, per exemple, el retorn de Carles Puigdemont o que es pugui presentar unes eleccions Oriol Junqueras, també altres líders que estan inhabilitats com Jordi Turull. N'estarem pendents perquè la reunió comença a les 9 i ens diuen que pot anar cap al migdia i també hem de fer tot el recull d'anàlisi de què suposa la convocatòria electoral de Pedro Sánchez. Ja ho van fer ahir. Avui ho farem amb Míriam Nogueras, de Junts. Ho farem amb Ernesto Urtasun, ministre, membre d'aquest govern i també portaveu de Sumar. També parlarem d'Ernesto Ekaizer per l'amnistia. Tenim un programa molt complet. Parlem amb el sindicat de Llogaderes sobre la vaga general que hi haurà. Veurem si abans d'aquesta convocatòria electoral. Se suposa que sí. És a dir, tot el dia estarem parlant d'això perquè és important. Marcarà les properes setmanes i fins i tot els propers mesos i estarem atents a tot el que passi i de tant en tant connectarà amb l'Eloi que ens expliqui si tornem a tenir una sorpresa meteorològica com la que vam tenir ahir.
0: Porto una marató, l'Eloi, aquests últims dies que Déu-n'hi-do, perquè ahir estava escoltant al matí també el programa mentre tornava cap a casa i deien aquests fets imprevisibles meteorològics que ara mateix són difícils de controlar i que això fa que els homes del temps vagin de cap.
5: Sí, i a part de que ens diguin quin temps farà, és molt interessant sentir quan hi ha un fenomen com aquests que ens expliquin per què es produeixen, per què no els han pogut preveure, aquests perquès que ens preguntem nosaltres, no? Que és molt fàcil dir, ostres, és que no ens heu avisat. Bueno, senyors,
0: que a vegades us poden vaticinar,
5: vaticinar, i era interessant ahir, dins de la desgràcia, per entendre's, del que va passar, sentir com l'Eloi explicava, escolteu, tot això està passant ens està superant perquè el canvi climàtic és això.
0: N'estarem pendents, gràcies, Maiol.
5: Fins ara.
6: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
7: No me quiere llamar, que por que me llamo usted a mí.
6: La solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
10: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
11: I si fas la ventana, en donarien alguna cosa?
6: No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
12: Civil del calçot. Sí?
13: Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
6: La solució. De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia amb Elisenda Carot.
8: La solució. Passa-ho.

0: Catalunya Ràdio passen coses. Canalies? Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I mentre anem rebent les vostres trucades al 93207474, tots els oients que tingueu ganes d'anar al teatre, ja ho podeu començar a fer, que sentireu una veu fantàstica que us saluda, que és la Lara García, que avui la tenim recollint les trucades dels matiners. Mentrestant, què tal, Eloi? Bon dia de nou.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com van els Bernats Pudents?
2: Ja ha sortit volant per la finestra. És curiós perquè les bèsties que apareixen ahir dins de casa, cada època són diferents, eh? Ara és l'època dels Bernat Pudents.
1: Clar, exacte, sí, sí.
2: Sí, sí, és una cosa que he descobert aquí de la muntanya, també.
1: Però pare, és una època... Tinc amics que tenen cases a la muntanya que, per exemple, quan penges la jaqueta, el penjador de l'entrada de casa, quan surts has d'expulsar, perquè moltes vegades quan fiques els braços a les mànigues comencen a sortir Bernats Pudents.
3: No és broma,
2: sí,
3: no és broma.
2: Sí. De moment encara no tinc tant aquesta sensació, però sí que me'n vaig trobant per molts llocs.
1: És un horror.
2: Al cotxe me'n vaig trobar un l'altre dia. Entro i dic, ai, quina pudor. Pues m'havia assegut a sobre d'un.
1: Sí, oi, sí. No sé si hi ha algun mètode per intentar pal·liar l'entrada dels Bernats Pudents a casa. Això ho hauríem de preguntar.
2: Que ens ho digui. Hi ha una època pitjor, que és quan entren les mosques, que de no falta gaire. Tinc la teoria de quan les mosques estan agonitzant abans que arribi l'hivern, entren dins a casa per qualsevol forat. I cada dia es compra una pala de mosques.
1: Doncs escolta'm, quan hi hagi aquest èxode de mosques també en parlarem aquí al programa. Mentrestant, Eloi, portem uns dies horrorosos, amb uns temporals, ahir també t'estava escoltant, molt sovint imprevisibles o difícils de predir. Què és el que ens espera avui, Eloi?
2: Mira, avui ens arriba una tongada d'inestabilitat. Avui hi ha una dana a l'oest de la península Ibèrica que arriba aquí ja desgastada, ja no arriba en forma de dana, però sí que arriba amb més aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i llavors això farà que vagin arribant precipitacions. Aquest matí ja en podem dir algunes, sobretot a la costa sud, Costa Daurada, comarques de Tarragona, i durant la tarda sí que va arribant el gruix de les precipitacions, de les tempestes fins i tot. Poden arribar en qualsevol lloc de Catalunya. Les més importants, a l'Alt Pirineu i al Prepirineu, aquí poden caure entre 10 i 50 litres per metre quadrat, i també hi ha les que es puguin formar a la costa i al prelitoral durant la tarda, vespre i nit. I fins i tot no descartem que alguna d'aquestes tempestes sobre el mar es pugui anar desenvolupant d'una manera més important i entre el vespre, nit i demà al matí ens pugui arribar algun sistema ja una mica més organitzat. Això ens ho arriben a insinuar els models, tot i que no ens ho marquen clarament. Així que seguirem pendents perquè podem tenir a última hora del dia o demà altra vegada algun fenomen una mica més violent.
1: Doncs haurem d'estar pendents del cel, d'aquestes pluges, d'aquests temporals que estem tenint últimament i que molt em temo, Eloi, que crec que s'aniran repetint cada vegada més.
2: Probablement sí, i l'època més delicada segurament serà aquesta, la tardor, per la temperatura del mar que segurament assolirem la majoria d'anys.
1: Haurem d'estar pendents del cel. Que tinguis bon dimarts, Eloi, una abraçada.
2: Ara,
1: que vagi bé. Adéu. Ai, Macià, com saps com guanyar-me amb aquesta cançó. Pugem una miqueta. A quanta gent li diríem teatro, lo tuyo es puro teatro. Ens encanta regalar teatre al programa. La manera més fàcil per fer-ho és entrant a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimes. Recordeu, regalateatre.cat, un web fantàstic per regalar teatre. Precisament, avui us convidem a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda, que enguany celebren aquests 48 anys de trajectòria artística al Teatre Romea. Hi haurà funcions del 15 al 25 d'octubre. I ara tenim ganes d'escoltar-vos i de saber, sobretot, per què esteu desperts a aquestes hores del matí al 93207474. Tinc per aquí en Sergi. Sergi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Estàs al cotxe, Sergi?
4: Sí, estic de camí de feina.
1: Molt bé, cap on vas ara?
4: Cap a Barcelona.
1: I de què treballem?
4: Doncs informàtic.
1: Molt bé. Escolta'm, Sergi, ens llevem d'hora per evitar tots els embussos i col·lapses a l'entrada de la ciutat?
4: Sí, per anar a fer una mica d'esport abans de començar la feina.
1: A veure, quina és una mica la teva agenda diària? Explica'm.
4: Doncs mira, m'aixeco ja dos quarts de sis i... Bueno, un quart de sis, perdó.
1: Sí.
4: I a partir d'aquí, doncs, vaig cap a la feina, surto a caminar una miqueta per la platja i després a la feina.
1: Molt bé. D'aquí, entenc, doncs, que vius a la costa, eh? D'on vens?
4: No, vinc de la Torre de Claramunt.
1: Ah, val, perfecte.
4: De Capellades.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, tens el número 1? A veure, avui no tenim mai innocent, a veure si tindrà l'Eloi Cordomic i podrem connectar perquè m'ha de ser la meva mai innocent avui. Una abraçada, Sergi.
4: Igualment, gràcies.
1: Fins ara, bon dimarts, adeu.
4: Fins ara, bon dimarts.
1: 93207474. Saludo també en Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què tal, com va el teu dia, Josep Maria?
5: Pues jo, mira, he sentit la nit dels ignorants.
1: Has sentit la nit dels ignorants?
5: Sí.
1: I entenc que has estat tota la nit despert escoltant Catalunya Ràdio,
5: no,
1: o com ha anat això?
5: No. Allà a les 6 me'n vaig anar a dormir.
1: A quina hora, perdona?
5: Jo fico llit de seguida.
1: És a dir, però, a veure, explica'm una miqueta l'agenda. A quina hora vas anar a dormir ahir?
5: A les 6 de la tarda o així.
1: A les 6 de la tarda. Entenc que
5: sí,
1: ens hem llevat
5: cap... Sí, vaig prendre la pastilla.
1: Val.
5: I fins avui a les 11, a les 12.
1: Exacte. Ens hem connectat amb Marta Romagosa.
5: Sí, Marta Romagosa, sí.
1: I després hem tornat a dormir o hi hem seguit desperts tota la nit?
5: No, m'estiro al llit una miqueta, jo no tinc obligacions, jo ja estic jubilat.
1: Això és una meravella. Per tant, hem fet un cop de cap i ens hem tornat a connectar a la ràdio, Josep Maria.
5: Sí, sí.
1: I jo que ho celebro. Doncs escolta, em tens el número 2.
5: Molt bé. Que he de penjar o no penjo?
1: No pengi. No, penja, no penja, penja, penja. I ara, i et trucaran si
5: guanyes.
1: Molt
5: bé, pues és molt amable, a veure si em toca.
1: Adéu, Josep Maria, una abraçada.
5: Bon dia.
1: Adéu, adéu. Gemma, bon dia. Ara sí, Gemma, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Ara sí que ja et localitzo. Com va el matí, Gemma?
6: Bé, molt bé.
1: L'hem començat bé?
6: Aquí preparant les coses per marxar a treballar.
1: Molt bé. El dimarts, mira que és un dia una mica tonto, eh?
6: Sí.
1: No?
6: Sí, sí, sí. Costa, encara costa. La setmana costa. Encara
1: la
6: no
1: setmana
6: veus
1: costa, la setmana costa, però ho aconseguirem. Gemma, que tinguis un molt bon dia. He d'anar ràpid, que se m'acaba el temps. Tens el número 3.
6: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Una abraçada.
6: Una abraçada.
1: Adéu,
6: adéu.
1: Gemma. Adéu, adéu. I tinc per aquí també a l'Aron. Aron, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Veig que vas amb cotxe, també?
7: Sí, exacte, a treballar.
1: D'on vens i cap on vas, Aron?
7: Pues mira, vinc de Santa Coloma de Farnet i vaig cap a Girona.
1: Déu-n'hi-do, això cada dia?
7: No, cada 4.
1: Cada 4. A què et dediques tu, Aron?
7: Bueno, treballo al SEM.
1: Molt bé, perfecte. I entenc que tens horaris variats, eh? Segons la setmana et van canviant els horaris.
7: Una mica, sí.
1: Molt bé, doncs escolta, em tens el número 4. D'aquí uns moments, l'Eloi Cordomí dirà un número, a veure qui de vosaltres s'emporta aquest parell d'entrades. Una abraçada i bon dimarts, Aron.
7: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi posa-la al disc, aquesta cançó que ens apropa ja cap a les 6 del matí. I abans d'acabar, els matiners, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners, com esteu? Jo aquest dilluns me n'he anat cap a casa pensant en la reflexió final del Catalunya Nit que ha fet el periodista i col·laborador Cristian Segura sobre la desconfiança que ha llançat el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el vot per correu en les noves eleccions que ha convocat anticipadament Pedro Sánchez. Darrerament, tant des de l'esquerra com des de la dreta espanyola, s'han llançat desconfiances i missatges en aquest sentit sobre el sistema democràtic espanyol, sigui una crítica i una desconfiança expressada cap als jutges, o bé aquest que acabem de sentir avui sobre el sistema electoral. És clar, la pregunta que jo em faig és si acabes criticant el sistema i desconfiant del sistema des del sistema, què passa? Deixo la pregunta a l'aire, a veure què en penseu. Bon dimarts!
1: Gràcies, Agnès Marquès. Bon dimarts. Per cert, a punt d'acabar el programa ja, l'Agnès es fa preguntes i d'aquí uns moments respostes al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, ràpidament, un número de l'1 al 4 abans d'acabar.
3: El 2.
1: El 2. Doncs vinga, en Josep Maria, que se'n va cap al teatre. Gràcies, Eloi. I a tots vosaltres, com sempre, gràcies per ser-hi. Arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que tingueu un molt bon dimarts. Fins demà.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i el govern manté el pla Inuncat actiu, com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluges, al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui ens arriba una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, un element que generalment doncs, ja provoca inestabilitat. Preveiem alguns primers ruixats que, de fet, ja estan arribant a aquesta hora per les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, més avançat al matí, i després a la tarda esperem precipitacions en qualsevol punt, en forma de tempesta, fins i tot. Hi haurà dos llocs on s'acumularà més pluja, l'Alt Pirineu i el Prepirineu, aquí poden caure de 10 a 50 litres per metre quadrat. Hi ha una altra franja, que serà la costa i el prelitoral, on també, quan arribin al mar, totes aquestes tempestes creiem que regeneraran i faran provocaran aquests aiguats o precipitacions una mica més intenses, també de 10 a 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà al matí no és impossible que alguna d'aquestes tempestes hagi format algun sistema més organitzat sobre el mar i veurem de quina manera ens pugui afectar.
0: Els equips d'emergència que busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una la que va caure a la riera de Pineda de Mar, i hem sabut també que es busca un nen també de 12 anys a Granollers que, coincidint amb les pluges el cap de setmana, es podria haver desorientat. Avui seguirem pendents també dels efectes de les pluges que ahir van reactivar per sorpresa. Per exemple, Rodalies continua a mig gas. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a l'estació de tren de Girona molt poca gent a aquesta hora. Quatre autobusos que esperen a l'exterior per acollir els passatgers de l'R11 i portar-los o bé en direcció a Figueres o bé en direcció a Barcelona fins a l'estació de Sant Andreu Comtal. Com una passatgera que acaba d'arribar, que ha vingut ben d'hora i que ens ha dit que ha d'anar en transport públic cap a Barcelona. L'escoltem.
3: I Maria Àngels Bosch, i vinc aviat perquè vull ser a les 9:30 allà. No hi ha tren, però hi van posar autobusos. I ara avui, com que hi els autobusos vaig venir massa tard, avui ja vinc a la primera.
2: Els conductors d'aquest primer bus que ha de sortir cap a Barcelona, que ens diu que no sortirà fins que hi hagi més passatgers. Veiem els panells informatius que els trens que havien de sortir a primera hora des de Girona, de l'R11, tant en direcció Figueres com en direcció Barcelona, doncs que estan suspesos i que el servei se substitueix pel transport en autobús.
0: I amb les eleccions convocades pel 29 de novembre, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que ja no haurà de convalidar aquest cas al ple al Congrés, sinó la Diputació Permanent. I això vol dir que el vot de Junts ja no serà determinant.
4: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
0: Avui en parlarem amb portaveus dels diferents partits per veure com encara en la cursa electoral. Rufián, per cert, s'ho està pensant. Ada Colau ja ha dit que està disposada a encapçalar el Front Ampli d'Esquerres, mentre que el Partit Popular i Vox ja posen en dubte el procés electoral. Sentim Ayuso i Abascal.
5: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
6: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Comissions Obreres i la UGT ja han anunciat també per aquesta tardor, encara sense data, una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge. Parlant de protestes, per cert. La de Barcelona ha tingut dues cares. 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne i una manifestació que va acabar amb aldarulls.
7: Atenció, atenció, separen la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Hi ha hagut crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleu. Això el dia en què el Tribunal Constitucional avalarà definitivament l'amnistia. El Tribunal avalarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional es vinculante para todos los jueces y tribunales.
0: Ell mateix ja ha avisat al Suprem que no tindrà més remei que aquesta vegada sí, aplicar el perdó a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes. En temps d'àgora, avui parlarem, a partir de les 10 del matí, amb Ernesto Ekaizer, del calendari que s'obre a partir d'ara.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora també el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre. Unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar aquesta legislatura i enmig també de la crisi de l'habitatge, però també el de Ceuta.
2: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui mateix el Consell de Ministres tornarà a aprovar els 2 decrets que va tombar al Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
4: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre que torna a plantejar com una disyuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Partit Popular i a Vox hi ha satisfacció també per l'avançament electoral i demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez.
6: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Sánchez.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
6: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitarien el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. Y no la vamos a desaprovechar.
6: Mentrestant, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anima a no votar per correu per evitar un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a governar.
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
6: Per la seva banda, l'agitador ultra, Alvise Pérez, ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats.
1: I a l'esquerra del PSOE, l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista.
2: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca de Front Ampli. Sonen com amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
2: I en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tampoc liderar la candidatura.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: I Esquerra i Junts activen avui la maquinària.
6: Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
1: Avui serà nosaltres a partir de les 9 del matí. Àlex Giral, Robert.
13: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per a l'Hisenda Alemany, número 2 dels republicans...
14: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
13: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
15: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
13: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant en aquest cas el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
2: Segons s'ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. Ell mateix avançava ja la setmana passada que seria un text concís.
3: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de la sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
1: I en aquest escenari, com queda en aquest cas Carles Puigdemont?
6: El seu advocat Gonzalo Boye explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
16: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
6: Fonts del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
1: I el servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i també pel Maresme.
2: Només es recuperarà parcialment els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera, però Renfe admet que hi podria haver alteracions. On hi haurà o no hi haurà convois és a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers i la R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Ahir la falta de servei en aquestes línies va tornar a fer l'equips als usuaris.
17: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró.
18: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
2: A hores d'ara el metro sí que ja funciona, a poc a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: I un dia més farem molta atenció i mirarem molt el que passa al cel perquè molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
6: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el Pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
19: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
6: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
1: Granollers, mentrestant, recupera a poc la normalitat. Va ser un dels municipis més afectats per les pluges d'ahir i encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
2: També ha quedat afectat l'hospital i davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha hagut de delimitar amb tanques. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació de la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i també treure aigua dels edificis inundats. En Xavi Ortega, propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
20: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
2: Els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos, una quarantena de persones van quedar atrapades a l'aigua.
1: Les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per exemple, l'Hospital de Granollers, s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
21: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, el Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor.
6: Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge.
1: Rafael de Ribot.
0: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Vera López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
5: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessàries.
0: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'anunci de vaga general el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a manifestar-se a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge.
2: Després de la manifestació, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. Tot plegat va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls i 28 policies ferits lleus.
1: Ho va seguir des de Barcelona Jordi Canal. Bon dia.
22: Bon dia. Uns enfrontaments que han deslluït una manifestació massiva. 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament. Al final, però, llançament d'objectes contra els Mossos i els agents marxant contra els manifestants. Cops de porra, bales de fuam i contenidors cremant. Abans, amb total normalitat, la marxa contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general. Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, valorava així que Comissions Obreres i l'UGT els facin costat convocant-la.
23: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. Vivim ofegats. I per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
22: Des de Barcelona, Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. Amb la primera que sona, que és Anxiety, de la rapera Doechii, perquè és una de les caps de cartell del Primavera Sound, que aquest any celebra els 25 anys. Compartirà festival amb Phoebe Bridgers o Fontaine's DC i amb grups clàssics ja del festival com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà al mes de juny. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in three.
0: La segona. And I'm free.

0: Shakira anuncia un últim concert el 12 d'octubre a Madrid amb molts amics convidats. Fins ara, però, no s'han fet públics els noms i tot apunta que serà sorpresa i que se sabrà poques hores abans. L'artista colombiana farà, doncs, 13 concerts al final a la capital madrilenya i posarà així punt final a la seva residència europea.
1: I la tercera.
0: Good People de Mumford & Sons i Pharrell Williams per parlar de la nova comèdia de Joel Joan que s'estrena avui al Teatre Condal de Barcelona. Es diu Bons i Dolents i es pot veure fins al 15 de novembre.
1: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pol amb 3,7 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i l'Ali Gabriel a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9, obrirem l'àgora per entrevistar el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. Quines conseqüències tindrà l'avançament de les eleccions generals? Com s'acabarà configurant l'espai polític a l'esquerra del PSOE?
4: Hi ha un quart tocat de 10, entrevista la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, després que el rebuig als decrets d'habitatge hagi propiciat la convocatòria d'eleccions.
3: A 10:45 parlarem amb Carme Carazo del Sindicat de Llogateres després de la multitudinària manifestació d'aquest dilluns a Barcelona i abans que es concreti la convocatòria de vaga general per l'habitatge.
4: I després parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer de l'última hora de l'aplicació de la llei d'amnistia.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, avui preveiem noves tempestes, sobretot atenció a la tarda, que poden ser torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de fet, avui ja tenim una dana a l'oest de la península Ibèrica que s'acosta. Arriba ja desgastada, per tant, pràcticament no tindrà aquesta forma de dana ja quan arribi aquí, però sí que hi ha una branca d'aquesta perturbació que ens arribarà, farà que augmentin els núvols, ja està passant en aquests moments, estan arribant els primers ruixats ja pel sud de Catalunya, a l'espera que durant la tarda tinguem les pluges més fortes. Pot ploure en qualsevol punt de Catalunya, creiem que hi haurà una zona de l'Alt Pirineu i del Prepirineu on amb més probabilitat s'acumularan quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat, i d'altra banda, a la costa, entre aquesta tarda, vespre i nit, també podíem tenir alguns punts amb pluja torrencials, costa i prelitoral. Després, avançada la nit matinada i demà al matí, no descartem que sobre el mar es pugui tornar a formar algun sistema d'aquests de tempestes i, en tot cas, demà al matí ens podria arribar a afectar tangencialment en alguns punts de la costa. Tot plegat avui amb unes temperatures que queden entre els 23 i 25 graus. A partir de dijous sembla que baixaran amb més ganes.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera?
3: Pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i també a la Litoral, al Poble Nou, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui torna a funcionar l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ha advertit que hi pot haver disfuncions i, de fet, alguns usuaris ja ens estan dient que hi ha retards i que els trens s'aturen més de l'habitual. En concret, ens parlen de retards d'uns 20 minuts. D'altra banda, després dels aiguats d'ahir, l'R2 Nord no funciona entre Granollers i Barcelona. En aquest cas, no hi ha trens ni tampoc autobusos, i l'R4 tampoc té servei des de Barcelona cap al nord, si bé en aquest cas sí que hi ha alternatives d'autobusos. Recordem que l'R7 i l'R8 tampoc funcionen i sí que hi ha autobusos.
1: Ara són les 6:23. I activem aquesta hora el satèl·lit a Berlín i tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, Ricard.
1: Des de São Paulo, Joan Biosca, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
1: Des de Perpinyà, Laura Bertran, hola, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
1: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: Arrenquem avui a Alemanya. Aquest matí a Saxònia-Anhalt es fa el primer pas per constituir el nou govern. És el nomenament, Jordi, del president de la cambra parlamentària, que serà d'Alternativa per Alemanya i, per cert, joveníssim, oi?
6: Doncs sí, Ricard, serà un diputat del partit, Tobias Gauss, que té com Sigmund 35 anys. El futur president ja ha fet un primer anunci que pretén cridar l'atenció. A partir d'ara, a l'hemicicle, els diputats d'Alternativa per Alemanya s'asseuran al centre, en lloc de la dreta, on seien fins ara. De moment, però, Ulrich Sigmund continua sense tenir la majoria absoluta assegurada, tot i que fa uns dies va afirmar, sense donar detalls, que ell, al desembre, serà el primer ministre. Li faria falta el vot d'un trànsfuga que, segons els conservadors, no sortirà de les seves files. Tot plegat, un serial on la resolució sembla que s'allargarà bastant.
1: Saltem ara al Brasil. Neymar, l'exjugador del Barça, ha votat per Flavio Bolsonaro, guanyador de la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil, i ho ha mostrat a les seves xarxes socials.
8: L'ex del Barça demostra així especialment com Lula no és del seu parer. L'animadversió entre Neymar i Lula és coneguda al Brasil des de que el passat mes de juny va ser convocat Neymar pel Mundial de Futbol. Malgrat estar lesionat llavors, Lula va dir que seria el primer futbolista teletreballador convocat per a una competició. Un altre ex del Barça bolsonarista és Romario, actual senador.
1: I a Perpinyà, l'actualitat judicial se centra, Laura, en un suposat intent de frau a l'assegurança que va provocar la mort de 8 persones, entre les quals 2 infants.
9: Exacte. Al banc dels acusats hi ha 3 homes. Un d'ells, sense papers, que explica haver seguit les ordres dels 2 altres, uns germans que gestionaven una botiga a Sant Llorenç de la Salanca. Ho hauria fet a canvi de la promesa d'un contracte laboral i ajuda per la regularització. L'objectiu final seria cobrar els diners de l'assegurança. Les conseqüències, però, són gravíssimes. L'explosió seguida d'un incendi en plena nit va provocar la mort de 8 persones. 3 edificis van tenir danys i hi va haver més d'un centenar d'afectats.
1: I a Mallorca, Caterina Calvià i Magaluf, epicentre del turisme de borratxeres, volen posicionar en aquest cas com a eixos culturals.
10: Començant pel FLEM, el Festival de Literatura Expandida d'aquest cap de setmana a Magaluf, a un hotel Malià, copes, música, tatuatges, visita a les habitacions, un premi en castellà i sí, xerrades i llibres, amb caps de cartell com Mana Tot o Elisabet Benavent, líders de bandes de novel·la romàntica. També s'ha estrenat a la ruta Calvià Plató de Cinema amb les localitzacions icòniques que han aparegut a les pantalles de tot el món. L'objectiu, atreure visitants i rodatges de cinema i de publicitat. Amb tot, hi ha algú que ja es pregunta, cultura o blanqueig?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:27. La Vinya Mal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular.
13: Sí, De La Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. Deixa entreveure que avui a 9:45 Lamine sortirà d'inici.
14: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
13: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2.

0: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
1: En l'últim partit del jugador amb l'albiceleste, aquesta pròxima matinada a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
2: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
3: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
4: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
1: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció, continua però la seva carrera futbolística a l'Inter de Miami.
0: Mentre el bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea.
1: Sí, és un partit històric pels gironins. És el primer partit del club en competició continental a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dos competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: També debut del Joventut contra l'equip israelià de l'Herzliya a 8:45 a la fase de grup de la Champions League. El Granollers que rep el Busau romanès a 8:45. És la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol i el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de Waterpolo.

0: I també hi haurà una altra franja de tempestes fortes localment torrencials que podria afectar la costa i el prelitoral.
1: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
2: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora ja a l'R1, que avui torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. A l'R2 Nord no hi ha ni trens ni busos entre Granollers i Barcelona, i l'R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funcionen, però aquí sí que hi ha alternatives d'autobús.
1: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
3: Posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura. Sánchez recupera les mesures d'habitatge avui al Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant ara la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
1: El segon, Ada Colau.
4: L'exalcaldessa de Barcelona no descarta liderar la candidatura de la coalició de partits que integren Sumar i que es presentarà sota la marca Front Ampli. També sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
1: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
3: La seva és la ponència sobre l'amnistia que acabarà aprovant avui el Tribunal Constitucional, la més clara a favor de l'aplicar l'amnistia i que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
1: El quart, Inuncat.
4: El govern el mantindrà activat el pla en fase de ple d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, les zones més afectades ahir.
1: I el cinquè, vaga general.
3: La renúncia de Comissions Obreres i la UGT, els sindicats majoritaris, plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho van rebre com una victòria els milers de persones que hi van sortir al carrer Barcelona a manifestar-se justament en defensa del dret a l'habitatge.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: L'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i 500 antics alts càrrecs diplomàtics o ministres europeus han demanat suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. En una declaració conjunta, critiquen la passivitat de la Unió Europea davant dels plans israelians de construir nous assentaments a la zona EU, a l'est de Jerusalem, per dividir Cisjordània en dos.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Segons l'organització en defensa de la llibertat d'expressió PEN America, les escoles públiques de tot el país van vetar el curs passat pràcticament 12.000 llibres. És un rècord. La majoria, un 58%, entraven en la categoria de literatura juvenil i Stephen King és l'autor més afectat. Segons l'entitat, tot plegat pren de les mans dels joves els llibres que, diu, els ajudarien a enamorar-se de llegir.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: 7 persones han mort ofegades després que les pluges hagin inundat un pou miner il·legal en un municipi al sud-oest del país. Se'ls buscava des de dissabte i se'ls ha trobat en una mina tancada i abandonada. També s'han detingut 21 persones com a responsables d'aquestes instal·lacions.
1: Repassem ara les portades a la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
1: Centrada sobretot en l'avançament electoral.
6: Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per un titular més neutre. Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico, que opta per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons, unes vies del tren i un tren aturat enmig d'una piscina. Fotografia semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i unes declaracions d'un afectat que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que Platja d'Aro demana reconstruir els ponts per evitar que el riu es desbordi quan plou. Lara Garcia.
7: Bon dia, ho recull el diari de Girona. El municipi vol enderrocar els ponts i construir-los sense pilars damunt la llera per evitar que el riu es desbordi i puguin viure situacions com la d'aquest cap de setmana. És una obra que s'està pendent des del 2009 i l'alcalde demana a la Generalitat que s'acceleri el projecte. El Segre explica que les escoles agràries de Catalunya han començat el curs amb rècord de matriculats. Hi ha 770 alumnes inscrits, suposa la xifra de matriculats més alta fins al moment. El curs s'ha inaugurat aquest dilluns des de la Seu Vella de Lleida. I el Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt i final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris han explicat al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família ja no pot assumir.
1: I pel que fa als esports, últim partit de Lamine Yamal abans d'incorporar-se al Barça. Robert Prat.
8: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia.

0: Però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: Ara són les 6:35, de seguida ampliem el que està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Falten 28 dies, i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
2: Good morning, Catalunya. Per guanyar una majoria al Senat, els demòcrates haurien de fer uns resultats espectaculars en estats d'ancestral poder republicà. Una enquesta molt recent del New York Times ha descobert que, de fet, els demòcrates estan pujant molt a indrets fins ara vermellíssims com Ohio, Texas, Iowa, Alaska i Kansas. Això s'explica per la impopularitat creixent de Donald Trump. A les passades eleccions, el president va guanyar en aquests estats per un gran marge, però ara, en tots ells, la seva popularitat ronda el 40%. I en tots aquests estats, els votants tenen una visió favorable dels candidats demòcrates, especialment en termes d'integritat moral. Parlo, per exemple, de gent com Adam Hamilton, un pastor de l'església metodista més nombrosa del país amb una visió molt centrista de la política. Com he dit moltes vegades, aquesta campanya no la guanyarem amb Dani, sinó els nous conservadors de l'esquerra.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són tres... passen 7 minuts de 6:45.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya es desperta avui pendent de les eleccions anticipades que Pedro Sánchez ha convocat pel 29 de novembre.
8: El president espanyol les avança amb l'objectiu que la crisi política dels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostica les enquestes.
9: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
8: Tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
6: I la resta de partits com han rebut?
8: Doncs el líder del PP, Albert Núñez Feijó, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
10: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
8: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens en les enquestes. A Catalunya, Esquerra i Junts activen avui la maquinària, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
6: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència.
8: Els equips d'emergències busquen dues persones desaparegudes pel temporal. Una, la persona que va caure a la riera a Pineda de Mar, i també un menor de 12 anys de Granollers. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme.
6: Anem a veure també com està la circulació de trens a Girona. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
11: Hola, bon dia. No hi ha servei de Rodalies de l'R11 des de Girona ni en direcció cap a Figueres ni cap a Barcelona. Se substitueix per un servei alternatiu de bus. A 6:45 del matí ha sortit el primer bus en direcció a Sant Andreu Comtal i hi ha passatgers i passatgeres, com per exemple la Rosa i la Marina, que s'esperen a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estem amb elles. Rosa, bon dia.
12: Bon dia.
11: A quina hora sortiràs?
12: Pues, segons la noia, han dit que ens havíem d'esperar fins a les 7:30.
11: Clar, hi havia un tren a les 6:27 des de Girona a Barcelona, un altre a les 6:37, però no són els mateixos horaris per l'autobús.
12: No, sembla que no, que esperen a que més o menys s'omplin els busos i quan s'ompli, doncs anar cap allà. En part té una mica de lògica, perquè si no són, van en busos amb quatre persones, no, és una mica de... no té lògica.
11: Gràcies, Rosa. Marina, tu el mateix, eh?
13: Hola, sí, sí, estic a la mateixa situació. Jo vinc de Sils i vaja, doncs, doncs ara estaríem agafant el tren, però doncs, ara hem d'esperar i esperem que després no hi hagi també molt de tràfic a arribar a Barcelona, perquè clar, també el no haver-hi transport en diverses zones de Catalunya que venen cap a Barcelona, doncs segurament tot, molta més gent agafarà el cotxe.
11: És la situació aquesta hora a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estan suspesos els trens de Rodalies de l'R11, però l'AVE sí que funciona amb normalitat, això sí, va ple, i com a mínim en els primers trens d'aquesta hora del matí no hi ha alternativa si no es té bitllet.
6: Moltes gràcies, Fèlix. Més enllà de les afectacions que puguin haver encara avui, fruit de les pluges d'ahir, del cap de setmana, avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem.
8: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat Carles Puigdemont explicava al Catalunya Nit que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
14: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
8: Fons del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
6: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla.
8: El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
15: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mano o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado, y luego entendí por qué.
6: Pedro Almodóvar diu que vol portar al cinema Peixos d'Eva Baltasar, una novel·la sobre una relació lèsbica.
16: El cineasta ho ha explicat aquest dilluns en un col·loqui amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. Va comparar-ho amb les actrius que fa uns anys van protagonitzar la pel·lícula francesa La vida d'Adèle, que va comptar amb un coordinador d'intimitat, però que aquest va acabar sent investigat per agressió sexual. Almodóvar ha assegurat que fins ara no ha treballat amb aquestes figures, però aplaudeix que ara siguin ja obligatòries durant els rodatges.
6: I ara parlem de gastronomia, perquè la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
16: Joan Roca també ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que ha celebrat el 40 aniversari del celler de Can Roca.
6: Ambient especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
17: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
18: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
17: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Ara són 6:45 pel que fa al temps. Avui sembla que tindrem una nova tongada de tempestes. Eloi Cordomer, bon dia.
19: Bon dia, sí, avui ens arriba una perturbació per l'oest de la península Ibèrica, arribarà aquí a Catalunya, de moment ja la notem amb més núvols, també hi ha bancs de boira en aquesta hora en moltes comarques de l'interior, i petits ruixadets a les Terres de l'Ebre, poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda tinguem tempestes que poden arribar en qualsevol punt. Creiem que descarregaran amb més ganes a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla a Lleida, amb acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat localment, i també una tongada de pluja forta en punts de la costa i del prelitoral que podria allargar-se durant aquesta tarda, vespre, nit, i no descartem fins i tot que entrada la nit matinada i demà al matí pugui formar-se algun sistema de tempestes més organitzat sobre el Mediterrani que encara ens pugui afectar en alguns trams del litoral.
6: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
20: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i d'entrada a la capital catalana per la C58 i la B20. També cues en diversos trams de la B23 i la 2. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents de l'habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys. D'altra banda, a l'R2 Nord no hi ha trens ni tampoc autobusos alternatius de Renfe entre Granollers i Barcelona, i els usuaris expliquen que els autobusos de Segalers van plens a vessar. I l'R11, R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funciona en aquestes línies, i Renfe en aquest cas sí que ha establert serveis alternatius d'autobús.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
22: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
21: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
7: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
23: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35, que ha sumat un 1,12% i ja s'apropa als 19.300 punts. L'avançament electoral no ha fet tremolar el pols dels inversors. A la resta d'Europa, els índexs han tancat també en verd, tot i que les crescudes són més moderades. Al Brasil, la borsa de São Paulo s'ha disparat gairebé un 8% després dels bons resultats del candidat d'ultradreta Flávio Bolsonaro en la primera volta de les eleccions presidencials. I pel que fa a Wall Street, el Dow Jones ha tancat avui en verd i el Nasdaq marca un nou rècord impulsat per les tecnològiques. Avui el preu del petroli s'estabilitza en els $100 al barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Marvin Himyar té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himyar?
25: S'estan encardant de tu, eh?
24: Per la meva pronunciació, del cognom.
26: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. L'hagués dit Himyar.
24: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió, jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himyar.
26: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
27: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
28: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
29: Al Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra, que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreeolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
28: Linkat.
29: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
28: Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
6: 11 minuts i seran les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
30: Bon dia.
6: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
31: Bon dia.
6: Girona, Núria Peraire, bon dia.
32: Bon dia.
6: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
33: Hola, bon dia.
6: Comencem, com dèiem, a Barcelona. Avui estem molt pendents del balanç del temporal.
30: Sí, que ahir va castigar, i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i, sobretot, quin quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, precisament avui, a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
6: A Lleida, avui haurem de tenir l'ull posat als tribunals perquè declaren els dos detinguts per la mort violenta d'un home que cap de setmana, Júlia.
0: Sí, els dos detinguts tenen 18 i 43 anys i estarien implicats en la mort d'un home al barri de la Bordeta el passat dissabte. S'està investigant si el crim seria conseqüència d'una baralla entre els tres i també quina relació tenien. La víctima va aparèixer en un descampat i en estat inconscient i tot apunta que hauria rebut un fort cop. L'alerta la va donar un veí de la zona qui va avisar els serveis d'emergències. Ahir els van interrogar els Mossos a comissaria i avui està previst que compareguin davant del jutge.
6: I saltem a les comarques gironines. Avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses que té l'oposició d'alguns sectors, Núria.
1: Doncs sí, avui escoltarem els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 del municipi de Les Preses de la Garrotxa. Ells defensen el projecte de la variant, un projecte reivindicat des de fa molt temps pels veïns de la zona per tal de reduir el pas de vehicles dins el municipi. El govern l'està impulsant, però darrerament us hem explicat com el traçat de la futura variant té el rebuig de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos i de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats i davant aquesta situació, avui els veïns partidaris del projecte volen explicar les seves raons.
6: I acabem al sud del país. Més de 300 congressistes del sector funerari espanyol es reuneixen a partir d'avui a Tarragona en un fòrum que vol transmetre la importància del sector a la societat, Ricard.
2: Sí, mira, t'explico. Al marge de les ponències que es faran al Palau de Fires, m'ha cridat molt l'atenció el programa cultural que està organitzat de forma paral·lela i que està obert a tothom. Comença avui a 11:15 amb una sessió de contacontes amb Sílvia Balazón sota el títol Contes de la mare morta per celebrar la vida. També s'ha programat un concert del baríton Àngel Òdena, acompanyat de la soprano Laura del Río, i fins i tot hi ha un monòleg a les 5 de la tarda, demà, a càrrec de Félix Albo, anomenat Tanatorium, es mejor venir a que te traigan. També hem programat un taller floral i l'anomenat Dead Café per conversar sobre la mort sense cap guió establert mentre els participants fan un cafè o un té.
6: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat absolutament tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
6: I ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
4: Aquests dies l'Aston Villa de futbol de dones ha acomiadat a la seva entrenadora Natàlia Arroyo. La seva destitució ha estat una de les decisions més dràstiques de la temporada a la Lliga anglesa. Però atenció, el que és realment curiós que el seu substitut i que demà s'estrena sigui Brian Sorensen, assessor tècnic de l'equip, el technical advisor. L'home que treballa per la directiva teòricament avaluant el rendiment general. Aquí ni conflicte d'interès, ni dubte ètic, ni diagnòstic objectiu, no. Simplement es dinamita qualsevol relació de confiança professional. I és que el senyor només ha necessitat un mes perquè l'auditoria li assegurés a ell la cadira de Natàlia Arroyo. Un sol mes i el canyet.
6: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
28: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
28: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
9: l'espai de reflexió a la tertúlia.
10: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat? I em va vindre a dir sí.
11: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
10: El més perillós és que escapi el nostre control.
12: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
28: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
6: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'humor que va gastar David Broncano a La Revuelta.
13: Les faltades d'ahir en La Revuelta per l'assumpte de l'avançament de les eleccions, el millor del dia. Broncano, sent més afilat que mai, va clavar-se amb ironia amb Pedro Sánchez, per una banda, i per l'altra va felicitar a Iker Jiménez, que va guanyar amb el seu programa Horizonte per primera vegada a El Hormiguero. A Pablo Motos el van avançar per la dreta. Va dir Griston fent broma. I després Broncano. Felicitem a Iker perquè pot ser en desembre siga ministre de l'Interior.
6: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'eleccions anticipades, Marc Garriga ens recomana la sèrie VIP.
8: per desengreixar una mica una sàtira política divertidíssima creada per Armando Iannucci, mestre del cinisme, i protagonitzada per Julia Louis-Dreyfus, una actriu que es va endur l'Emmy 6 anys seguits per aquesta sèrie. Ella és Selina Meyer, la vicepresidenta dels Estats Units i després presidenta, amb una ambició desmesurada i una incompetència espectacular, envoltada d'un equip igual de disfuncional que ella. La sèrie mostra el dia a dia caòtic i ridícul del poder a Washington, amb diàlegs memorables, grans dosis d'humor negre, un ritme frenètic i referències constants a la política real. VIP la trobareu a HBO Max.
6: I ahir què deien els altres, Jovany?
14: Doncs ahir van dir moltes coses els altres, però nosaltres també, perquè el matí va ser llarg, intens i esgotador, fins al punt que gairebé ja no sabíem què dèiem, com l'Eloi Cordomí.
15: Ara ja al centre i nord de Mallorca.
16: De Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
15: No, Mallorca no. També,
16: has de descansar també, també Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
15: Menorca. Ai.
16: Menorca, ara?
15: Maresme.
14: I mentre a l'exterior plovia, aquí a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio, Aitor Arriaga feia pujar la temperatura.
17: De fet, fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa, me pone. M'encanta veure-ho. Ara bé, això no va...
14: Però res a veure el to de la nostra àgora amb les tertúlies que fa, per exemple, la Susana Griso.
18: Es que sois vosotros que sois unos carroñeros, yo lo digo contra las letras.
19: A ver...
20: Y tú eres subnormal.
19: Oye, no, venga, no.
14: Es que vamos. A quarts d'onze, sentirem què diuen els altres avui.
6: Gràcies, Joan.
21: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
22: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
23: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
31: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
22: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
32: I també disponible a la plataforma 3CAT.
33: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Can Elias.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui arrenquem amb la música dels Beatles i Come Together, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1969, es va publicar als Estats Units un doble senzill que incluïa Come Together, aquesta que estem sentint, com a cara A, i Something a la cara B. Totes dues cançons pertanyien a l'exitós disc Abbey Road dels Beatles. La cançó la va compondre John Lennon i va arribar al número 1 de les llistes d'èxits dels Estats Units i es va convertir en un dels grans himnes del rock universal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El govern manté el pla Inuncat actiu com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluja al matí al sud i a la tarda pràcticament a tot arreu del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arriba una perturbació de l'oest de la península Ibèrica, recordem que aquests dies hi ha una dana molt a prop de Portugal. A partir del migdia i durant la tarda, també al vespre, les tempestes poden arribar en qualsevol punt de Catalunya. Deixaran més aigua a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla a Lleida. Estem parlant de quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I també preveiem una franja de precipitació més activa a la costa i al prelitoral, que localment podria deixar pluges torrencials. Fins i tot no descartem que entrat al vespre, nit i matinada, es formi alguna franja de tempestes més organitzada sobre el Mediterrani que pugui afectar demà al matí encara en alguns punts de la costa.
0: Unes tempestes, les d'ahir, que van agafar a tothom per sorpresa, sumades a les del cap de setmana, i han deixat també la xarxa de Rodalies força tocada. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quins trens van ara mateix i quins no?
2: Mira, trens que van.
0: Sí.
2: Els de l'R1, que ja entren tots a Barcelona, des d'Arenys. Els de l'R2 Sud, que aquests no han tingut problemes aquests últims dies. Els de l'R2 Nord només fan Sant Andreu Aeroport. Els de l'R3 de la Garriga-Ripoll. El tram sud de l'R4 de Sant Vicenç a Sants. I els regionals del sud i els Rodalies de Lleida. Tot això va. Trens que no van, però que tenen autobusos. R7 i R8, l'R1 a l'Alt Maresme, d'Arenys a Maçanet, R Nord de Granollers a Sant Celoni, el tram nord de l'R4 entre Terrassa i Manresa, i per anar de Terrassa i Sabadell a Barcelona s'ha d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Tampoc no van, però tenen autobusos, els trens de l'R11, els de Girona, l'R17 de Tarragona a PortAventura i la Rodalies de Tarragona a Salou.
0: Val.
2: Aquest és el panorama.
0: I la previsió, quina és? O sigui, quan tornaran a funcionar tot amb normalitat? Què et diuen?
2: Doncs que tot serà progressiu.
0: Ja.
2: O sigui, ara, de moment, avui hem fet un gran pas respecte a ahir, que és el túnel de Plaça Catalunya, per on pot entrar l'R1. De moment encara sembla que no, l'R4 venint del nord. Aquests encara, clar, encara no.
0: Aquí el problema també és que si el Pla Inuncat està activat, com deia l'Eloi ara, com a mínim fins dijous, que tenim avisos per pluja al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu, que poden ser pluges torrencials com les d'ahir, doncs que clar, que quan avancem amb una cosa tornem enrere. Per tant, podria ser que tota la setmana tinguéssim servei de Rodalies a mig gas.
2: Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
2: Recordo,
0: sí,
2: una
0: sí.
2: Recordo una mica aquells dies de gener, de febrer, que teníem, que cada dia ens llevàvem amb el mapa, sí, de Rodalies, i anàvem veient les franges en negre, que volia dir que eren trams fora de servei, no? I aquells trams en negre, doncs bé, es anaven escurçant, doncs tot té pinta que el procés, per causes doncs diverses, pot ser que sigui el mateix.
0: Hi ha informadors avui, Joan?
2: Sí, avui sí, i les pantalles indiquen els trens que a priori, sobre el paper, sembla que són els que han de passar.
0: Perfecte. Doncs seguirem informant. Joan, gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: La línia de la costa, com veiem, la R1, és una de les més afectades pel temporal. Ens deia el Joan que els trens en principi funcionen fins a Arenys. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí de moment hi ha tranquil·litat, ara sembla que es comença a animar una mica més la cosa. A l'estació d'Arenys de Mar encara hi ha pocs viatgers, sí que hi ha gent que va arribant i marxant, però en principi hi ha poca gent. És la darrera estació amb servei, com deia el Joan, i si van més amunt, a partir d'aquí, a partir d'aquest punt, ja hi ha els autobusos aquí a la porta, ara n'hi ha un parell, quan hem arribat n'hi havia 5, que van agafant gent i sense una hora concreta, sense un minutatge concret, sinó a mesura que es van omplint una mica perquè surten bastant buits, doncs van sortint en direcció cap al nord i es van aturant a Canet, Sant Pol, Pineda, Calella, Santa Susana, fins a arribar a l'estació de Maçanet, Massanes. Aquí sí que hi ha informadors. El que no hi havia a primera hora quan hem arribat és pantalles, i amb un brot de sinceritat el que ens han dit és les vam tancar ahir, perquè el que deien les pantalles no tenia res a veure,
0: ja,
3: amb el que estava passant, i per tant les, sí, vam tancar, i ara les han reiniciat
0: i
3: ara ja funcionen.
0: Això depèn de DIF, recordem, les pantalles depèn de DIF, que és una de les,
3: sí,
0: coses,
3: sí,
0: també que són curioses d'observar.
3: Ara ja funcionen. El que passa que les mires i òbviament doncs només veus hospitalet, perquè és l'únic lloc des d'on surten aquí els trens i des d'on arriben. I el que ens diuen és que s'anirà progressivament posant en marxa, perquè també és qüestió de que vagin arribant maquinistes.
0: Gràcies. Anem cap a Girona ara. Fèlix Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí la situació a Girona es fa no fa també com la que sentíem des de Barcelona, on ens explicava ara la Marta. Els tres primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 6.14, 6.27, 6.37, no han sortit, tampoc ho farà el quart, previst a les 7.14. També suspès el primer tren de Girona cap a Figueres a les 7.17. Els usuaris tenen un servei de bus alternatiu amb sortides que, com explicàvem, doncs no són les mateixes que el tren. S'han d'esperar a que estiguin una mica plens. L'AVE sí que funciona des de Girona cap a Barcelona, però també està ple i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies si és que no tenen bitllet. Ara hi ha una trentena de persones aquí a l'extensió de l'estació de tren de Girona esperant per pujar al bus per marxar cap a Barcelona. Això és el que ens han explicat tres d'ells.
5: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus.
6: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
7: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
0: Gràcies, Fèlix. El metro de Barcelona sí que torna a funcionar. Per cert, només hi ha algunes estacions tancades, com les de Plaça Catalunya de l'L1 i l'L3. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra?
8: Doncs a les carreteres ens despertem ja aquesta hora amb les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i atenció, dues carreteres encara tallades pels aiguats, totes dues del Vallès Oriental, la C1415C a la Roca del Vallès i la C352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: I el pitjor d'aquest temporal, que continua sent alguns danys personals. L'últim balanç és el de dues persones mortes i dos desapareguts. Pol Foradada.
9: En les últimes hores hem sabut que es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte diumenge hauria desaparegut en un moment en què queia molta aigua a la ciutat i estem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes socials per trobar-lo. Es diu Rami, fa 1,73 metres, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb samarreta turquesa i pantalons curts taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament amb el 112.
0: Ahir l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns punts de més afectats per les pluges, vam comprovar que els desperfectes en moltes cases, comerços, carrers, infraestructures trigaran molt de temps a resoldre's.
10: L'escenari és dantesc, és fa por.
0: Estem en ruta. De fet, estarem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls.
11: Fa mitja hora té una barbaritat, que hi ha moltíssima...
9: Avui el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes. Seran 75 milions d'euros que es podran ampliar i que inclouen subvencions directes a ajuntaments, empreses, comerços, autònoms o també crèdits sense interessos per als afectats. Salvador Illa.
12: Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Unes pluges que han afectat també alguns equipaments públics. A l'Hospital Vall d'Hebron, per exemple, de Barcelona, l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions i hi ha tres centres educatius que aquest matí no podran obrir. Avui a l'Àgora ho comentarem i ho recollirem tot plegat amb Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
13: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 9 minuts de les 7 del matí. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
0: Habitatge.
15: Pedro Sánchez el posa al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura i enmig de la crisi de l'habitatge, però també de Ceuta.
16: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tiri endavant la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: Partit Popular i Vox.
9: Satisfacció a la dreta per l'avançament electoral. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Pedro Sánchez.
17: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
15: Menys les del 6, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox.
0: No votar per correu.
16: És el que demana la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per evitar, diu, un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a guanyar.
18: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
9: I l'agitador ultra, Albise Pérez, que ha anunciat que es presentarà aquestes eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i, recordem, 3 eurodiputats.
0: Sense cap de llista.
15: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun, i en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta liderar la candidatura.
14: Jo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui Ernest Urtasun al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. Activen la maquinària.
15: Esquerra i Junts, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, el Juntaires aposta novament per Míriam Nogueras.
0: Vaga general.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Això sí, encara no té data. Els sindicats majoritaris plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Belén López, secretària general de Comissions Obreres al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio.
19: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
15: L'anunci el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a Barcelona a manifestar-se en defensa del dret a l'habitatge.
0: I avui és un dia clau per l'amnistia.
15: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia, la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
9: Perquè si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem en un principi aplicar l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
15: L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
20: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Absolts.
15: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021.
9: L'Audiència de Barcelona considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. Alba Vergés.
21: El que hem fet és anar al judici de cara a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: I nou menú a Can Roca.
15: És el que ha presentat Joan Roca en la 28a edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Helena Artac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, titular.
22: El seleccionador espanyol de futbol, De La Fuente, deixa entreveure que Lamin tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
23: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamin ha jugado 2 de 3. La majoria van a jugar en 3 de 4 partidos.
22: El Girona, que juga per primer cop a la història un partit europeu a la FIBA Europa Cup, rep el Dinamo de Bucarest, 7:45, i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada a la 1 en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Un minut serà 7:15 del matí.
24: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 18 graus de temperatura i les portades d'avui totes parlen de l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula el periòdic La Vanguardia, tria un titular més neutre, Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Sánchez surt avui en totes les portades, menys a la del periòdic, que opten en aquest cas per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions d'ahir al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat. Una fotografia que trobem semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat, i les declaracions d'un dels afectats, que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata
1: O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
4: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
5: Increïble.
4: Platònic.
5: Kiwi. L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
4: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
25: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
26: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts, 1:15. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Collbató i 17 a Sant Esteve de Palautordera. Carreteres, Clàudia Serra.
8: A aquesta hora, a banda de les retencions als punts habituals als accessos a Barcelona, recordem que al Vallès Oriental encara hi ha tallades pels aiguats dues vies, la C1415C a la Roca i la C352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles.
26: Per cert, que acabem de saber que hi ha una avaria als ferrocarrils a Universitat Autònoma, ara mateix trens de la línia S2 del tot aturats. Dimarts 6 d'octubre, l'endemà de les pluges del Vallès, precedides per un cap de setmana de molta aigua en tota la demarcació.
27: L'Ajuntament de Barcelona celebra que el sistema de drenatge de la ciutat ha permès gestionar gran quantitat d'aigua que ha caigut en poques hores.
26: Toni Fortesa.
28: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2.5 vegades durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
29: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven.
28: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
26: Més notícies. Al Baix Llobregat, 8 persones identificades i diverses denúncies en una inspecció policial en un bar d'Olesa.
27: Els Mossos i la policia local han inspeccionat el comerç situat a la Rambla de Catalunya arran de les queixes veïnals pel consum de drogues. Durant l'operatiu es va aixecar un acte pertinença de substàncies estupefaents. El local també va ser denunciat per diverses irregularitats administratives, com no tenir assegurança, llicència d'activitat, ni tampoc pla de prevenció de riscos.
26: I també us expliquem que Vueling recupera el pont aeri entre Barcelona i Madrid. Acaben de reprendre una connexió que funcionarà durant la temporada de tardor-hivern fins al 29 de març. La companyia ofereix una desena de vols setmanals. Arribem ara mateix a quan passen 4:15. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard
30: amb el gran sorteig d'aniversari del Club Capravo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Capravo. Bases a capravo.com.
31: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: el 4 de setembre...
33: 1933.
32: Del 1977.
33: 77.
32: Memoritzi, 4 de setembre...
33: 4 de setembre...
32: del 1977.
33: 1977.
31: I el número de la sort, el...
33: el 7.
32: No, tampoc. L'1.
33: L'1.
32: 1, queda clar?
33: 1.
32: 1.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Els sons Edicions del matí.
6: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
7: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
9: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
10: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
11: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
12: No hi ha tren, però hi van posar autobusos. Avui ja vinc la primera.
14: Per tornar a Mataró no hi ha trens.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia, Marc Jurado, compta gotes.
26: És un tub unit a una pera de goma que es fa servir per quantitats petites de líquid, però de forma figurada diem que una cosa va amb compta gotes quan va amb lentitud o amb petites quantitats, si és el tema, per exemple, de Rodalies, la informació que arriba amb compta gotes.
0: Avançament.
26: Acció d'avançar o d'avançar-se, la ciència avança, un vehicle en pot avançar un altre, podem fer un pagament per avançat, o també l'avançament electoral, és el cas que ha anunciat Pedro Sánchez les últimes hores.
0: Aquesta és la segona paraula del dia i encara ens queda la tercera, que és soca.
26: I que intentarem explicar-la, un tronc d'un arbre, la part inferior, també es pot ser un tros de soca. Ara bé, de soques també en parlem quan ens refiem, ens referim als virus i ens hem d'adaptar quan es preparen les vacunes.
0: I ara posem-hi tres xifres. Lara García, 281,31 euros.
16: La llum marcarà avui el màxim anual al mercat majorista. Arribarà a 281,31 euros al megawatt hora a les 9 de la nit. Els afectats seran els usuaris que tinguin tarifa regulada. És un increment del 3% respecte ahir. El preu mitjà del dia serà de 201,99 al megawatt hora i el mínim serà de 147 al voltant de les 4 de la tarda.
0: 700.
16: Són els avisos que van haver d'atendre ahir els bombers per les pluges. Una quarantena van ser de persones atrapades per l'aigua. A Granollers, un dels municipis més afectats, encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
0: 13.
16: Són els detinguts que hi va haver ahir a la nit després de la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. En acabar la concentració, que va plegar milers de persones, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. A banda dels 13 detinguts, també hi ha 28 policies ferits lleus.
0: I al veig tres imatges amb Sílvia Solana. A la primera imatge hi veig Leo Messi, espatlles d'altres jugadors, aixecant la Copa del Món. És una imatge del 2022 i l'envolten mans aplaudint i gravant-lo amb els telèfons mòbils.
17: És una fotografia que trobem al periòdico i que segurament avui veurem en més d'una ocasió, i és que l'astre argentí s'acomiada de la selecció. L'estadi River Plate rep avui l'ex blaugrana amb l'Argentina en un partit contra Benin. El rival, però, avui és el de menys. L'important en un partit és que ja es preveu històric.
0: A la segona imatge hi veig un riu de color verd, però un verd d'aquests vius. Damunt hi navega una barca de turistes de les que no tenen coberta i amb una vintena de persones que miren un castell.
17: És una fortalesa de Gravenstein, a Ghana, Bèlgica. El riu en qüestió és el Lys i aquest verd que veiem és l'anomenat Lemna. Ho veiem a l'avantguàrdia. Resulta que és fruit d'un estiu sec i calorós que ha provocat la proliferació sense precedents d'aquesta planta aquàtica.
0: I la tercera imatge ens arriba de les comarques de Girona, en concret des de Cassà de la Selva. Hi veig dos personatges molt coneguts. Són en Mortadelo i en Filemó en una escena que podria ser de vinyeta dels seus còmics, però no estan en cap llibre ni revista. Fèlix Martín, on ho veus, això?
18: En un gran mural de 90 metres quadrats, amb ells dos, però també amb d'altres personatges habituals dels còmics d'Ibáñez, com en Sacarino o en Rompetechos. En la paret lateral d'una casa del poble els ha pintat en Ramon Puig, és conegut amb el sobrenom de Werens, un dels pioners del graffiti a Catalunya. De fet, és l'únic mural a l'estat dedicat a aquests personatges que té permís de l'editorial. I s'ha fet a partir de la passió d'un veí de Cassà, en Vicenç Borrell, que té una col·lecció de més de 3.000 llibres i peces relacionades amb en Mortadelo i en Filemó. És, per tant, un nou atractiu per anar fins a Cassà de la Selva.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps us expliquem l'última actualització de les previsions meteorològiques estacionals per als propers mesos. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, el dia 5 de cada mes a la tarda es publiquen les actualitzacions del sistema de predicció estacional del model meteorològic europeu, que ens serveixen per intuir quines situacions meteorològiques dominaran els pròxims mesos. Recordem que per l'octubre ja fa mesos que els models indicaven molta activitat tempestuosa al Mediterrani, per tant s'estan complint els pronòstics i les noves actualitzacions segueixen insistint en aquesta línia. Doncs bé, pel novembre i desembre els models estacionals indiquen pluges abundants a tot el vessant atlàntic d'Europa, especialment a l'oest de la península Ibèrica. Això voldria dir que es podrien formar moltes borrasques atlàntiques. Aquí a Catalunya, al novembre, apareixen pluges superiors a la mitjana, per tant, sembla que hi ha possibilitat que aquestes borrasques també puguin arribar aquí al Mediterrani, i en canvi, al desembre, sí que apareix una mica més sec. Insisteixo que tot això són previsions purament orientatives, el que sí que veiem clar és que tindrem temperatures els pròxims mesos més altes de l'habitual, segurament entre 1 i 2 graus per sobre la mitjana.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia: pot ser guia o d'atura? I la resposta era gos. El gos guia és el pigall ensinistrat per acompanyar invidents, i el gos d'atura serveix per guiar el ramat d'ovelles. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, de 6 lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, 6 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Ulladulla, a Austràlia, està investigant el cas d'un home de 83 anys que va presentar una planta de cannabis a la categoria de tomaqueres d'un concurs de jardineria de la localitat. Els jutges, diu la notícia, no es van adonar de què es tractava fins després d'haver aconseguit el primer premi. La membre del jurat, Marjorie Butt, va explicar que el panell va quedar tan captivat pel fullatge exuberant i l'aroma intensa de la planta que ningú no va preguntar on eren els tomàquets. L'home és un granger de 83 anys d'Austràlia, va guanyar el primer premi amb una planta de marihuana tota verda i amb molta fulla, fent-la passar per una tomaquera. Ara l'Ajuntament sospita si hi ha hagut irregularitats en la concessió del premi.
0: Això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot. Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi és una notícia falsa. Ara bé, la notícia s'ha fet força viral, sobretot a Facebook. La notícia prové d'un compte que acostuma a publicar notícies falses sobre Austràlia i que es diu The Local Situation.
0: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.

0: D'aquí a dos minuts arribarem al punt de 8:15 del matí i per arribar al punt de 8:15 sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Laura Calçada.
1: Carl Dieseroth, Peter Hegemann i George Nagel han guanyat el Nobel de Medicina per l'optogenètica, tècnica que activa neurones amb la llum. Avui es falla el de física i durant tota la setmana anirem descobrint els següents. Quan l'inventor de la dinamita, per un error periodístic, va llegir la seva necrològica, el mercader de la mort ha mort, va decidir que no volia ser recordat així i va crear una fundació que destinaria la seva fortuna a premiar aquells que any rere any aportessin el major benefici a la humanitat. El Nobel és la legitimitat absoluta del treball fet i avui homenatgem a tots els premiats amb aquest himne a l'amour de Dipiaf, perquè no podrien arribar fins aquí sense aquest amor abrandat i devot per la seva feina.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són 8:15. I avui és dimarts, 6 d'octubre. Ens despertem amb 14 graus a Panadella, 17 a Malgrat de Mar i 20 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem el ministre Ernest Urtasun i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
3: Doncs que amb les eleccions convocades al Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge. Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu.
4: Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no data fixada.
3: La manifestació de Barcelona congrega 20.000 persones i acaba amb incidents amb la policia i a 13 persones

0: que Lamin serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: I en què estarem molt pendents també de les pluges torrencials que podríem tenir aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Si avui ens arriba una perturbació de l'oest de la península que reactivarà altra vegada les tempestes, en podem tenir en qualsevol punt, sobretot a partir de migdia, tarda i vespre. Però deixaran pluges més abundants a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla Lleida, i d'altra banda la costa i el prelitoral també es podrien formar tempestes fortes localment amb pluja torrencial que fins i tot es podria allargar entrada a la matinada.
1: I pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora amb retards i amb l'R2 que ha recuperat el servei de Granollers cap a l'aeroport i cap a Castelldefels. Maria Fernández Tuguera, bon dia.
3: Bon dia, doncs sí, fa poca estona que Renfe ens ha informat que sí que finalment hi ha trens a l'R2 de Granollers a l'aeroport i de Granollers a Castelldefels. Estaven suspesos després dels aiguats d'ahir. Mentrestant, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents del que és habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. Hi ha altres línies que tampoc funcionen i on Renfe sí que ha posat servei alternatiu d'autobús. Són l'R11, R7, R8 i R4 de Barcelona cap al nord. I on també hi ha servei alternatiu d'autobusos és els trens de Tarragona cap a Salou i PortAventura. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat, a l'S2, hi ha retards d'uns 15 minuts del Vallès cap a Barcelona per una incidència a l'estació de l'Autònoma.
1: I a les carreteres a l'àrea de Barcelona, retencions en vies habituals d'entrada a la ciutat. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia, sí, molt carregades carreteres com la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, C16 a Sant Cugat, C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat, i també la C31 a Badalona, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de Barcelona, retencions a la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58 a Sant Quirze, direcció Barcelona, a la C60 d'Argentona, direcció La Roca, i a la C17, a Canovelles i a Parets, en sentit sud.
1: I fem un cop d'ull també a les portades. Marta Viana.
5: Unes portades que avui se centren tot és en l'avançament electoral. El País parla d'un 29N d'alta tensió, el periòdico que Sánchez fa d'aquestes eleccions un plebiscit personal, o El Mundo, que diu que és l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Les fotografies d'avui de portada són també totes de Sánchez, menys la del periòdico, que en aquest cas aposta per una fotografia de les inundacions del Vallès, titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat.
1: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Serà a partir de 3:15 del matí. I ara obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
6: L'Ara titula que Pedro Sánchez se la juga a tot o res i remarca que des del punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant perquè cauen la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies. El periòdico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos, però assenyala que la solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci. En aquest sentit, La Vanguardia demana als polítics que facin una campanya constructiva i evitin declaracions populistes o no minin la confiança en el sistema. El País considera que l'avançament electoral permet un aclariment després d'una legislatura de bloquejos i adverteix que hi ha el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi a Espanya. En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com a simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció, i destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
7: Els haurà passat. Vas a una habitació a buscar alguna cosa i de sobte no recordes per què has anat allà. Et quedes en blanc. Llegeixo a National Geographic que aquests lapsos s'anomenen efecte llindar. I és que quan travessem una porta, el cervell interpreta que hem passat a un nou escenari i s'actualitza. Llavors, part de la informació que teníem és menys accessible. I com la memòria funciona per associació, diuen que el truc és tornar al lloc on érem quan vàrem prendre la decisió. O sigui que no és greu, és quotidià. I segur que no ens passarà el 29N quan travessem la porta del col·legi electoral.
8: El matí de Catalunya Ràdio

0: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. Un altre històric que tanca.
3: El Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris expliquen al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família no pot assumir.
2: Una bona notícia per als amants de tenis taula de Targa.
4: Que estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada, gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que reunien el Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments els dirigeix Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
2: Què cau en picat?
3: El preu de l'oli. Les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'olives són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any se'n cullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podia ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga 10 euros a alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors comprades a preus alts.
2: Encara hi ha esperança.
4: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, al Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
2: I on han tornat a batejar després de 36 anys?
3: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. I si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, i hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díez. La família viu a Calders, al Moianès, però van preferir batejar els fills al poble familiar.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Lara García i Pol Foradada.
5: En plan econòmic, a 5 dies repassa l'agenda econòmica que cau amb l'avançament electoral. El primer i més evident són els pressupostos generals de l'Estat. Passi el que passi a les urnes, Espanya començarà l'any 2027 amb els comptes del 2023 novament prorrogats, que seran els més longeus de la història, assegura el diari. També es paralitza la reforma del sistema de finançament autonòmic i l'estatut del becari. L'economista es fixa en la despesa de les pensions. Diu que mentre el setembre es van beneficiar d'aquestes prestacions 10,54 milions de persones, un 1,6 més que un any abans, l'import de la nòmina mensual va ascendir a 14.500 milions, un 6% més. La factura de la Seguretat Social es va incrementar 4 vegades més ràpid que el nombre de preceptors.
6: El Washington Post explica que la Casa Blanca exclou el diari Politico dels viatges de l'Air Force One. El president viatjarà per primera vegada sense un periodista de la premsa escrita que formi part del grup de reporters que acompanya habitualment el president. I el diari Público de Portugal alerta que els agricultors portuguesos estan ofegats per culpa d'Espanya, que no els deixa competir.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
2: Destaca l'última jornada de partits internacionals abans de la Lliga.
7: Amb un Kylian Mbappé que descol·loca el Madrid, la Vanguardia assegura que el jugador francès té dividit el madridisme després de desobeir les ordres de Mourinho, desafiant-lo muntant en bicicleta, quan el tècnic encara ha de prohibir públicament que els jugadors facin activitats com aquesta. El diari Ara diu que Florentino Pérez no ha pogut comprar la glòria amb el futbol femení i que el 7-0 del Barça al Madrid demostra que el president del Madrid ha fallat en la seva gran inversió en fitxatges.

0: El diari Ara també explica la història del renascut Lleida de futbol, jugant en un camp de sorra a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català, enmig de sorra i roderes de tractor. El periòdico parla de l'últim tango de Messi aquesta matinada, al Monumental de River Plate, l'acomiada com a futbolista de la selecció argentina enmig d'aclamacions i llàgrimes.
1: Se m'omple l'ànima, a poc vaig passant pàgina.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
2: El poble anticapitalista de Sevilla, on el lloguer costa el simbòlic preu de 20 euros i no hi ha crisi d'habitatge.
4: Es diu Marinaleda i és a una hora en cotxe des de Sevilla. L'Ajuntament ha anunciat que durant els pròxims dies s'entregaran una promoció de 24 habitatges socials i el preu del lloguer serà simbòlic entre 15 i 20 euros al mes. L'alcalde Sergio Gómez, en declaracions a EFE, ha dit que es tracta d'un programa d'habitatge assequible i que, a més, estan aconseguint un projecte públic d'estalvi de diners públics. Un projecte polític d'estalvi de diners públics. Per exemple, cap càrrec polític cobra un sou per la feina que fa pel poble.
2: L'Ajuntament de Puerto Real es gasta 5.300 euros en una festa universitària i no hi va ningú.
5: Fa temps que Puerto Real no té oferta d'oci nocturn i és per això que l'Ajuntament va organitzar una festa per donar la benvinguda als nous universitaris amb un espectacle amb 4 DJs. La festa començava a les 8 del vespre i acabava a les 2 de la matinada, però va ser un autèntic fiasco perquè no hi va anar ningú, ni tan sols els membres de l'equip de govern. Més tard es va animar una miqueta, però res, només petits grups de nens i nenes, gairebé tots menors d'edat, ho hem vist a la Voz de Cádiz.
2: Van llançar 2 milions de pneumàtics al mar per crear un hàbitat per peixos i anys després tot ha canviat.
4: Sí, tot va començar davant la costa de Fort Lauderdale, a Broward, Florida, quan als anys 60 es va engegar una iniciativa per donar una segona oportunitat a milions de pneumàtics. Llegim al diari Marca que el que havia de ser un refugi pels peixos, amb el pas dels anys s'ha convertit en un problema. Els pneumàtics i la manera per fixar-los s'han fet malbé i ara molts s'estan desplaçant pel fons de l'oceà, xoquen amb els coralls i, per tant, danyen els ecosistemes.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Fito Cabrales, el cantant en fa 60, també en suma un mes i arriba al 55, l'actriu Lola Dueñas, i acabem felicitant el publicista Lluís Bassat, perquè avui en fa 85.
2: I el Sant Toral?
5: Avui és Sant Bru, Sant Emili i Santa Maria de les Cinc Llagues.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc Vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 6 d'octubre de 2006, atenció perquè som en plena bombolla immobiliària. Es construïen un 18% més d'habitatges que l'any anterior i es donaven un 20% més d'hipoteques, segons La Vanguardia, per comprar segones i terceres residències i també per la forta demanda dels inversionistes. Tants rècords i tanta alegria pel totxo esclatarien molt, molt aviat. I avui fa 20 anys moria un dels polítics catalans més estimats i respectats, Antoni Gutiérrez Díaz. El Guti havia sigut secretari general del SUC, conseller al govern Tarradellas i un gran antifranquista i europeista. La Generalitat li concedia la medalla d'or a títol pòstum i els presidents Maragall i Pujol escrivien a la premsa articles molt carinyosos amb el Guti, que va morir amb 77 anys. Acabo amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que presentava el programa d'actes que Catalunya preparava com a país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. El cartell era obra de Miquel Barceló i el lema, una cultura catalana universal i singular.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova en el teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 3:15. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge.
11: Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. Pedro Sánchez, justificant l'avançament electoral al 29N.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social
11: Ada Colau no es descarta com a candidat. Esquerra i Junts activen avui també la maquinària electoral per activar candidat.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Ernest Urtasun, un de Sumar, i Míriam Nogueres, de Junts. I la UGT i Comissions Obreres anuncien una nova vaga general aquesta tardor.
3: Per protestar contra la crisi de l'habitatge, encara no té data fixada. Belén López, secretària general de Comissions a Catalunya, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determina la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
3: La manifestació a Barcelona va reunir 20.000 persones i hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
2: Avui també parlarem amb el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. I el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous.
11: Mentrestant, aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies. Es busca també un nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer la nit de dissabte a diumenge coincidint amb la forta tempesta.
2: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia.
3: És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
2: I el preu de la llum assolirà avui el màxim anual.
11: Arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
2: I Pedro Almodóvar vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar.
3: El director ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. El llibre va sobre una relació lèsbica.
2: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina.
11: Serà la 1 de la matina en un partit contra la selecció africana de Benín. Mentrestant, el seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia. Ep.
2: Pere Joan Álvarez, bon dia. Lleida.
15: Bon dia.
2: Què tal? I Tarragona, Clara Echeverria, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona. Avui estarem molt pendents del balanç del temporal.
3: Que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i sobretot quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, avui precisament a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
2: I en el cas de Girona, més mobilitat, també pendents de la supressió de la R11 de Rodalies i del transport alternatiu en bus. I a més d'això, Fèlix, avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa.
17: Exacte, aquest és un projecte amb molta oposició del territori, però amb sectors que la reclamen fa anys per reduir el pas de camions pel mig d'Olot o de les preses. S'explicaran en concret els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030, que defensen el projecte. El govern, recordem-ho, l'està impulsant, però el seu traçat té el rebuig, per exemple, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos o de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats. Davant aquesta situació, avui, els veïns partidaris d'aquest projecte de la variant explicaran públicament les seves raons.
2: I del nord al sud, el polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat, ha quedat definitivament segellat, Clara.
16: Sí, l'empresa Enagás ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous d'aquest magatzem. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Des de la plataforma del Sénia es diu que durant els treballs s'han detectat petits terratrèmols, cosa que demostra que no s'hauria d'haver construït el magatzem. Mentrestant, els alcaldes de l'entorn de la petroquímica de Tarragona volen conèixer els riscos químics reals i del pas de mercaderies. En un manifest reclamen a la Generalitat conèixer els perills que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i saber com s'han de gestionar.
2: I acabem a Ponent. Avui declaren davant del jutge els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana. Pere Joan.
15: Sí, ahir els van interrogar els Mossos a comissaria, on, recordem-ho, dos homes de 18 i 43 anys. Aquí els Mossos van detenir diumenge per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort, que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en un estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop al cap. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergències. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
15: Bon dia.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres i la mobilitat. Pel que fa al temps, avui tornem a estar pendents del cel perquè hi ha previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Si avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península, reactivarà les precipitacions a partir del migdia, sobretot. De moment, a aquesta hora van arribar molts núvols ja. Hi ha molts bancs de boira també al centre de Catalunya, comarques de l'interior, i a partir del migdia s'esperen ruixats, tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que poden ser moderades, alguns llocs abundants, de 10 a 50 litres per metre quadrat, a l'Alt Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla Lleida, i allà on les pluges poden ser torrencials és altra vegada la costa i el prelitoral. Hi ha molta incertesa una altra vegada en aquest pronòstic, però sí que alguns models ens indiquen pluges fortes en trams de la costa, que podien passar dels 50 litres per metre quadrat, i fins i tot intuïm una certa organització d'aquestes tempestes sobre el mar que tangencialment també podrien afectar doncs, alguns punts del litoral, sobretot vespre, nit i també entrada la matinada.
2: I pel que fa a la mobilitat, en aquest moment, les tempestes d'ahir han deixat una xarxa de rodalies que està força tocada. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
19: Bon dia. Tenim una novetat a l'R2 Nord, i és que els trens arriben fins a Granollers. Havíem dit que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. La principal novetat d'avui respecte ahir és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona.
2: I pel que fa al trànsit, cues a molts punts d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra.
20: Sí, paciència a aquesta hora perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals d'entrada cap a la ciutat de Barcelona presenten molta lentitud, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de l'àrea més propera a la capital, cua a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i a la C60 a la connexió entre Argentona i la Roca del Vallès.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
2: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la
23: economia. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
24: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
25: Ha d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
7: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
26: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
27: Tots els meus records, tot ha marxat.
28: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
29: El matí de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
30: Està molt bé que envies d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
31: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
32: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
2: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
33: És un desastre.
34: Màxima precaució.
7: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Ara són les 7:53.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
35: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
2: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Ara són les 7:54, 6:36, 36 06 09. És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. I repassem també el preu de les coses. Avui, quant costa anar de concert, Lara García?
0: Els darrers anys els concerts viuen un boom sense precedents. Els fans estan disposats a pagar molt per veure els seus artistes preferits, però no només els concerts d'artistes internacionals s'han encarit. Aquests mesos també hem vist queixes a les xarxes pels preus d'entrades de concerts com els d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, que ronden els 40-60 euros. N'hem parlat amb la Maria Castanyer, del segell Loop Records, que porta grups com The Tyets. Les entrades dels concerts d'aquest segell, com a màxim, costen 30 euros. Castanyer ens explica el principal motiu de l'encariment.
1: De la mateixa manera que els costos de la vida s'han encarit per tothom, pels artistes que surten a la carretera també. Molts artistes, especialment els que no estan a una escala molt gran, cada vegada els costa més que una gira sigui rendible. Aquí hem d'afegir el cost dels shows i de les produccions, perquè vivim en un moment en què demanem molt als artistes. Volem que el directe sigui un gran espectacle, com més espectacular millor.
0: Pel que fa als macroconcerts, considera que hi ha un factor que té un paper clau, el FOMO, el Fear of Missing Out, en anglès, que és aquesta por de perdre'ns alguna cosa, aquesta necessitat de ser on és tothom.
1: Quan un promotor o un grup té una demanda tan enorme, el preu deixa de ser necessàriament un impediment per una part important del públic. Al final penso que si volem una indústria musical sana i que els artistes puguin continuar vivint de la música, també hem de pensar on posem els nostres diners com a públic.
0: Un exemple d'això són els concerts d'Oasis, que tornaran a Barcelona l'estiu que ve. Les entrades oficials van des dels 85 als 255 euros. També els concerts de Shakira a Madrid. Aquí se li suma que quan un artista fa una residència, els fans no tenen més remei que pagar també el desplaçament i l'allotjament. N'hem parlat amb una fan que aquest cap de setmana ha anat a Madrid a veure-la.
3: M'he gastat 120 euros per anar a veure Shakira a Madrid. He gastat 100 pels aves i 100 per una nit d'hotel, i això tot buscant les coses més barates que he trobat, eh?
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen les vacunes de la grip? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Ahir va començar la campanya de vacunació de la grip i el govern ha destinat gairebé 13 milions d'euros per adquirir 1.800.000 unitats de vacunes. N'hi ha de diferents per a cadascun dels grups de població. Als infants i menors de 18 anys se'ls administra una per via nasal que costa 18 euros cada dosi. D'aquestes se n'han comprat unes 63.000. Les vacunes trivalents són les més estàndard i se n'han comprat 1.200.000 a raó de 5 euros cadascuna. Per als més grans de 60 anys se n'ha comprat una amb immunogenicitat reforçada que costa 13 euros. I per als més grans de 80, una amb càrrega alta que val 20 euros per unitat.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Avui visitem el perfil de la Sara Monge Raventós, una creadora de contingut que ha volgut perpetrar un tren de TikTok. El tren consisteix en mostrar la fotografia creada per intel·ligència artificial d'un nadó extremament lleig. Nas desproporcionat, mirada rabiosa, llavis premuts. Bé, el pobre fill fa cara de Carles II, Ricard, perquè ens entenguem, eh? La Sara ensenya aquesta imatge a la seva mare i això és el que passa.
6: Pues Sara,
8: mira, mama, que mono aquest bebè donat la feina. Què et sembla?
6: Nena.
8: Què? Què?
6: Calla, Sara, això està trucat.
8: Que no?
6: Sí, home, que doncs, pobra gent.
8: Que és així?
6: No pot haver nascut així. Sara, home, això és un fenomen.
8: Per què?
6: Perquè no ves amb aquest nas. Quan tindrà 20 anys no li cabrà la cara.
5: Crec que la mare de la Sara Monge, Ricard, ens representa tots i totes quan ens volen entabanar amb imatges creades amb intel·ligència artificial, eh? Allò que no t'ho vols creure, però a la vegada sí, eh? És ben bé que això de la IA és un bon fenomen, tu.
2: Elisenda Pineda, gràcies, bon dia.
5: A tu, bon dia.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. La dedicatòria d'avui va per la ciutadania, que el 29 de novembre haurà de tornar a les urnes. Malgrat l'esgotament, malgrat el soroll i la temptació de rendir-se, que res ens apagui l'esperit crític, la fe i l'esperança de construir un món millor. Bon dia, Catalunya.

0: Espanya anirà a les urnes el 29 de novembre. Ho va anunciar ahir Pedro Sánchez per formalitzar el final anticipat d'aquesta legislatura. Tot plegat en un calendari que s'ha precipitat i que fa que entrem també en un clima de campanya que s'allargarà gairebé 2 mesos. El detonant és clar. Són els problemes d'habitatge. Allò que ha fet acabar la legislatura i que marcarà també el futur de la nova legislatura. Al matí sabíem que la Moncloa pensa ressuscitar el paquet de mesures tombat al Congrés. És a dir, que el tornarà a aprovar com a decret llei per portar-lo directament a la Diputació Permanent. És aquest òrgan que custodia el Parlament quan les Corts estan dissoltes. Pedro Sánchez espera poder convalidar-lo allà en un moviment sense precedents i que és, com dèiem, tota una declaració d'intencions. Fer de l'habitatge el gran tema d'aquestes eleccions. Veurem qui guanya el relat perquè, de moment, la campanya n'és viciada ja per dues bandes. Amb la ja campanya clara de Pedro Sánchez, però sobretot amb la rèplica de la dreta madrilenya, que ha suposat un salt qualitatiu molt més greu. Només cal sentir què deia ahir, per exemple, Isabel Díaz Ayuso.
1: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
0: Que és exactament el mateix que deia Santiago Abascal de Vox.
2: Yo les animo a que no voten por correo, les animo a que voten en la urna.
3: ¿Fía usted el voto por correo?
2: Yo en estos momentos no me fío absolutamente de nada que pueda hacer Pedro Sánchez.
0: Aquest és el nivell, demanar públicament que es desconfiï del vot per correu. I això no és fer política. Això és atacar l'àrbitre abans que rodi la pilota. I això col·loca Feijó davant d'una cruïlla que és molt incòmoda. Decidir quin lideratge exercirà durant les properes 9 setmanes. Si vol ser una alternativa institucional sòlida o si es deixa guiar pel marc trumpista dictat des de la Puerta del Sol. Prendre el control de la narrativa no li serà gens fàcil perquè l'esquerra està decidida a fer de l'eix social la prioritat d'aquest debat i ahir desenes de milers de persones es van manifestar a Barcelona per l'habitatge. Ja es comença també a concretar aquesta vaga general. Per tant, tant el Partit Popular com Vox, que estan instal·lats en aquest antisanchisme, la immigració i la seguretat, tindran un repte per davant. Fer propostes, per exemple, sobre habitatge. Tot plegat és com si hi hagués dues Espanyes sense parlar-se i amb una campanya que no sembla gens pensada per al diàleg, sinó per excitar, en aquest cas, els convençuts. Davant la qual ens toca també exigir que es confrontin models, que aquestes setmanes hi hagi un debat real, per exemple, sobre els lloguers, sobre impostos o sobre el futur d'una generació ofegada. Temes importants. Temes que són urgents, però que necessiten que les regles del joc continuïn intactes, sense sospites tretes de manual de Donald Trump. Perquè qui trenca la taula abans de seure a jugar ja ha decidit que no respectarà la partida. I la partida és neta. I sobretot la democràcia justa. Ahir els carrers ho demostraven i ho continuaran fent. Per tant, val més que la dreta escolti i faci les seves propostes i que vigili a l'hora d'inspirar-se en Donald Trump. Perquè el trumpisme no només qüestiona la democràcia, també deixa enrere una societat més dividida, més crispada i, sobretot, més deprimida.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: La primera.
5: Es recupera el servei de l'R2 entre Granollers i l'aeroport i entre Granollers i Castelldefels. Estava sense servei després dels aiguats d'ahir. La resta de línies també funcionen a mig gas per les tempestes. Mentrestant, el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència fins almenys dijous. Avui també aprovarà un paquet d'ajudes de 75 milions d'euros.
0: La segona.
5: Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat per les eleccions anticipades del 29 de novembre que aquest matí el BOE ja publica. Recupera les mesures d'habitatges i avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts, que en aquest cas té majoria progressista. Els partits també activen ja la maquinària electoral.
0: La tercera.
5: La UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no té data fixada. La notícia la van rebre amb satisfacció les 20.000 persones que es van manifestar ahir a Barcelona en defensa de l'habitatge. Hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
0: La quarta.
5: L'amnistia entra en una fase clau. Avui el Tribunal Constitucional l'aprovarà la ponència del seu president, Cándido Conde Pompidó, la més clara a favor de l'amnistia, l'haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
0: Avui és un matí especial també de ràdio, precisament per seguir quina serà finalment la sentència de l'amnistia. I la cinquena?
5: Doncs que Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina a la una de la matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
0: Tenim trens amb línies afectades ara mateix, tenim retencions importants a les carreteres que repassarem i podem també arribar a tenir noves pluges torrencials aquesta tarda, Eloi Cordomí?
3: Bon dia, sí, arriba una altra pertorbació avui. De moment aquest matí, abans del migdia, podem tenir algun primer ruixat a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, sud de la Costa Central. Durant la tarda, vespre i nit, les tempestes poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Poden deixar quantitats moderades, abundants, fins i tot a l'Alt Pirineu o al Prepirineu, de 10 a 50 litres per metre quadrat, potser en alguns punts al Pla de Lleida, i especialment també a la costa i al prelitoral, on preveiem pluges que localment puguin ser torrencials. Fins i tot es podria organitzar també alguna tempesta més potent sobre el Mediterrani, que encara s'allargaria entrada la nit i matinada.
0: I també molt pendents de com funciona en aquest cas la circulació. Ara mateix, circulació molt complicada a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
6: Sí, sí, tenim retencions en molts punts, a pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat. Fora de Barcelona, també cua, retencions en vies principals com la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la C17 de l'Ametlla a Canovelles, direcció Barcelona, la C32 de Mataró a Premià, també direcció Barcelona, i la C60 d'Argentona cap a la Roca del Vallès, així que paciència si sou a la carretera.
0: Estàs dient tot.
6: Són les vies principals, exacte, els accessos principals cap a la ciutat de Barcelona i fora de l'àrea més propera a la ciutat, doncs vies principals com l'AP7, la C17, el Vallès Oriental, encara afectada, són algunes incidències, les venim arrossegant d'aquests dies d'aiguats que encara tallen algun carril en alguns punts perquè doncs ja han hagut esllavissades que ocupen la via, hi han hagut alguns arbres, per tant, poc a poc, paciència aquests dies de moment encara.
0: Obrirem telèfons ara a aquesta hora, el 93 01 C4 C4, si hi ha algun oient que vulgui trucar, que està atrapat ara mateix a les carreteres i vol compartir-ho amb nosaltres, 93 01 C4 C4, nom, població, on us trobeu i quin és l'escenari que veieu, perquè si esteu molt aturats, doncs evidentment la sensació a vegades és de desesperació, també expliqueu-nos doncs, si feu tard a la feina, etc. 93 01 C4 C4. O també, per exemple, si us afecta la mobilitat, perquè avui com funciona Rodalies? Anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia. Avui a Sants veiem més moviment de trens i tot el dispositiu d'informació també més ordenat i el que és més important, a to amb el que passa a les vies. La principal novetat respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça de Catalunya, que permet tots els trens de l'R1, la línia del Maresme, entrar a Barcelona, i novetat a l'R2. Els trens ja no es queden a Sant Andreu, sinó que arriben a Granollers.
0: Línies obertes al 93 01 7474. El dia en què a l'Àgora ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Joan Puigcercós i Claudi Pérez, un dia en què parlarem de l'amnistia.
8: Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo.
0: Fa 859 dies. 859 dies que el Congrés va aprovar la llei d'amnistia i avui definitivament quedarà avalada pel Tribunal Constitucional. És avui que el TC aprovarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal, Cándido Conde Pompidó. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: I Conde Pompidó, del sector progressista, recordem, ja s'ha mostrat a favor d'amnistiar la malversació.
9: Sí, s'espera que el d'avui sigui un plaer no massa llarg, tothom arriba amb la feina feta. A l'ordre del dia estaven previstes dues sentències, la de Jordi Turull, escrita pel conservador José María Macías, que era la primera, i la de Dolors Bassa, que ha fet el president del Tribunal, Conde Pompidó. Doncs, segons fonts del Tribunal, el primer cas que s'aprovarà serà el de Bassa, deixant previsiblement el de Turull per un altre dia. La sentència de Bassa és la més contundent i clara en favor d'amnistiar la malversació i demana més aplicar-la de manera urgent, i això és important. Fa uns dies el president del Tribunal ja deia això.
10: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
9: Perquè el que es digui sobre Bassa serà d'aplicació per la resta, també per Puigdemont, sense esperar que resolgui el seu cas. I per què passa per davant el cas de Bassa de Turull? Doncs perquè la majoria progressista va obligar Macías, que és contrari a l'amnistia, a refer el text, però el redactat final no convenç els seus companys. Macías ja ha anunciat que farà un vot particular on expressarà per què creu que la malversació no s'ha de perdonar.
0: La pregunta també, un cop al Constitucional ha valit l'amnistia, és quant de temps trigarà el Suprem a aplicar-la a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes pel Foradada?
10: No serà automàtic. Primer s'haurà d'acabar de redactar la sentència, corregir, signar-la. Això pot trigar uns dies i després s'ha de notificar al Tribunal Suprem. I aquí arribarà a dues taules diferents. D'una banda, el magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, que basant-se en aquesta doctrina del Constitucional hauria d'aixecar les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, i la sala segona del Suprem haurà d'aplicar l'amnistia als condemnats, a Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, aquesta nit al Catalunya Nit.
11: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: I hem de recordar que l'amnistia que va permetre el suport de Junts a l'amnistia també de Pedro Sánchez ha estat un camí molt llarg i ple d'entrebancs.
10: El primer entrebanc convença els mateixos socialistes que l'havien rebutjat força vegades.
12: Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es.
13: Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
10: Això deia en Sánchez o Illa, però les eleccions de l'estiu del 23 deixen Sánchez en mans dels independentistes.
14: En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
10: I això deia ja a la tardor d'aquell mateix any Pedro Sánchez, que avala aleshores començar aquestes negociacions amb Junts per l'amnistia, les negociacions que es fan enmig de protestes al carrer. I d'entrebancs dels mateixos jutges, un joc del gat i la rata amb els negociadors que va acabar en una primera votació fallida el gener del 24 amb Junts votant en contra.
0: L'aprovació definitiva serà el maig d'aquell any i l'independentisme ho celebra, però ja anticipa que el poder judicial no ho posarà fàcil.
15: El camí a recórrer no és precisament un camí de roses, començant per l'aplicació de la mateixa llei. Però avui ens hem tret una de les espines dels peus que ens impedien avançar.
0: Efectivament, comença l'operació del Suprem, l'Audiència Nacional, el Tribunal de Comptes i el TSJ de Catalunya per no aplicar l'amnistia.
10: Addueixen que la llei no cobreix els casos de malversació i terrorisme, unes traves que desperten crítiques fins i tot des de la Moncloa.
16: Respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no compartan ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo.
10: En altres casos, però sí que es comença a aplicar, de vegades fins i tot per errors judicials. Com el que va permetre el retorn de Marta Rovira el juliol del 24. Durant dos anys l'amnistia s'ha anat aplicant en comptagotes a polítics, activistes, també a policies nacionals, però segueix fins ara bloquejada per Puigdemont, Junqueras, Turull i companyia. Fins aquest estiu.
17: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos...
10: Quan la justícia europea ha desmuntat bona part de les excuses que fins ara havien posat els tribunals espanyols per no aplicar el perdó, i amb l'aval d'Europa només és qüestió de temps.
0: En parlarem en temps d'agora avui de les conseqüències d'aquest ple del TC, del calendari, de com pot afectar també un possible retorn de Carles Puigdemont a la campanya electoral, i ens acompanyarà també el periodista Ernesto Ekaizer a partir de les 10 del matí. Per ara, comentari de la delegada de l'ARA a Madrid, Núria Orriols.
18: Si es recordarà per alguna cosa aquesta legislatura, si tot va segons el guió previst, és per l'amnistia als líders del procés, el tràmit que ha de començar avui al TC. Es podria dir que amb l'amnistia va començar tot. Sense ella, Puigdemont no li hauria donat el sí a Pedro Sánchez, i sembla de justícia poètica que la legislatura acabi al mateix moment que s'ha d'aplicar en la seva totalitat. Després de 9 anys d'exili, Puigdemont tornarà en campanya i veurem com juga això a favor de les expectatives de Junts. Però el PSOE ja no temen que els perjudiqui. Pensen reivindicar que amb ells ha acabat el procés. El 29 de novembre veurem a qui li ha sortit més a compte electoralment posar fi a les responsabilitats penals de l'UO, els socialistes o els independentistes.
0: L'amnistia que va marcar aquest inici de legislatura i que coincideix també amb el punt final.
19: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Fa 23 hores que Pedro Sánchez va anunciar la convocatòria electoral i els partits ja estan plenament en campanya. Partit Popular i Vox ja parlen, atenció, d'una possible tupinada, com feien Isabel Díaz Ayuso i Santiago Abascal.
1: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
2: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: O també de la fi de l'Estat en cas que guanyi Sánchez, com assegurava José María Aznar.
20: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se termina.
0: Partit Popular i Vox que escalfen la campanya mentre que Pedro Sánchez fia la remuntada en l'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar aquests decrets per frenar els desnonaments amb la convicció que els podrà convalidar el que és la Diputació Permanent, on ja no dependria tant de Junts. Madrid, Dani Santeaja.
21: Esta vegada la prohibició de desnonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disyuntiva.
19: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
21: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
19: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
21: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui copsarem com arriba el govern espanyol a aquesta convocatòria amb un dels ministres de Pedro Sánchez, el català Ernest Urtasun. Com a portaveu de Sumar, també li preguntarem per aquest nou espai de la coalició d'esquerres Front Ampli, un nom que és sobre la taula per liderar també aquesta candidatura, però també n'hi ha d'altres. Per exemple, hi ha travesses que assenyalen la ministra Mònica García, que també s'hi posa bé.
22: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para, insisto, para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí. Depende de un consenso, depende de un espacio, depende de un espacio que hemos creado con mucho mimo, con mucho trabajo.
0: I després hi ha un altre nom que ha aparegut. És el nom d'Ada Colau, que pocs dies després de dir que no descartava tornar a la política i de fer una gira, per cert, per diferents mitjans de comunicació, doncs s'ofereix directament per liderar l'espai.
23: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui li preguntarem a Ernest Urtasun a les 9 i després rebrem també al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, una de les persones clau per entendre l'avançament electoral. Nogueras serà, si no hi ha sorpreses, la candidata de Junts a les eleccions, mentre que Esquerra hi ha dubtes ara sobre Gabriel Rufián.
5: El portaveu dels Republicans a Madrid, que durant mesos ha intentat abanderar una candidatura d'esquerres que uneixi sobiranistes i l'espai de Sumar, ha anunciat un període de reflexió i consultes abans de decidir si serà candidat. Tot mentre creixen les veus dins el partit que qüestionen la idoneïtat de Rufián i plantegen que Oriol Junqueras sigui el candidat un cop el Suprem li aixequi la inhabilitació. De moment, però, la direcció d'Esquerra tanca files oficialment amb el portaveu a Madrid.
0: Més detalls, Àlex Giral Robert.
24: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per a l'Hisenda Alemany, número 2 dels Republicans...
25: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
24: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
26: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
24: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Com dèiem, en parlarem de tot plegat amb la Míriam Nogueras i després entrarà a l'Àgora del Matí la portaveu del sindicat de llogateres Carme Arcarazo. Aquí li preguntarem també per la convocatòria de vaga general per l'habitatge que ja s'han fet des de seva els sindicats majoritaris. Serà a la tardor, però de moment encara no hi ha data. Rafael de Ribot.
27: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Vera López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
28: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessàries.
27: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La decisió dels sindicats arriba després de les manifestacions del cap de setmana a tot l'Estat i la que hi va haver a Barcelona.
5: 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne, una manifestació que va acabar amb aldarulls.
3: Atenció, atenció, si parlen la policia, la manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
5: Hi va haver crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleus.
0: I a tot això, comença el primer dia d'un dia de precampanya electoral per les eleccions del 29 de novembre, on veurem si res no canvia una vaga general, com dèiem. Sobretot plegat un primer comentari de l'economista Miquel Puig.
4: El 1972, en l'Espanya predemocràtica, el salari mínim interprofessional d'un any donava per pagar 13 metres quadrats d'habitatge a Sant Boi de Llobregat. Avui, el salari mínim interprofessional d'un any dona per comprar 5 metres quadrats d'habitatge a Sant Boi de Llobregat. És un fracàs de la democràcia, és un fracàs de l'esquerra que l'ha governada la major part del temps, és un fracàs dels sindicats. Ara aquests convoquen una vaga general per un salari digne. Benvinguda sigui si ha de servir perquè entre tots ens posem les piles.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
6: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I fem un cop d'ull també al temps ja a les carreteres amb Clàudia Serra.
7: Pel que fa al temps, el dia comença amb núvols que arriben per l'oest, molts bancs de boira a l'interior. Aquesta tarda ens arriba una pertorbació de l'oest de la península que provocarà pluges i tempestes en qualsevol punt. Abans del migdia ja podem tenir algun primer ruixat al litoral entre l'Ebre, Tarragona i Barcelona. A la tarda, vespre i nit, les tempestes més fortes cauran al Pirineu, Prepirineu, potser també al Pla de Lleida i especialment al litoral i prelitoral, on podríem tornar a tenir pluges localment torrencials. Fins i tot no descartem que a última hora aparegui algun sistema de tempestes més organitzat sobre el mar que podria allargar-se entrada la matinada.
8: A les carreteres, retencions en pràcticament totes les vies principals d'entrada a la capital. Destaca un accident que aquesta hora talla dos carrils a la Ronda de Dalt a l'Hospitalet en sentit Llobregat, i fora de Barcelona, cua a vies principals com la C58 de Terrassa-Sabadell, sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, i a la C60 a Argentona en direcció a la Roca del Vallès.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot. Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
29: Doncs tant com vulgui bussejar.
13: Genial. I quant d'oxigen queda?
29: El que vulgui, també.
13: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
29: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
13: I quants de cetacis?
29: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Vinga tots, cap o amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
31: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponés.

0: cosa para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
3: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
2: Una maravilla és poder viajar.
4: Catalunya Ràdio.
5: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
6: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
7: Si Sánchez consigue manipular este proceso, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
8: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
9: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
10: No hi ha tren, però hi van posar autobusos.
11: Prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquests són els sons del dia d'avui, 6 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana, bon dia.
13: Bon dia.
12: Avui continuem pendents de les pluges torrencials, de possibles pluges torrencials, després que els aiguats d'ahir hagin portat problemes especialment a la xarxa ferroviària. Tornem a Sant Joan García, bon dia.
14: Hola, bon dia, Ricard.
12: S'ha recuperat ja el túnel de Plaça Catalunya, Joan.
14: Sí, és la principal novetat respecte a ahir, la recuperació d'aquest túnel de Plaça de Catalunya, però hi passen més trens, que permet a tots els trens de la R1 entrar a Barcelona. Per què, si hi passen els de la R1, no ho fan els del tram nord de la R4, que també utilitzen aquest túnel? Doncs perquè en aquesta línia, el tram nord de la R4, encara s'hi fan marxes exploratòries de l'estat de la infraestructura. De fet, aquí a Sants veiem usuaris que venen a buscar aquests trens de l'R4 cap al nord, cap al Vallès Occidental. Bé, han de saber que si van a Sabadell o Terrassa ho han de fer amb els ferrocarrils de la Generalitat, si van a Cerdanyola tenen autobusos des de la Sagrera. Novetat també a l'R2 Nord, els trens ja no es queden a Sant Andreu, arriben fins a Granollers. Avui en conjunt aquí a Sants veiem més moviment de trens, algun retard, algun tren que salta de les pantalles, i que tot el dispositiu d'informació està més ordenat i sobretot a to amb el que passa a les vies.
12: I saltem també al Maresme, una de les zones on ahir va ploure amb força, cosa que va afectar i afecta la línia 1 de Rodalies. A l'estació d'Arenys de Mar hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs és un matí tranquil aquí encara. Arriben trens des de Barcelona i a partir d'aquest punt els que continuen viatge cap al nord han d'agafar els autobusos que els esperen a la porta de l'estació, aquí davant on som. No surten a una hora determinada, sinó que ho fan a mesura que es van omplint. Amb el tren que ha arribat a 8:15, per exemple, han marxat dos autobusos grans plens de gent, direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i fins a Blanes. Les cares de la gent són de resignació perquè molts no tenen una alternativa al viatge en tren. Hem de dir que darrere aquestes llargues cues de viatgers que esperen per pujar en autobús, hi ha històries, com per exemple el d'una dona que aquest matí anava a treballar a Sant Pol i que m'ha explicat que hi va trigar 3 hores per poder tornar a casa, i aquesta altra d'una dona que arribava ara fins a Arenys i ha d'anar cap a Calella, acabava de treballar escombrant els carrers de Barcelona durant tota la nit. Ahir va arribar 3 hores tard, va perdre 3 hores de son. L'escoltem.
16: Jo de Barcelona al Clot vivo en Calella, però aquí hacemos transbordo que ya nos lleva este autobús. Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
15: ¿Normalmente a qué hora llegas?
16: 7:30, 7:15. Ya estaría en mi cama a esta hora.
12: I a part del transport, les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
17: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, el Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Granollers és el municipi on la pluja va fer més estralls i en les últimes hores hem sabut que els Mossos busquen un nen de 12 anys desaparegut.
15: Va ser la nit de dissabte a diumenge en un moment en què queia molta aigua a la ciutat. Es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes per trobar-los. Es diu Rami, fa 1,73 m, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb una samarreta turquesa i pantalons curts taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament al 112.
12: La pluja d'ahir i el cap de setmana que van portar també molts desperfectes en moltes cases i comerços, com vam comprovar en diferents pobles afectats a l'especial en ruta que van fer ahir al matí de Catalunya Ràdio.
0: L'escenari és dantesc, és fa por.
12: Estem en ruta. De fet, estarem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls.
4: Fa mitja hora era una barbaritat, que hi ha moltíssima aigua.
13: Jo he travessat Granollers parets i puc dir que la situació ha sigut molt tensa.
18: Crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està xupada la ciutat.
12: Davant d'aquesta realitat, el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes.
15: Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant. Ho va anunciar ahir el president Illa.
19: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
15: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès per als afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
12: I un últim efecte de les pluges d'ahir.
20: El sol vol marxar lluny i què importa si ningú entén.
12: Oques Grasses va posposar fins dijous el primer concert que havien de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
21: Sí, era el primer dels quatre concerts que han de fer per acomiadar-se dels escenaris, però ni el grup ni la promotora van veure viable fer aquest concert. Tito Ramoneda, director de The Project, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
22: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
21: Les entrades de dilluns seran vàlides pel concert de dijous o també se'n podrà demanar

0: emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures: el Museu de Can Tintoré, el Museu de Ceràmica de la Rajoleta, el claustre del monestir de Montsió i l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts: dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa els Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintoré. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
6: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tània Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, Passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tània Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-esplugues.cat. I també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-esplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi ha diverses informacions i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ve en representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també el Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. Amb aquest cos va ser el Toni i va ser la Maribert, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè, com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones, o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel Vall de Bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla, però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la festa major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
0: Ho sabem.
1: Hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí, sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs, que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i escaig de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs, que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, sí, perquè sí. De fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després pues, tota la colla...
2: És una diada tots, molt maca, la veritat.
1: Després tots sí. Els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí. Inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden, intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu, també veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí
1: Sí, vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el
2: poble de dos
1: pobles, no? Era dos pobos, no? Era és la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any convidant a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho van passar super sí. Bé.
0: Ho recordo perquè, clar, vosaltres per Festa Major feu el sopar de bastons, sí. Que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys doncs, que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament,
0: sí.
1: I llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i sí. Gent que no, saps?
0: Sí. Vull dir,
1: llavors tenim un grup de folk muntadet, sí. Que de fet només actuem només per la diada nostra, vull dir,
0: pel sopar. Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també?
1: Sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va ser memorial, aquell sopar.
1: Però va ser molt divertit, perquè ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la Festa Major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar super tard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Drassanes, a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí,
2: sona
1: sí,
2: molt bé.
1: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, vaja ja.
1: Sí. Sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, Una altra vegada, un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional, també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event pues vol que estiguis allà, no? I, bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites.
1: Sí.
0: D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del ball de bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronze, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havien hagut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Vull dir, perquè demanaven allà que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, és molt, molt, molt, d'una manera molt que es veu molt, sí, molt grecorromana, molt, sí, molt, molt, molt tard, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet, n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Oh? Interessant, sí. També, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes al més,
0: sí, intrínsecament.
1: Sí,
0: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla bastoners, tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens,
0: sí.
1: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlant amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i de
2: sí,
1: més.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I de sos, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè hi ha aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el Ball de Bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, no és allò que... No, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu
1: totes aquestes músiques recollides. Correcte. Val, i després també li devem al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etc. No? Vull dir, hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla,
0: sí,
1: i que el tenim sempre a mà i sempre col·labora amb nosaltres nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre
2: mestre,
1: de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, que no ens oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya.
0: Sí,
1: que va plegar unes 2.500 persones, ballador, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. I va ser tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella, del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint,
1: va ser
0: impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars, sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet, tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt sonada, inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015, però finalment no vau ser finalistes.
1: Vam ser finalistes, però no vam guanyar. Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clic A per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla Bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Carla Jover. Ella és logopeda, musicoterapeuta, és veïna del barri de la Montesa i parlarem amb ella de diverses coses. Del llibre que ha escrit darrerament i també de les activitats que ella realitza aquí a l'Avent Centre Cultural. Novament, Carla, bon dia. Estàs sempre amb nosaltres, sempre que et demanem que vinguis. Gràcies.
2: A vosaltres per convidar-me, encantada.
1: Fa molt de temps que tenim pendent de parlar amb tu d'aquest llibre que és La meva veu. És un llibre en el que parleu de com s'ha de fer servir les cordes vocals. És un llibre adreçat també a grans i petits. Explica'ns una mica com sorgeix tot el tema d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que ja fa temps que el tenies al cap.
2: Sí, aquest llibre, La meva veu, anatomia i fisiologia per petits i grans, està, bueno, primer de tot he de dir que està en conjunt amb la Nina, i neix, jo crec que neix al final de la voluntat de posar per escrit tota una feina que ja portàvem fent molts anys amb la Nina, de fet, al centre de Nina Acadèmia. I sorgeix arrel de fer unes activitats, no? un curs que es deia EBI, Escola de Veu Infantil, on, en aquest cas eren nenes totes, nenes de 8, 10, 12 anys venien a aprendre sobre la veu, però no només sobre la veu, sinó també sobre altres matèries. I els explicàvem, tot i aquests 8, 10, 12 anys, els explicàvem l'anatomia, perquè pensem que és important saber com es fan les coses per poder entendre com funcionen i, per tant, després poder-les posar en pràctica de forma més conscient, no? I n'és d'això, d'aquesta necessitat de posar paraules, d'explicar a la gent què és la veu, com es fa la veu, quines coses hi ha implicades en el nostre cos en relació a la veu, no? La respiració, els ressonadors, l'articulació, la postura.
1: Des del diafragma, exacte, la postura.
2: No? I com tot això influeix en el funcionament de la veu. I també parlem d'higiene vocal, també parlem de salut vocal, i llavors, al final del llibre també donem eines, perquè és un llibre també pensat per professors de cant, per professors de música de les escoles, per professors en general, perquè tots haurien de parlar-ne, perquè tots fan servir la veu i tots demanen als nens també que cantin o que presentin treballs, no? Doncs el que fem al final del llibre també és donar eines a totes aquelles persones que ho necessitin de com ensenyar això que expliquem al llibre, no? Hi ha tota una part que és per petits i grans, perquè tot i que està enfocat a aquests nens de, això, 8-10 anys, perquè el puguin llegir sols, també més petits perquè el puguin llegir acompanyats. Al final també és un llibre que pot llegir els adults, no? És un llibre rigorós que parla d'anatomia, com s'ha de parlar d'anatomia, que és amb els noms que té l'anatomia, sense por, i hi ha tota aquesta banda, no? Que és per tothom a qui li agradi la veu, per tothom a qui treballa amb la veu, i llavors al final aquest espai dedicat als professors. I això, amb la idea que tothom aprengui de la veu, que la veu és una cosa que la tenim una miqueta oblidada sempre. Pobreta, la fem servir cada dia i la tenim allà oblidadíssima.
1: I els mals hàbits que a vegades ens fan malbé les cordes vocals.
2: Totalment,
1: vull
2: totalment.
1: Dir, la gent que és molt fumadora o fins i tot molt bevedora se'ls nota amb el seu timbre de veu.
2: Sí, sí, sí. Sí, perquè tot influeix, les emocions també influeixen al final, i els hàbits que tenim, si xerro molt, si xerro cridant, si xerro quan estic malalt, si respiro per la boca habitualment, si ronquem fins i tot, pot acabar influint, tot, la postura, si estic tot el dia encorbat, si quan faig classes, en el cas de que sigui professor, o quan estic al telèfon, si treballo amb el telèfon, quina és la meva postura, com tinc el cos de disponible, com tinc el tracte vocal de disponible, i evidentment això que comentes, els factors ambientals i d'aquestes coses, no? que ens poden acabar influint, que no són directament al nostre cos, el beure, el fumar en excés, els ambients secs, fins i tot un fruit sec ens pot acabar no fent mal a les cordes vocals, però sí influint. Si després he de fer una xerrada i potser fuig secs, acabaré tossint, i aquesta tos al final acaba fent irritar la meva gola, no? El reflux també està implicat. Les begudes massa fredes, les massa calentes. I no sempre és perquè vagi directament a les cordes vocals, als plecs vocals, que és com es diuen realment, sinó perquè tot això també influeix a, pues, això, a la postura, a la mucosa del meu tracte vocal, a la hidratació, no?, del meu cos, i acaba afectant, sí, sí. És que hi ha moltes coses que poden tocar tecles de la nostra veu i fer que no estiguem còmodes amb ella o en el pitjor dels casos, crear patologia.
1: I aquesta anatomia i fisiologia s'ha d'aprendre.
2: Sí.
1: I suposo que és un dels objectius que teniu aquí amb aquest taller de l'Avens, que és a Viva Veu.
2: Sí, també, sí, sí. A Viva Veu neix de bastant abans, perquè a Viva Veu neix del meu treball de final de grau de la carrera de logopèdia com a gimnàs vocal, es diu així. Després, quan faig el màster en musicoteràpia i fico altres eines que m'ajuden a acabar d'una forma el gimnàs vocal, apareix a Viva Veu. I a Viva Veu, si neix de la mateixa, jo crec que neix de la mateixa dèria, perquè la gent entengui com es fa la veu, què és això que tenim aquí dins, que el fem servir cada dia i que no sabem com funciona en la majoria dels casos. I llavors a Viva Veu també busca donar eines a gent gran adulta, a partir de 60 anys en aquest cas, perquè aquest programa està dedicat a aquesta gent, a Viva Veu, donar eines perquè aquesta veu, que irremeiablement envellirà, com ho fa la vista, com ho fa l'audició, com ho fa el nostre cos, la veu també envelleix i no passa res, no és patològic, és normal, però sí que podem exercitar-la, entendre què podem fer o quines eines ens van bé per optimitzar la veu que ens quedi o per allargar aquesta veu sana més enllà, no, d'aquesta presbifonia, d'aquest envelliment natural i progressiu de la veu.
1: De fet, també hi ha tallers que ensenyen a les persones que han de parlar en públic que la seva veu no sigui monòtona i que la gent que va a les seves conferències no s'adormin. Perquè, clar, si tens una veu plana i no hi ha ritme o no hi ha música en la teva veu, doncs també és molt important.
2: Sí, mira, això que comentes és molt important pel missatge que vol donar la persona, és a dir, aquesta monotonia a la parla és important perquè el missatge arribi, evitar aquesta monotonia, no? Aconseguirem que el missatge tingui un sentit. Si no li donem aquesta melodia o aquest ritme, és molt difícil que la gent ens presti atenció. És igual com d'important i com d'interessant pugui ser el que estàs dient. Perdó, que si no ho expresses d'una forma adequada, és molt difícil que t'escolti, però a més, això que parles de la monotonia, no?, d'aquestes habilitats comunicatives, que és això que comentem de com millorar, no?, també poden acabar fent que ens cansem més, que aquesta veu perdi agilitat, perdi elasticitat. Per això també ho treballem, això, a logopèdia, eh? aquesta deixar la monotonia de banda. Al final, la monotonia és quedar-te en un sol to, parlar tota l'estona igual. Això pot fer, a part de que avorreixi molt a la gent, que la laringe i les cordes vocals estan tota l'estona igual. Per tant, també ho treballem per millorar.
1: I crea una tensió, si tens aquest ritme tan pla, no?
2: Crea tensió, crea cansament, sobretot. La gent parla molt d'aquest cansament i aquest esforç, aquest sobreesforç a l'hora de parlar, que és del que jo sempre demano als meus pacients i als meus alumnes, de fugim. No ha de ser un esforç parlar, no ha de ser, no pot ser un esforç parlar.
1: Quan parlem de logopèdia, amb el meu pensament, el que ve és persones que tenen algun problema a la parla i que han d'anar al metge, que és un logopeda.
2: Sí.
1: Però pel que ens estàs explicant, la logopèdia va molt més enllà.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt més enllà.
2: Molt, molt més enllà. Just ahir també vaig tenir casualment una pacient que venia amb una nena que tenia un problema amb la llengua, no? I la mare em deia, amb tota la seva voluntat, bona voluntat i bona intenció, però em deia, no sé molt bé per què venim, perquè jo pensava que el logopeda era per la R, no? I li vaig dir, res més lluny, el logopeda és la R i és moltes més coses, entre elles la veu, la deglució, la comunicació, la parla, per descomptat la R, la S, tot el que necessitem, però la veu també, la veu és, forma part de l'ofici del logopeda i és el logopeda l'encarregat de treballar aquesta veu, i això també és important que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre, i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia, o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? L'logopeda és el que s'encarrega de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
1: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant, que la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar que era la fonètica i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
2: Sí.
1: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin què és una L líquida, que és una S sorda o una sonora, i les M's o les S on van col·locades.

0: no? I aquí es nota. A mi m'han explicat la fonètica, quan jo estava a l'ESO, però me la van explicar el just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum, no? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que posessim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlàvem amb pacients, no?, que em deia, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballar la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona amb aire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, d'erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
1: És així, tu truques amb una persona i només despenja el telèfon i li dius, que no et trobes bé? No, no et trobo bé, fa dies que estic cansada. Dic, tu noto la veu.
0: Exacte.
1: Per tant, és un problema de salut, la veu.
0: És un problema de salut. I la veu s'afecta de moltes coses, eh? Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé i a vegades, i mira el que has dit, és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat també, eh? I és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota a la veu. I hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, eh? Però sí de prendre consciència. De prendre consciència. De descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent, els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials, estem moltes hores parlant, i moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar, és un ofici molt dur, per la veu, estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
1: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç, sí, perquè la veu no denoti l'estat anímic o de salut que en aquell moment està la persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
0: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més, no? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no són conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? De ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic, en el seu cas, que és per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, estem dient, 8 hores parlant per telèfon amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia, igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. 8 hores. Cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, eh? I a vegades parlem que esto es una encrucijada mía de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon. Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, eh? Però, i la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, 8 hores al telèfon? O qui ensenya aquests professors

0: professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes, amb unes condicions molt difícils, i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
1: Que no solament tota la musculació
0: és tot
1: del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
0: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe i llavors tota la resta del cos, evidentment, no? Per tant, és tot una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
1: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll, és del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
0: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
1: També?
0: Sí, sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no? De com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo i el vam imprimir aquí a prop, a, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatar la Susana. I el llibre, no, són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector. Però clar, de sota vam dir, ostres, tu, és que també volem posar, ens agradaria posar un vídeo, ens agradaria posar un àudio, ens agradaria posar un exercici X. Llavors el que vam fer va ser que hem creat una pàgina web, també, que es diu lameaveu.com, està en construcció. Si entreu ara mateix hi haurà pàgines que sí que ja podeu descarregar, làmines per dibuixar, làmines per entendre, hi ha algun vídeo ja penjat, hi ha una part que està en construcció perquè tot això porta molta feina, però és interessant que la gent ho sàpiga, que tot aquest llibre va acompanyat de material i d'acompanyament també nostre. Ens troben allà, ja a baix de tot de la pàgina web hi ha un saló de l'Evi on ens poden enviar un missatge de veu també, si així ho necessiten, i amb la voluntat d'ajudar a tothom a gaudir de la seva veu. Ens trobaran en aquesta web i ens trobaran en Instagram també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
1: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
0: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
1: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies,
0: moltes
1: bon
0: gràcies,
1: dia.
0: Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avent Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, avellanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
0: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu, i jo els dic, mira, doncs, potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar, cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
0: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs, fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig, no, a aprendre la lletra?
0: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs, mirem de fer una miqueta tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs, no han cantat o no són professionals del cant, per tant, d'això ja me'n encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
0: Exacte.
1: Que teniu?
0: Això també me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
0: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
0: Cap al vespre ens trobem, puntuals, de 8 i mitja a 10, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45, o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat, que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de Fem Cant amb aquesta clau feminista, femenina.
0: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por, que vingui a provar, que poden provar un taller i després, si no els agrada o és massa, poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
0: I tant, prova, sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
0: I queda't.
1: Doncs, fent cant. Gràcies.
0: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimerà 27. Esplugues de Llobregat.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avenç. Entra a lesartsescenicasnyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà número 27, Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides. Brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom. I de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya, tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui? I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. Avui parlem de billar i parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gairebé ja bon vespre, l'hora que és.
2: Sí.
1: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
3: Bona tarda.
1: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
3: va començar el 1987.
1: I directament on esteu ara aquí en el... esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
3: Sí.
1: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
3: Al mateix puesto, sempre hem estat allà.
1: Ah.
3: Al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de la
1: Vets. Sí, a dintre del bar.
3: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
1: Quants socis sou ara aproximadament?
2: Ara més o menys són uns 23. Sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per los estatus que tenim fets, tenien que ser 25. Però bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
1: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte, que a la Cleòpatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre d'una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal com la coneixem ara, perquè té molts segles la història del billar.
2: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleòpatra no tenia referències que jugar al billar.
1: Jo tampoc, ho he descobert i és un sobte.
2: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
1: Que situem l'origen del billar a França directament.
2: Jo lo situaria a França.
1: Tot i que mundialment és molt estimat el billar, eh? Abans d'obrir micros parlàvem, que
2: sí.
1: Des de que neixes gairebé ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
2: Sí.
1: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa. Però quines mides té el tauler de billar, o com se li diu, la taula, no?
2: La taula
1: de billar. Quines mides té?
3: 1,42 per 2,84.
1: 1,42, metre 42.
3: D'amplada per 2,84 de llargada.
1: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
2: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
1: I com se li diu?
2: És un billar francès.
1: El francès, l'autèntic.
3: Es diu un billar de gran maig.
2: És un billar que li diuen de gran maig, calefactat, o sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar, i bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
1: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
2: No, quan té forats és un billar americà que li diuen l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament aquí.
1: A tres bandes és que no hi ha els forats.
2: No,
3: ni a la lliure, hi ha molts...
2: N'hi ha molts jocs que no són... que són sense forats.
1: Ara,
3: no és només les tres bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les tres bandes.
1: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avenç, quantes taules teniu?
3: Dues.
1: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar...
2: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
1: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
2: De dilluns a diumenge.
1: Mentre que estigui funcionant.
2: De 8 del dematí a 11 de la nit.
1: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
2: Sí.
1: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supraavents, quines serien? Hi ha competicions més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
3: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve al Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
1: I teniu jugadors que hagin sortit aquí d'Esplugues a nivell nacional o...?
2: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya, sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con el equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu. Juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat. Per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
1: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
2: No. És més per la gent que no està disponible.
3: Gent, i un tema també de que això val uns diners, la inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
1: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
2: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, en el club Unió Coral, van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar. Amb ells.
1: És una gran afició, de fet tenim diversos bars aquí a Esplugues, ara no els tinc localitzats, però n'hi han hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
2: Sí.
1: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota sí. N'hi havia tingut, el Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
2: En la Unió Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
3: L'Ateneu.
2: En l'Ateneu de Sant Just.
3: Tenen dos taules.
2: Tenen també. Dos taules també de billar.
1: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet havia tingut
3: també. No, però això és de billar americà.
2: Són billars americans.
3: Un billar petit de billar americà. Va.
2: I el Dora, aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
1: I la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
2: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dos taules, si tinguessis molts socis tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
1: El peix que es mossega la cua.
2: Clar, però vaja, que si algú va a vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no n'hi hauria cap problema.
1: I com ho hem de fer per ser socis del billar? Doncs
2: pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
1: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs...
2: Que passi per la secció... i serà atès amb tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
1: Ara hi anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar. Doncs
2: pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells, i d'ahir me va vindre l'afició. I llavors, pues, tens molta paciència, molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no, és un joc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
1: Heu de practicar molt? Moltes hores.
3: Moltes hores.
1: Molta paciència.
2: Molta.
1: Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
2: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
1: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
3: No, relaxa una mica, sí que relaxa una mica.
1: I en quant a la concentració?
2: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als teus nassos de treballar, vens, t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt, molt, molt, molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
3: Bueno, però si estàs concentrat, normalment en fas més boles que no sí. D'altra manera.
1: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
3: No.
2: No.
3: En principi no hi ha cap problema. qualsevol pot practicar a billar.
2: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, potser des de los...
3: Sí, bueno, ja
2: 35, 38, fins persones molt...
3: De 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'event.
1: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
2: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, pues jugues en una llargada o una altra llargada.
1: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o depèn del fabricant?
3: Ja de tot el que vulguis.
2: Tacos.
3: El taco és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui, depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6.000 euros.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, jo vull dir que depèn de lo que vulguis.
2: Però
3: com tot.
2: Però que lo important són les mans del jugador.
1: Les mans i la vostra concentració.
2: Les mans del jugador és lo important.
3: Si és un jugador bo, millor amb una canya ja ho fas tot.
2: El taco ajuda, però no és tot.
1: I després tenim... El taco ha d'estar ben amb el guix.
3: Sí, hi ha un guix.
1: Amb polenat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
2: Sí, el guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, uh-huh, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, lo que no volem que no es faci mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentem fer con el guix perquè no ho feixi.
1: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta lo important, que són les boles.
2: Les boles.
1: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
2: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que jugui, sempre se juga amb tres boles. I a l'Amèrica se juguen com boles ratllades i boles llises i són més boles.
1: Després ja, si juga l'americà, si tires la bola negra...
2: Has de ficar ratllades, has de ficar negres...
3: A l'americà aquí es diu pol, i després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran,
2: és les més, boles és més gran més que
3: petites,
2: la nostra.
3: Les boles més petites...
2: És un billar molt difícil.
3: I, bueno, i s'han de ficar dintre de...
2: L'snooker.
1: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
2: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats, luego està el billar, el pool, que és el que té 6 forats, i luego està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
1: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi haurien més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així. O...
3: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha...
2: A la banda.
3: Quilles, hi ha la banda... És que hi ha moltes modalitats amb les tres boles.
1: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
2: No.
1: Doncs seria important.
2: Sí, però és complicat, ja. És complicat.
1: Combinar-ho amb els horaris, els nanos...
2: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no la tenen molt com a virtut. I si no tens paciència, no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi. I s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància i s'avorreixen massa d'hora.
1: Doncs poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
2: Sí, sí.
3: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
2: Jo quan era petit, ja t'he dit, abans, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar futbolín, al futbolín. Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res i a ells li agraden molt.
1: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
2: sí,
1: perquè els nanos practiquin.
2: Sí, al parc.
1: Ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no, però també tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues.
2: Sí, i de ping-pong.
1: També, sí, la tenim aquí a l'Avens.
2: A l'Avens.
1: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important, que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
2: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida és el que te surti maca. I després si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
1: Quines estratègies teniu a l'hora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
3: Bueno,
1: o és tot cinema?
3: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un carmel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
2: Això sí que ho hem vist. Quan li toca tirar, triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
1: Per tant, no són pel·lícules ni invents, és cert.
2: És realitat.
1: És aquesta,
3: sí.
1: La manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, Anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra,
2: Sí, sí.
1: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
2: És molt divertit jugar.
1: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
2: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar, i és una cosa que el que juga, jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins als 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
3: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
1: Està molt bé, això.
3: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
1: Doncs ja per vostre és una bona iniciativa.
3: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14... Em sembla que pagaven mitja quota, i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
1: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè clar, el drap que hi ha sobre la taula, que sí, no sé si deu ser un feltre...
2: No, és un paño d'un teixit especial, sí, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
1: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
2: Quan fan un set, que intenten no fer-los, s'ha de canviar el paño.
1: Tot sencer, perquè sí, no es pot fer un apaño.
2: No es pot cosir. Ja, i nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
1: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
2: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
1: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem...
2: 2.600.
1: O sigui, que s'us va el pressupost dels socis?
2: Bàsicament, la quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com bon material.
3: A més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
1: Clar, és molt
3: per
1: important
3: poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros, 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
2: Ara fa el mes de maig van canviar una de les dues taules, la van canviar, que van canviar una taula que tenia, quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
3: Aquesta tindria 30 anys com a mínim.
2: 30-40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
1: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
2: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, que es les de fer, a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10-12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal. Si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
1: Ara que dius això de que et llisqui bé per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom, per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre cas,
2: bueno,
1: hi ha alguns noms?
2: Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida
3: sense banda, el tiquitaca, és que hi ha molts.
2: Hi ha molts
3: tipus de jugada.
2: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
3: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
2: d'influència
3: per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
1: D'acord, les tatxes estarien a
2: sobre de la taula. A sobre de la taula,
3: al voltant de la
2: és per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
3: Diguéssim que el billar està dividit per un costat amb 8 quadros i amb l'altre en 4.
1: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar,
2: el cop
1: que li has de donar i la direcció que li dones.
2: El cop, la força i la direcció.
1: I tot això és molta pràctica.
2: Clar.
1: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica.
3: Pràctica.
2: Són mans. Tindre mans i tindre cap. Molt de cap.
1: I a més, quan ho dius, ho fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
3: És que sempre estem aprenent al billar. No.
2: El billar mai
3: no s'ha acabat mai.
2: Nunca se sap tot.
3: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves, i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
1: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
3: Corea,
1: billar a
3: Vietnam,
1: les escoles.
3: Xina, tota l'Àsia ara s'estava fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
2: Ni es veurà.
3: Ni es veurà. Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
2: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica, juguen diferent. La manera de tirar les boles les tiren diferent. Ells juguen com més rotacions. Juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, més, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
1: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I
2: allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
3: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació. Ja són temes que ells han anat polint més.
2: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o a Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades, eh?
3: Quatre vegades, no, em sembla?
2: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar, i se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
1: No se m'acut res més, no sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que
2: no
1: considereu interessant.
3: Bueno, a nosaltres ens agradaria, pues, estar federats, però això, per estar federats necessitem diners.
1: Això s'ha parlat amb junta de l'avent, el tema aquest.
3: I si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
2: I poder representar el poble d'Esplugues, clar.
3: I poder representar,
2: que és el bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
3: El poble i a l'avents, clar.
2: I a l'avents, a la mateixa vegada.
1: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
3: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
1: També.
3: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I el millor un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre en principi, digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
2: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora nosaltres estem treballant també, és una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
1: I qüestió de diners, eh? A poc a poc i tot has
2: diners. Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant los anys i aquí estem tot els anys que hem estat. I bueno, i van fent.
1: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre a ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis,
2: clar,
1: i te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
2: no, jugar.
1: El billar no.
2: No.
1: O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
2: Moure la taula és molt complicat.
1: Exacte.
2: Molt complicat,
3: una vegada,
2: molt complicat i molt car.
3: Ja ho vam fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però vam tindre les pissarres, Cada pissarra, quan pesa cada pissarra?
2: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
3: Ah. I van pujar pissarra per pissarra dalt de tot i allà muntar-ho.
2: I si una pissarra tot, i, bueno, te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
1: Sí, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és super delicat i necessiten persones especialitzades.
2: Correcte.
1: Que fan transport exclusiu d'això.
2: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
1: Això són moltes hores i les hores
3: sí,
1: són cares.
3: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en magatzem, i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra vegada.
2: I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell perquè el pany ja no val. Una vegada lo treus, ja no serveix.
3: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció.
2: Per sota té calefacció.
3: Té unes resistències per sota de la pissarra que van escalfant el billar. Tenim una temperatura més o menys entre...
2: La mesa normalment està a 32 graus.
3: 20, 27, 32 graus i per mantindre per no tindre humitat ni... perquè corrin una mica més les boles.
1: És molt delicat això,
2: Sí. Molt delicat.
1: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... aire condicionat en el billar,
3: sí, bueno,
1: concentració, dedicació...
3: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
1: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres,
2: sí,
1: de que passéssiu per la ràdio.
2: Sí, sí, moltes ganes.
1: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
2: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi i si li agrada, pues cap endavant.
1: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avenç, passeu pel vestíbul i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu
3: dreta.
1: Una porta...
3: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari.
1: Exacte,
3: a la dreta.
1: A la dreta. I allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar,
2: pum,
1: clar,
2: pum,
1: clar.
2: Pum.
3: Bueno, parlar també se'n parla
1: però
3: una mica.
1: Però poquet, perquè alguna vegada que he passat, no
3: sí,
1: se
3: bueno,
1: senten moltes...
3: Sí, normalment la concentració, si estàs concentrat, necessites estar callat, però bueno,
1: exacte,
3: sí que es parla una mica.
1: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari.
2: Algun dia n'hi ha festa, però
1: i
2: bueno.
1: I algun dia a dalt,
2: sí,
1: a la Pau Pujol,
3: el
1: Zumba...
3: I bueno, i el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
2: però bueno.
3: I a dalt se sent, sí, els sostres,
1: se sent tot. I a més l'Avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
2: S'ha de conviure.
1: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar,
2: sí,
1: tots funcioni.
2: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada a tothom.
3: Gràcies.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem, i ens ho explicarà la Roser Camps.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ells ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls hi va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar aquest, per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues...
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo.

0: pren moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
1: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
0: Sí, sí, sí.
1: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí a Esplugues, el que hauria ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola, per tant,
0: Sant Pere Màrtir.
1: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
0: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diu, no, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
1: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
0: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
1: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
0: Doncs, uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistint a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui
1: poder una entitat exigir. Més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la sí. muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
0: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues i que ells, amb molta il·lusió, el van anar fent créixer i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
1: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
0: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
1: Sí, tenim el Josep Florença.
0: Sí.
1: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí. Que hi haurà algú més que jo haurà... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
0: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
1: Més de 10 anys, em va dir.
0: Sí, sí, sí.
1: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
0: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
1: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
0: Moltes gràcies.
1: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Bilbao 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast Esplugues FM fm.cat, un poco de todo y algo más.
4: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

0: Són les dues del migdia.
1: Jornades europees del patrimoni a Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts. Dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui em trobo a la delegació del Consorci de Normalització Lingüística de les Corts per entrevistar un grup de tres persones que estan fent el curs, el primer curs intermedi de català. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Doncs us voleu presentar a vosaltres mateixos, si dieu el nom i el país d'origen.
1: Hola, moltes gràcies per la invitació. Soc l'Agus i soc equatoriana.
2: Hola, soc Xavier i soc de Venezuela.
3: Hola, soc Verònica, soc la Verònica i soc de Rússia.
0: I quant temps fa que ets aquí, Verònica?
3: Fa gairebé 2 anys que visc aquí a Barcelona.
0: Yeah. I per què vas venir cap aquí tu?
3: Per estudiar.
2: Jo tinc 25 anys a Barcelona, ja molt de temps, i tinc arrels catalanes, doncs he vingut per trobar aquestes arrels. Sí.
1: Jo soc l'Agus, fa 5 anys que visc aquí a Barcelona i la veritat és que estic encantada.
0: I tu, Javier, quines arrels catalanes tens?
2: Els meus avis són catalans i bueno, jo vaig néixer a Venezuela i bueno, sempre havia tingut aquesta relació, però com una terra llunyana dels meus avis.
0: I tu, August, per quins motius vas venir cap aquí?
1: Jo vaig venir per estudiar un màster de disseny urbà i art a l'espai públic, que em va semblar molt bonic i molt interessant, i així he conegut molt de la ciutat.
0: I has decidit quedar-t'hi més o menys?
1: Sí, sí, aquesta no era el meu plan d'ençà, però vaig trobar que aquesta ciutat era molt interessant per l'urbanisme, per la planificació urbana. És una ciutat que és molt important a nivell mundial, doncs per això em va semblar interessant per la meva professió ser aquí a Barcelona.
0: Tu, Verònica, et sembla que quan acabis els estudis aquí t'hi quedaràs o no?
3: És que sí, espero quedar-me aquí a Barcelona perquè m'agrada molt la diversitat cultural d'aquesta ciutat i sí, és interessant que jo també, com tu, ara mateix estic estudiant el programa de doctorat que està relacionat amb l'art urbà, no urbanisme, però amb l'art urbà, i clar que aquesta recerca és la meva causa més per aprendre català, per entendre el context que es escriu per les carrers i tot això.
0: Tu has vingut aquí sola o amb la família o amb algú altre?
3: Vindré sola.
0: I per què vas triar Barcelona?
3: Perquè, com he dit, que per la diversitat cultural, i és molt important per mi perquè la meva recerca també és estar conegut amb el diàleg intercultural, i per a part també m'agrada molt les idiomes i aprendre les idiomes.
0: Quan vas triar Barcelona, ho vas triar des de la universitat? Vull dir que vas conèixer la realitat d'aquí i sabies ja que es parlava català i això? Ho vas conèixer des de la universitat o per altres motius?
3: Sí, al principi per la universitat, clar, clar.
0: Vas viure l'esclat de la guerra allà o no? A Rússia, amb la guerra amb Ucraïna, encara vivies allà quan va començar la guerra?
3: És que en aquest moment jo vaig estar aquí, a Espanya, perquè jo vaig mudar a Espanya en general l'any de pandèmic, i sí, per motiu d'estudis també. I quan jo he graduat amb el màster programa, jo he decidit, després d'aquesta cosa, jo vaig decidir quedar-me aquí i després va començar la guerra, que és un tràgic, sí. Sí.
0: Tens contacte amb la teva família, tu?
3: Sí, clar que sí, sí.
0: Ells ho deuen viure de més a prop.
3: Sí, clar.
0: De quina part ets tu, de Rússia?
3: De capital, de Moscou.
0: I trobes molta diferència entre el sistema educatiu d'aquí i d'allà?
3: Sí, clar que hi ha moltes diferències, perquè aquí crec que està més... És una pregunta molt interessant, sí, és veritat. No sé, crec que en general a Rússia ens enfocam, estem enfocant més als estudis com matemàtica, amb els estudis més exactes. Però aquí hi ha un enfoc més als estudis com de com expressar-me més i com no sé com hi ha més llibertat, o no sé, hi ha més llibertat d'expressar i d'expressió que quan jo vaig estudiar a Rússia.
0: I tu, Javier, t'ha costat aquí obrir-te camí en el camp laboral?
2: Bueno, la veritat és que bueno, m'ha costat com tot, però sempre bé, perquè jo vaig arribar fa molt de temps i abans era una mica més fàcil que ara, que amb totes les crisis i tots els problemes que n'hi ha, però als pocs anys d'estar aquí vaig a obrir un restaurant, doncs jo tenia el meu propi negoci. Sí, perquè m'he donat compte que era molt important l'hostaleria aquí i que era, bueno, la sortida, no? N'hi havia molts restaurants, però tots funcionaven o tots treballaven, i doncs he decidit de fer un restaurant i he tingut 15 anys i he estat molt bé, sí.
0: Ara has canviat d'objectiu, diguéssim, no? Vas tancar per alguna raó?
2: Bueno, he tancat una mica per cansament i una altra perquè després de la Covid, doncs, ha sigut, doncs, tots hem quedat una mica tocats i ara està molt difícil. N'hi ha molta gent al carrer, tot està ple, però no sé, hi ha més problemes, l'inflació, els costos, és molt més difícil ara que abans, doncs. Doncs he decidit canviar, perquè ja eren molts anys.
0: I ara, en a quin camp t'has obert camí? Que sembles molt emprenedor.
2: Bueno, gràcies a Barcelona Activa, tinc que dir que Barcelona Activa fa una tasca meravellosa, molt bona, he anat com trobant la forma de fer un canvi professional o veure què feia, i he descobert, bueno, tota aquesta part del món digital, d'internet, de la intel·ligència artificial, de les pàgines web, i una mica per allí. Encara estic estudiant això, però crec que va per allí la cosa. Com deia, un restaurant ara és difícil, però ara els restaurants o els negocis s'obriran en el món digital. Doncs en el món digital sí que n'hi ha molt més activitat que en el món real, crec.
0: Molt interessant, eh? No, i està bé això de que et creguis, bueno, que et sentis amb capacitat, no?, d'afrontar nous reptes, no? Va ser dur de tancar el restaurant o no? Tu vas prendre...
2: Sí, això és com un divorci o una cosa així, no? Sempre té una part de bueno, que tens que fer-ho, però té una part com de pèrdua o de fracàs o d'una sensació una mica ambivalent, no? però bueno, volia fer-ho, la veritat que volia canviar perquè tenia molts anys en el sector i volia canviar. I crec que tothom a la meva edat i així també estan en el mateix, tinc molts amics i gent que conec que tothom està canviant i crec que és una cosa del temps, és una cosa que està en l'aire.
0: I tu, Agus, has iniciat la teva vida professional o estudies només?
1: Sí, jo ara mateix estic treballant amb associacions de veïns de la dreta de l'Eixample i tenim molta feina amb l'Ajuntament i ara mateix estem treballant amb els eixos verds del carrer Consell de Cent per millorar els usos i la gestió d'aquest lloc públic que ens sembla un èxit.
0: Sí, jo també ho valoro molt, no? Tot i que ha sigut molt controvertit, no? Perquè hi ha molta gent amant del cotxe i això, però jo ho trobo molt necessari i espero que no es facin passos enrere, no?
1: Sí, justament per això, arrel d'aquesta demanda famosa que va posar Barcelona, el grup Barcelona Oberta el setembre de l'any passat, es va crear el nostre grup, que és Plataforma Volem un Eix Verd i Viu. Doncs som ara mateix l'esquerra i la dreta, les associacions de veïns de l'esquerra i la dreta de l'Eixample, que estem treballant per millorar els usos d'aquest eix verd i farem una campanya i farem moltes activitats amb escoles perquè també volem revitalitzar el camí escolar per als nens. I aquest eix, aquests eixos verds ens semblen una meravellosa oportunitat per fer això.
0: I tant, segur, segur.

0: I tu a quin barri vius de Barcelona?
1: Jo visc a Vallcarca, és més o menys al prop de, del Parc Güell.
0: I estàs implicada amb alguna entitat del barri o fas vida de barri o no? O fas més vida universitària?
1: De veritat no tanto, però algun dia vam salir per pintar una mica l'art urbà, perquè és com... és una cosa que s'agrada a tothom i sí, és, que és la cosa que podria unir a los veïns per tot el barri, sí.
0: I teníeu permís per pintar o teníeu alguna paret destinada per això?
1: És que perquè on vam pintar és un edifici que no necessita permès, no necessita permès, i per això no fa falta demanar, sí.
0: No, perquè vaig sentir precisament l'altre dia a la ràdio això, no?, que Barcelona... Sí. Que era una ciutat com restrictiva en aquest sentit, no?, que hi havia poc art urbà, que així que com en altres llocs doncs s'havia promocionat, que aquí es havien fet passos enrere en aquest sentit.
1: Clar, però aquestes coses amb permesos i totes coses estan relacionat, crec que només amb el centre de la ciutat, perquè el centre de la ciutat és històric i clar que per ahir és, les regles són més estrictius.
0: I no sé, tu com ho valores?
1: Com que...
0: No sé si penses que s'hauria de flexibilitzar més o que la gent podria pintar o què s'hauria de fer per reconèixer més aquest tipus d'art, no? Que és poc com poc, és un art que trobo que és molt a l'abast de tothom, no? Però que està com poc valorat, tinc la sensació.
1: Sí, crec que jo estic d'acord amb la cosa que necessita més permesos per fer l'art per tot el part. Però sí, per altra vegada jo entenc que els edificis històrics no necessita marcar, no necessita pintar perquè és la història i tot això, no sé.
0: I tu, Javier, has anat tornant a Venezuela?
2: Una vegada fa molts anys, però no he tornat massa, no he tornat massa a Venezuela.
0: I tens contacte amb família allà o això?
2: Sí, tinc una mica de contacte. El que passa és que tothom s'ha anat marxant de Venezuela per la situació en els últims 20 anys i bueno, ja la veritat me queden amics, més que res, però bueno, família no tinc gaire, no.
0: I et relaciones amb altres veneçolans aquí?
2: Sí, i tant. Però sí. Ja, n'hi ha cada vegada més i un altre te presenta un altre i sí, terminem... Estan una mica barrejat, però sí, de vegades som tots veneçolans a la festa o al bar. Sí.
0: Ja. A quin barri vius tu de Barcelona?
2: Jo visc ara a l'Eixample Dreta, però fa molts anys vivia al Vallcarca i recordo que n'hi havia molts grafiters d'aquests bons i feien murals molt, molt xulos. Que una casualitat, mira.
0: Sí. I tu quines aficions tens? O fas gaire vida de barri?
2: Sí, bueno, jo visc al costat del Passeig Sant Joan i és un eix meravellós, i del Consell de Cent, doncs passejo molt per aquesta zona i aprofito molt aquest eix, sí. I ara sóc el president de l'Escala, doncs mira, aquesta és la meva implicació amb el barri.
0: Et dona molta feina això de ser president d'Escala?
2: Bueno, una mica, la veritat que no tant, és menys del que esperava, però bueno, està bé, sí, de vegades fas alguna coseta, però no, està bé.
0: I segueixes amb interès la situació de Venezuela?
2: Sí, sí, clar que sí, sí. Sí, però, bueno, sí, m'agrada molt la política en general i segueixo la de Catalunya, la d'Espanya, la d'Europa i la de Venezuela també, posada mai clar.
0: I has rebut visites aquí d'amics o de familiars? I què t'agrada ensenyar de Barcelona?
2: Sí, bueno, sempre, per suposat, sí. M'agrada molt ensenyar el barri gòtic, per supòs, el barri gòtic, la part de l'Eixample del Passeig de Gràcia, el carrer València i Mallorca, el Passeig de Gràcia, el Rambla Catalunya, és molt maco, els edificis, sí. Però el barri gòtic crec que és el meu preferit.
0: I tu, August, que no fa tant de temps que ets aquí, hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès de Barcelona o de Catalunya o dels catalans a nivell, no sé, d'hàbits, de manera de viure, o tan agradable com desagradable, o que no hagis entès, diguéssim, no? Que sigui molt diferent el teu lloc d'origen?
3: Bé, sí, vaig tenir molts xocs culturals quan vaig arribar. Això em sembla que és normal. El primer, clar, va ser la llengua, no? Perquè vaig pensar que es parlava castellà, i que tot estava en castellà. Doncs aquesta ha sigut el mateix xoc que hem tingut, que vam tenir a tots els meus amics del màster, no? Aquesta sorpresa primera. Després em sembla que els joves del meu país són molt més respectuosos amb els seus pares i amb els seus avis, de demanar permís per tot, i aquí em sembla que aquesta relació és diferent, em sembla que és distinta. I aquest també va ser un xoc cultural. I el menjar em sembla boníssim, m'agrada molt la cuina mediterrània i la cuina catalana, m'agrada molt, i m'agrada que als catalans els agradi tant cuinar i aquesta estima de la seva cuina i aquesta mena de demostrar-ho quan cuinen alguna coseta per a tu, i és molt especial, i això m'agrada molt.
0: I tu, Verònica, has canviat gaire els teus hàbits dels que tenies a Moscou aquí? Hi ha alguna cosa que hagis variat molt?
1: Sí, clar que sí, i crec que al principi és el menjar, i perquè la cuina nostra és totalment diferent, perquè sí, tenim el plat primer, el plat segon i tal, i sí, clar que al principi em va costa una mica de menjar algunes coses, entrepans o no sé com es diu, però sí, croquetes, no sé, aquestes coses, però sí, clar, en general és una tradició hispànica, però el català també. I em faltava molt les sopes calents. Aquesta cosa és que sí.
4: Aquí no fa tant de fred com allà.
1: Sí, però sí, i sobre el context cultural crec que no era tan complicat per mi, perquè sempre m'ha agradat molt d'aprendre a parlar amb els idiomes, i per això sí, clar que al principi, a l'inici, és que era una mica difícil, però després, perquè abans jo estudiava el castellà, i per això era més suau que jo esperava.
0: Doncs mira, que se'ns acaba el temps del programa, ja ha passat molt ràpid. Moltíssimes gràcies per tot el que ens heu volgut explicar. I mira, ja que tu eres l'última a parlar, Verònica, et vols acomiadar en rus?
1: Спасибо. Significa gràcies.
0: Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i fins una altra.
4: Adéu, adéu.
3: Fins una altra, adéu.
5: Aquest 18 d'octubre a les 6 de la tarda l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royers, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
5: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb

cultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Pablo Insua, que va néixer a Galícia, a prop de Fisterre. Hola, Pablo, com estàs?
1: Hola, molt bé. Gràcies per la convidació.
0: Tu vas néixer a prop de Fisterre, en un poble molt, molt petit,
1: que es diu Corcubión, que és sembla que és el segon municipi més petit de Galícia i jo crec que del vuitè d'Espanya.
0: Oh. I com era la teva vida allà?
1: Bueno, una vida molt, molt tranquil·la. Un poble, coneixia tothom, tothom te coneixia a tu i bueno, era una cosa molt, molt dinàmica també i tranquil·la. Si la comparem amb el que és aquí la Barcelona i la Catalunya, que són poblacions més amples, pues una mica diferent, sí.
0: Ja. I en el teu poble hi té impacte la peregrinació, les persones que fan el Camino?
1: Cada vegada més. És una cosa que va començar el 93 amb la primera peregrinació, perquè bueno, l'any sant és una cosa que només passa cada 5, 6, 11 i 6, i quan és un any sant es nota molt, molt. Ara són així com, bueno, poca gent que va arriben sempre, però van com a poc a poc, però amb l'estiu sí que se nota, sí, sí.
0: Mm-hmm. Però també, i la gent del poble com ho viu? Ho veu amb alegria perquè aporten econòmicament o se senten invadits?
1: Per la part social sí que hi ha una alegria, perquè som gent que ve de fora. Bé, a vegades pues, parla una mica més i parla de coses estranyes o bueno, d'unes altres coses que passen al món, però el que és l'impacte econòmic no és molt alt. Doncs un peregrí normalment viatja amb la motxilla i poca cosa més i bueno, estalviant el màxim que posa. Doncs no hi ha un impacte molt fort.
0: Mm-hmm. Tu has viscut també a altres indrets de Galícia i trobes molta diferència entre uns i altres?
1: És clar, visc a Vigo i a Corunya i bueno, he estudiat en Santiago de Compostela, que són les tres ciutats més grans que hi ha. Vigo és la ciutat pròpiament, la ciutat de Galícia, que després viatges a Barcelona i de ciutat té, bueno, lo que seria un poblet molt gran. Però sí que hi ha un impacte sobretot econòmic. Jo sóc d'un poble molt petit, sense indústria, una indústria molt, molt petita. Doncs el que és la gent visc del camp i del que té, i una ciutat sí que notaves que bueno, hi havia un ambient molt diferent, les relacions socials eren també molt diferents.
0: Mm-hmm. I Santiago, que és un ambient molt estudiantil?
1: Quan jo estava, sí, era molt estudiantil, estudiants eclesiàstics i la gent de la Junta de Galícia, i és una ciutat molt, bueno, ara ha canviat molt per que parlàvem abans de la peregrinació i de l'Any Santo i tot això, però ara sí que comencen a protestar una mica per la quantitat de gent que cosifiquen tot això. Però quan era jo era molt tranquil·let, una ciutat, bueno, on la pluja era art, i això es diu, yeah. I és veritat, i jo, bueno, els millors anys de la meva vida, uns van ser allà a Santiago de Compostela.
0: Quina trajectòria acadèmica va seguir?
1: Pues, jo he estudiat relacions laborals allí a Santiago, he treballat de lo meu a Vigo i a Corunya, i després a Corunya me van dir, mira, el teu post de treball de feina, la teva feina va per a Barcelona, doncs si tu vols, i bueno, 25 anys, qui va dir que no? I aquí està.

0: Vas poder estudiar en gallec?
1: He estudiat en gallec el que era el poble i a l'institut, que era el poble del costat, però després la universitat sí que havia una presència molt ampla del gallec, però és com una illa. Surtes de Santiago de Compostela i el gallec no està tan present, doncs he tingut l'oportunitat d'estudiar en gallec, però no amb la amb les dimensions que té aquí a Catalunya. I el gallec, i cada vegada més, està més arrinconat i no, i perds el que falantes, que diuen en gallec, però molt, molt ràpid.
0: Yeah. Es parla més en els poblets petits i això, o no?
1: Sí, el gallec és un idioma que va néixer i va créixer amb els pobles petits, molt lligats al món del camp, i a les ciutats en nuclis molt, molt, molt petits. Doncs encara el gallec se parla molt més amb el rural que amb les ciutats.
0: I el fet de poder estudiar en gallec, la població en general ho viu com una necessitat o no?
1: Molta sí i molta no, que és una cosa difícil, molt a la gallega, que diríem, però hi ha la força de defendre que s'estudi en gallec. Sí que hi ha molta gent que apoya que existi, però hi ha gent a la que és un problema lingüístic que no li toca i no fa una defensa pròpia del gallec.
0: I així aquí a Barcelona tu pots treballar del que vas estudiar?
1: Sí, bueno, Barcelona és una ciutat molt gran, hi ha molta feina i hi ha moltes més oportunitats que, jo diria, que en qualsevol altra ciutat d'Espanya. I bueno, Barcelona, Madrid, una dimensió molt, molt semblant, però sí que he trobat la possibilitat d'estudiar del meu, cosa que a Galícia, pues, arribes a un punt que o creixes molt per a lo que hi havia, o sigui, un post ja molt alt, o canvies per un altre lloc.
0: Però tu, de fet, ho va decidir l'empresa que venia cap aquí.
1: Sí, jo, tot el departament que estava per Espanya se va unificar i van fer una unificació del departament aquí a Barcelona, i jo, bueno, he sigut un dels que van dir que sí, que era una oportunitat, i jo he vingut per la feina, per la meva feina, per lo que jo he estudiat, que és una cosa molt, bueno, molt a tenir en compte. No tothom pot fer això.
0: Clar, i et mantens a la mateixa empresa.
1: Sí, a la mateixa empresa, i que sigui per anys.
0: I has decidit quedar-te aquí?
1: Sí, bueno, una vegada... La veritat és que jo, la idea que portava era, bueno, un parell d'anys i ja està bé, i ja són des del 2006, uns quants anys, ja tinc aquí la meva dona, que és d'aquí, ja tinc una filla, doncs ara aquí els arrels ja estan, diguem, massa ficats.
0: Yeah. Vas aprendre català de seguida?
1: Bueno, el català és una cosa, a diferència del que dèiem, perquè abans tenia una idea i quan he arribat aquí ha canviat, que era molt difícil, i no, amb les paraules que escoltaves entenies la majoria, i als, no sé, als 6-8 mesos d'estar aquí he fet el pas de dir, bueno, pues mira, farem una cosa una mica més acadèmica i m'apuntaré als cursos d'aquest de normalització lingüística, i en un any ja tenia per a parlar i per a que, bueno, entendre i que entinguessin en català.
0: A la teva filla li parles gallec?
1: A la meva filla parlo gallec i català. Està bé. Tinc, bueno, té els dos coneixements. El català és una cosa molt més manida i és el seu idioma, però una cosa de la que sí que estic molt, molt content és que el gallec l'entén el 100%.
0: I també els avis deuen estar contents, no?, quan va a Galícia.
1: Sí,
0: i...
1: claro, li agrada, bueno, parlar el gallec. Jo soc d'una família i d'una zona que som, bueno, molt monolingües en gallec, doncs és una cosa que li omple el pit.
0: Que es valora, no?, com aquí, que, no sé, estem, per una banda... ens passem de seguida a parlar castellà si ens parlen castellà, no? Però per altra banda, quan algú et diu parla'm en català que ja t'entenc, o bueno, el vull aprendre, o no sé, et satisfà molt, no?, que ho valores.
1: Sí, bueno, aquí el de parlar castellà quan no saps si, en quin idioma parlarà és una cosa que aquí es dona, i a Galícia més. En Galícia ja parles castellà per si a cas, per si és el cas de que no entén a gallec. Però sí que aquí, bueno, és una situació molt més comú parlar les dues coses, el català i el castellà, i canviar segons l'altre respon.
0: La vida de la teva filla, per exemple, et sembla que seria molt diferent a Galícia o aquí?
1: Bueno, seria molt diferent per la dimensió de viure en una ciutat tan gran com a Barcelona, on hi ha tantes coses, tantes oportunitats, i d'on estàs molt a prop de d'Europa, perquè és una cosa que estem molt a prop d'Europa, estem a un pas de França, estem a unes hores en vaixell d'Itàlia, en avió. A Galícia estem una mica més arrinconats, i a més a Galícia tenim el hàndicap de cada penes de viatjar o cap a Barcelona o cap a Madrid per agafar un altre avió. Les connexions són molt, molt petites. I l'estat espanyol tampoc té un molt interès de fer una connexió amb Portugal, que és una cosa molt natural a Galícia. Doncs a Galícia jo crec que la meva filla faria una vida més, local. Uh-huh. del que fa, de fet, fa aquí a Catalunya.
0: Uh-huh. Tu col·labores en un programa d'aquesta emissora que s'emet els dissabtes a la tarda en gallec, que es diu Galiza Algo Mais. Com vas conèixer el programa?
1: Bueno, el programa ja el coneixia fa anys. Jo abans feia un altre programa en districte de Trinitat Vella, i estem en Emuga, que és emissora de Galícia, i bueno, jo coneixia la gent i va sortir l'oportunitat de col·laborar, i bueno, no l'he pensat dues vegades.
0: Havies pensat mai dedicar-te a la ràdio?
1: Bueno, és una cosa que a mi m'agrada molt, de la ràdio. Jo he tingut l'oportunitat amb 11 anys de participar en un programa de ràdio, i des dels 11 anys, no contínuament, però sí que he estat molt lligat a la ràdio. És un medi que, bueno, m'agrada molt.
0: I en el programa tens alguna secció concreta?
1: Bueno, parlem de notícies. Parlem fem una entrevista normalment, i després tenim unes petites càpsules. Doncs més que una sessió completa, fem el programa entre els dos, en aquest cas entre Susomón i jo, i bueno, vam fer.
0: I tens constància que us escoltin molts gallecs?
1: Sí, jo crec que sí, les dades estan ahí. El programa es penja cada setmana a l'iVox i a l'Spotify, i sí, rebrem alguna vegada sí comentaris. Doncs en directe sí que és una mica més difícil el saber qui està escoltant o no, però sí que hi ha una constància per als comentaris que escoltes, de que sí que tenim més del que pensem.
0: I et sembla que té interès pel públic general, no només pels gallecs?
1: Jo crec que sí. El gallec és un idioma molt, diguem, molt fàcil. Per un català o per una catalana, entendre el gallec és una cosa que, si poses una mica a l'orella i et fiques, lo acabes entenent. I de fet ens consta, o almenys el Suso havia parlat, de que hi ha gent catalana que no s'escolta, i bueno, ens dona un feedback bastant bo. I els interessos sí, perquè parlem d'interessos de Galícia, però també parlem d'aquí de Catalunya, de les similituds, de com és la vida aquí, com és la vida allà, doncs amb una dimensió més internacional, perquè els gallecs també tinguin una mica de noció del que passa aquí a Catalunya.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Quines semblances i diferències hi veus entre Catalunya i Galícia?
1: A veure, semblances que hi ha una gent molt, molt lluitadora, gent que vol dir la seva i fer les coses com l'ha fet Estrada, i que té les mateixes traves, encara que siguin, encara que partim d'una situació molt diferent. Aquí a Catalunya l'idioma i la situació econòmica sobretot estan molt assimilades i la gent no baixa d'un punt, i a Galícia hi ha moltes coses que estan encara per fer.
0: El sentiment de pertinença et sembla que és semblant?
1: El sentiment de pertinença és molt semblant. En el cas de Galícia sí que tenim un sentiment molt gran. Hi ha gent, bueno, els gallecs, les gallegues estem per tot el món arreu, i el sentiment que tenim cap a Galícia és molt fort encara, i els catalans passa el mateix, sense tanta emigració, però sí que el sentiment i l'amor per la terra es nota als dos llocs, sí.
0: I bueno, per exemple, el desig d'independència el veus semblant també o no?
1: Semblant, sí, hi ha el mateix desig, però la gent que apoya la independència no és la mateixa aquí que allà a Galícia. Galícia és una idea encara que no està molt difundida, sí que se coneix i se parla d'independència i es veu, però a Galícia encara tenim estem capficats en que Galícia és pobra, en que Galícia no té recursos, que té una dependència molt gran de l'Estat. Doncs hi ha molta gent que l'agrada fer les coses a la gallega, però donar el pas de pensar que siguis independent encara costa una mica, però sí que cada vegada hi ha més gent que s'identifica amb una idea d'independència. Aquí a Catalunya és diferent, aquí a Catalunya la independència està molt, molt difundida, hi ha gent que parles d'independència amb ella i bueno, té uns rigors i té unes idees que ja venen d'abans, a vegades dels pares i dels avis, i a Galícia hi ha moltes coses per fer encara en el tema aquell de ser independents.
0: A més de ser del Celta com a equip de futbol, conserves tradicions pròpies de Galícia?
1: De Galícia sí, bueno, fem a vegades, fem, bueno, tenim tradicions que són molt, molt, molt semblants, i ahir no aprofitem a la meva filla, el que és la castanyada de Galícia, diu amb el magosto, que per cert va ser el 11 de novembre, que és el Sant Martinho allà a Galícia. Hi ha moltes festes, Sant Joan allà es viu d'una manera molt, molt fort, i aquí, bueno, pues jo el viu a la gallega, però és tan semblant a la catalana que doncs encara continuem. I després, sí, aquí a Catalunya encara coneix gent d'allí de Galícia, i quan estem junts fem moltes coses o brindem per Galícia i anem aquí a restaurants gallecs, que bueno, o el que és a Barcelona hi ha bastants.
0: I et segueixes relacionant amb gent gallega a més de la gent del programa?
1: Sí, abans més, quan érem, diguem, els temps de les vaques groixes,
0: sí.
1: al principi quan va arribar jo, sí que hi havia havia molta gent allà de Galícia, però encara conservo un grup, no és petit tampoc, però que sí que ens veiem moltes vegades i fem, bueno, xerrem de com està la cosa.
0: Clar, home, segur que és gratificant, no?
1: Sí, a mi m'agrada, i parlar gallec en una ciutat que no és la teva, bueno, és una cosa que no té preu.
0: Clar, i vas sovint a Galícia?
1: A Galícia anem normalment dos vegades a l'any. A l'estiu fem allí una setmana, dues setmanes, i al Nadal, que fem uns dies de Nadal. Doncs, bueno, és una forma de conservar la relació, de veure els pares, els amics allí a Galícia, i que la meva filla també coneixi una mica de com és com és Galícia.
0: Clar. I has notat molts canvis des de que vas marxar?
1: Sí, se nota. Sobretot en un poble tan petit com el meu, on tota la gent con la que he estudiat jo no viu al poble, de la meva classe, diguem, del que vam fer de l'EGB de 8è d'EGB, ningú treballa al poble. Alguns sí que tornen al cap de setmana, però el que és la feina a Galícia en general està molt, molt, bueno, molt, molt malament. I sí que hi ha, bueno, hi ha un, diguem, coses més noves, coses més positives, les carreteres han millorat des de que jo no estic allà, però cada vegada menys gent i gens, bueno, més gran, la gent és més gran, se fa més gran en comparació amb la gent que neix.
0: Mm-hmm. Col·labores amb l'Ateneu Roig. Quin tipus d'entitat és?
1: L'Ateneu Roig, bueno, col·laboro menys del que m'agradaria, en fet, així alguna coseta, però l'Ateneu Roig és una entitat que fa de, diguem, de centre gallec, sense ser el centre gallec pròpiament, i tenen, bueno, tenen activitats de teatre, tenen activitats d'actuacions musicals, fan, bueno, xerren allí, porten poetes, porten, bueno, i tenen un petit bar allí que pots, bueno, prendre una copa si vols, i tenen una biblioteca en gallec, que és una cosa molt estranya, mira, i molt rara, i una biblioteca infantil també, que han donat, és una cosa que trobar un lloc que hi hagi més de 5 llibres en gallec és una cosa raríssima fora de... I sí, i està a Gràcia i sí, cada setmana fa un, bueno, diverses activitats.
0: Mm-hmm. I amb la teva filla com fas de pare tu?
1: Bueno, pues em toca fer de pare cada dia, no és una cosa que sigui una feina. Doncs sí que estic molt amb ella i parlem de moltes, 7 anys, doncs és l'edat de les preguntes i pregunta el com, el què. Doncs estem bastant temps amb la mare també, fem, bueno, compartim bastant bé el que és la vida amb la filla després de la feina, que és una cosa difícil,
0: sí.
1: La feina marca bastant, però fem una vida que jo crec que ella està contenta. Si li preguntéssim ara a la meva filla, i això seria ja parlar de massa, però diria que sí que està contenta en la relació que tenim.
0: Clar, segur que sí. Doncs mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar. I ja escoltarem el vostre programa. I moltes gràcies.
1: Gràcies per convidar-me.

0: Són les 3 de la tarda.
1: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: mans esteses en un... Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc la satisfacció d'entrevistar el Miquel Fernandino, que va néixer al País Basc, a Sant Sebastià. Hola, Miquel, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt bé.
0: Ja. Tu vas néixer a Sant Sebastià. Sí. Com va ser la teva vida allà?
1: Ostres, però molt, va estar molt bé. De fet, encara, encara trobo a faltar la meva terra. Bueno, vinc d'allà, ahir vaig estar allà.
0: Fixa't.
1: I en tres dies me'n vaig. Però visc aquí, a Catalunya.
0: Ja, que... sí. Bueno, les persones que hi anem com a visitants, és una ciutat que ens fascina bastant.
1: Sí, Barcelona, sí. Sí, sí. A tu també no ets d'aquí?
0: No, jo sí, però... quan, bueno, Sant Sebastià és una de les ciutats que m'agraden molt.
1: Sí, sí, sí, és una ciutat molt, molt bonica, amb la platja molt, molt a prop i... i si és una mica pija, s'ha de dir, i hi ha una mica de diners, però bueno, està bé, està bé.
0: Tu vivies al Rovell de l'Ou?
1: Jo, no, jo sóc d'un poble, de fet, sóc d'un poble que es diu La Sarte, però ningú el coneix, i llavors dic que sóc de Sant Sebastià, que és una mica més, més fàcil de conèixer, però és l'Estrasradi, és com si fos... la Trinitat, com si fos la Trini, una cosa així.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I parles basc, tu?
1: Sí, sí, sí, sí, parlo basc i ara l'estic oblidant una mica. Escric en basc també, però escric millor que el parlo.
0: Ah, ja.
1: Això passa també.
0: Passa, passa, sí, sí. I els teus pares el parlaven?
1: No. No, no, perquè els meus pares, la meva mare és de Salamanca, el meu pare és d'un poble petit d'allà que es diu Legazpia, que està a les muntanyes, molt a les muntanyes, però era l'època de Franco i no... Jo parlava amb la meva àvia, parlava en basc, però amb el meu pare no. Doncs passava que hi havia una generació que no el parlava, però sí. Jo amb la meva àvia parlava.
0: I és molt freqüent això, que el parlin més els avis i el jovent que no aquesta generació d'entremig?
1: Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. És el que jo crec que d'aquí a, no sé, potser 20 anys o així, jo crec que serà una llengua una mica més normalitzada, perquè ara mateix està una mica, bueno, perquè hi ha molta gent que no la parla, però de la meva generació tothom la parla o l'entenc, que jo crec que amb això ja, bueno, ja hem fet molt.
0: Mm-hmm. Tu vas estudiar en una ICastola.
1: Sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. Vaig estar a la ICastola, a Landaverri, allà, yeah. A la muntanya també. Això era...
0: Que bé. I a part d'ensenyar en basc o aprendre en basc, les ICastoles tenen una metodologia pedagògica més innovadora que l'escola tradicional?
1: La meva particularment sí que la tenia, perquè era la primera, jo crec que no, amb mi no, va ser amb la meva germana, que té 40, jo tinc 47 anys, va ser la primera generació d'aquesta escola, i la gent que l'havia fet, l'escola de la ICastola, era gent que estava molt políticament molt molt conscienciada, i llavors el que va passar és que, bueno, pues que volíem fer una cosa una mica més diferent, i de fet l'escola estava, la ICastola estava a la muntanya, estava a dalt d'una muntanya, i per anar era molt interessant, perquè per anar a l'escola havia de passar l'hipòdrom, hi ha un hipòdrom allà a la Sarte,
0: sí.
1: I passava, i havíem de mirar, com la gent normal mira els cotxes, jo havia de mirar que no passés cap cavall per allà,
0: yeah.
1: I passava passàvem per la meitat d'allà, i sí, sí, però sí que tenia aquesta història, sí, una mica més diferent.
0: Uh-huh.
1: Molt familiar també.
0: Yeah. Uh-huh. I els nanos que estudien a l'escola on el basc s'estudia només com una assignatura, però uh-huh. que no és la llengua vehicular de l'escola,
1: uh-huh.
0: Acaben aprenent basc també?
1: Els que estudien...
0: Sí, perquè jo tinc entès que el sistema educatiu del País Basc, sí. O sigui, hi ha les ICastoles que sí. Ho fan tot en basc,
1: sí.
0: Diguéssim,
1: sí, sí.
0: I tenen el castellà com una assignatura, i uh-huh. després hi ha altres escoles, la majoria, diguéssim, que ensenyen en castellà i fan el basc només com una assignatura.
1: Sí, hi ha tres models. al País Basc, que són el model A, sí. el B i el D, perquè la C no existeix.
0: Ja.
1: A, B i D.
0: Sí.
1: El model D és tot en basc.
0: Sí.
1: El model
0: és el de les Icastoles.
1: El de les Icastoles. Sí. I moltes escoles públiques també.
0: Ah, també?
1: Sí, sí, també.
0: Bé,
1: ara mateix sí, abans no.
0: Que bé.
1: Però ara mateix sí.
0: Que bé.
1: Després està el B, que seria meitat-meitat, que hi ha algunes escoles que el fan, i està el model A,
0: sí.
1: que pràcticament no existeix.
0: Ja.
1: Vull dir que no hi ha el model A. El model A seria tot en castellà i l'assignatura de basc. Però no hi ha, no existeix. El que existeix és el B i el D. I ara mateix crec que el B també està una mica
0: en
1: baix.
0: En qüestió.
1: Sí, sí.
0: Ah,
1: però com que ara
0: perquè això deu ser la tria de la gent, no?, que trien fer basc majoritàriament.
1: Jo crec que la gent...
0: O és una opció del govern?
1: És una opció que es dona, però no es dona en totes les escoles.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè hi ha aquesta... perquè hi ha molta immigració, ara mateix hi ha més, perquè abans no hi havia molt, immigració de fora d'Espanya, i això que passa, bueno, pues que han de tenir alguna possibilitat per gent que potser que entenen l'espanyol, el castellà, però no el basc. I jo crec que ara mateix, bueno, pues com passa a Catalunya, és el mateix.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: és una qüestió que és una mica difícil d'abordar, però l'estem fent una mica similar a com s'està fent aquí a Catalunya, crec, no sé. Em sembla.
0: Me n'alegro. I l'educació secundària també la vas fer en basc?
1: Sí, sí, sí. Mm. Això és l'institut.
0: Sí.
1: Sí, també.
0: Sí, sí, sí,
1: tot.
0: Sí, sí.
1: Jo vaig fer la carrera en basc també.
0: També.
1: Sí, sí, he fet Belles Arts.
0: Sí.
1: I la segona, que era antropologia, en català.
0: Que bé. Que... I a la universitat també és freqüent fer la majoria d'assignatures en basc?
1: Sempre hi ha la possibilitat de fer-les en castellà, però hi ha algunes que són en castellà, perquè el professor parla castellà, o hi ha altres assignatures que són en euskera, i perquè és tot una mica, bueno, ja saps, és una mica la llibertat de càtedra,
0: sí.
1: Doncs hi ha assignatures molt interessants que jo les havia de fer en castellà i altres que havia de fer en basc, perquè, bueno, pues perquè hi ha un professor especialment interessant que la feia ell, i llavors, pues...
0: Clar, sí. S'entén. I que Sant Sebastià se't va quedar petit, que vas decidir venir cap aquí, o què va fer que vinguessis?
1: Uau, jo vaig venir aquí fa 13 anys i de fet vaig venir aquí perquè existia una altra llengua. Era una cosa que a mi sempre m'ha interessat molt. Parlo algunes llengües així, bueno, perquè m'agrada molt, i volia aprendre una altra llengua, i també per l'amor, que en aquest cas no era una persona d'aquí de Catalunya, era una persona d'Itàlia, perquè jo vaig viure a Itàlia per 4 anys.
0: Uh-huh.
1: I per estar una mica més a prop, vaig venir aquí amb una beca Sèneca.
0: Sí.
1: I volia venir aquí perquè, bueno, estava més a prop, i també perquè, bueno, estava la llengua, estava Barcelona, que és una ciutat que sempre al País Basc és, bueno, és una ciutat que es veu com una ciutat molt interessant, amb molt moviment cultural, artístic.
0: Sí.
1: I una mica per això. I jo no pensava que em quedaria aquí tant de temps, no era una idea al principi.
0: I per què t'interessa l'antropologia?
1: No sé per què m'interessa l'antropologia, perquè penso que comprendo una mica millor les cultures i la societat. És una manera de comprendre la societat, i també és una carrera i que al seu començament va ser fa 100 anys, quan va sorgir l'antropologia, era una cosa feta pel primer món cap al tercer món. Vull dir que era una cosa feta de gent que pensava que ells eren els civilitzats i els altres no.
0: Sí.
1: Però mica en mica s'ha fet una disciplina que és molt més crítica amb Occident que no pas altres, com, no sé, la sociologia, o és molt crítica, i això crec que és una cosa que m'interessa. No sé si serveix per alguna cosa, però també crec que no sé si cap de les coses que faig i serveix per alguna cosa. De fet, no crec
0: Segur que sí.
1: Que cap de les coses que fem ningú serveixi molt per canviar res, però mica en mica pues es fa, no sé.
0: Clar. Tu professionalment d'alguna manera has pogut fusionar la qüestió de l'art, no?, amb el que és l'antropologia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo sóc titellaire i escriptor de teatre, dramaturg. De fet, estic fent una tesi doctoral sobre titelles, que també té a veure amb el món del teatre, en un lloc d'aquí de Barcelona molt important, que és la casa de marionetes de Pepe Otal, que era un altre home que hauria d'estar aquí també, perquè era de Albacete,
0: sí,
1: però va viure aquí molts anys i tenia, perquè va morir, un taller de marionetes que és increïble aquí al Raval.
0: Sí, i encara funciona, no? Sí, és com un lloc de trobada.
1: És un lloc molt, molt especial. És un lloc que funciona d'una manera autogestionada per la gent que hi és allà, i és una mica la casa de molta gent, de molts titellaires que venen de tot el món. Hi ha molta gent que ha vingut aquí només per veure aquest lloc, és un lloc molt, molt, és increïble que encara estigui viu, perquè està molt a prop de la Rambla.
0: Sí.
1: Però encara es viu, és una cosa molt increïble. Sí, sí.
0: Oh, oh, oh, oh. Els titelles així no són només per nens, no?
1: No. S'ha infantilitzat una mica, però no són per nens, i no érem, i abans menys encara. Però jo crec que tenen alguna cosa de molt perillosa que fan que s'hagin infantilitzat una mica. Jo crec que té a veure amb que són coses que es fan al carrer, que són coses del carrer, i les coses del carrer han de ser blanques. No han de tenir cap color polític o cap ideologia, o han de ser així, però
0: Però bé, hi ha companyies que han trencat amb tot això, no? Per exemple, els Títeres des de Abajo. Tu ja estàs vinculat d'alguna manera, no?, en aquest grup, que van ser acusats de terroristes.
1: Sí, jo no hi era quan va passar això, però sí, després em van dir d'escriure una... Bueno, he començat a treballar amb Raül, que és un d'ells, fent una obra anticarcelària que vam estrenar aquí a la Model.
0: Sí.
1: I després em van demanar escriure una obra sobre la vaga de la Canadenca, allà al Paral·lel, i la van fer, i em van dir, bueno, vols manipular també els titelles? I jo vaig dir, bueno, pues sí, per què no? I mica en mica pues m'he enfonsat una mica en aquesta història, que és, en aquesta companyia, que és una companyia amb una visió política molt, molt trencadora, molt interessant, a mi em sembla molt interessant, i que de fet el que els hi va passar és la cosa menys important de tot el que, menys interessant de tot el que fan i tot el que som en aquesta companyia. Perquè és una companyia que treballa en llocs molt... treballa en cases ocupa, en gasteches quan anem al País Basc, que està molt metida en qüestions polítiques amb un pensament molt, molt llibertari, i és una cosa molt interessant. I allò que va passar va ser una cosa molt més política, de partit, que una cosa que per cap cosa que van fer ells.
0: Mira, ara posarem la música que has triat, que em sembla que també hi tens alguna cosa a veure, i després seguim parlant.

0: Teníem 18, no ho pensàvem, però avui ens demanem si n'hi ha. Sempre hi ha un foradet més calent on xiular.
1: Tornant al tema de Títeres des de abajo, tu creus que hi ha d'haver línies vermelles amb la llibertat d'expressió?
2: Jo crec que la llibertat d'expressió és una quimera, és una utopia. No crec que sigui una cosa a on és una cosa que de la que no s'hauria de parlar. Hauria de ser-hi.
1: Yeah.
2: però també és veritat que és una utopia, perquè sempre hi ha alguna cosa que tu mateix dius no l'hauria de dir o no l'hauria de dir d'aquesta manera. I en qualsevol cas, crec que és molt més interessant que la llibertat d'expressió, hauria de ser la llibertat d'acció. I crec que això és una mica el que també hauríem de lluitar, perquè crec que en aquesta història de la llibertat d'expressió ens quedem una mica curts i sempre estem donant voltes en la mateixa història de si és o no és, si hi ha o no hi ha. Jo crec que seria molt més interessant viure la llibertat d'acció. I això, clar, la llibertat és una quimera, doncs no sé què vol dir veritablement, no sé què vol dir la llibertat.
1: La xarxa Antirumors t'ha atorgat un premi per una obra sobre racisme. Uh-huh. És un bon reconeixement. Tindrem ocasió, sí, de veure-la representada?
2: No lo sé, jo penso que sí, no sé si aquí, perquè a mi me l'han donat la xarxa Antirumors del País Basc.
1: Sí.
2: Però jo estava pensant que potser es podia fer en algun lloc per aquí, però encara no ho he pensat.
1: Yeah.
2: Hauria de trobar una dona del Magreb.
1: Uh-huh.
2: Que segur que hi ha moltes
1: sí,
2: actrius i molt bones aquí, pues hauria de trobar una i potser m'ho penso. Doncs aprofito l'ocasió.
1: Sí,
2: ja que estem,
1: sí, després
2: aquí
1: parlem. Sí, sí, sí, sí, sí. Un dels teus referents és, com deies abans, és el Pepe Otal, no?
2: Sí.
1: I no sé si ens en vols parlar una mica.
2: Bueno, ell va estar aquí a Barcelona, era un personatge molt, molt bohemi, era un personatge que va viure la nit de Barcelona, sobretot, que va fer titelles perquè estava enamorat de les titelles i que va estar quan a l'època de la transició, quan encara hi havia tantes coses per fer i tantes altres que s'han quedat per fer, no? Encara. I bueno, va viure aquesta Barcelona canalla de la cosa, i diu un historiador de titelles, diu que la seva obra més important va ser el taller.
1: Uh-huh.
2: I jo crec que, bueno, jo no ho sé perquè no vaig veure cap de les seves obres, perquè va morir abans de que jo el coneixés, la seva història, però pot ser perquè hi ha no sé quan, potser més de 50 companyies de titelles que han sorgit d'aquest lloc. I, uh-huh, i algunes molt importants, altres més petites, unipersonals, però 50 companyies de titelles només en una ciutat i en un lloc, em sembla que és un número,
1: sí,
2: increïble.
1: És un patrimoni molt important.
2: És un patrimoni molt important, efectivament.
1: Fet, sí, escola. Mm. Tu vivies aquí a la Bordeta,
2: sí,
1: i ara vius a Canet.
2: Sí, sí, sí. Perquè va néixer la meva filla i bueno, vaig pensar que però no sé si tornaré, jo crec que tornaré cap,
1: sí?
2: Aquí, sí, a Barcelona. Està molt bé, però els pobles són pobles, i això té moltes coses bones que les estem ara mateix, les veiem, menys, no hi ha tant de sorolls, no hi ha, és una mica més ampli tot, i ja la platja la tenim al costat d'una platja preciosa, però també passa, bueno, pues que a mi m'agrada molt anar al teatre, la vida cultural als pobles és molt més petita i bueno,
1: clar,
2: pues això
1: es troba a faltar.
2: Es troba a faltar molt.
1: I també deies que t'havies forjat en la lluita veïnal.
2: home, no sé si diria això. Jo crec que sóc jo crec que Barcelona té això i que és, això sí que és un patrimoni increïble de la lluita veïnal. Jo faig cosetes molt petites, no sé si són, però el que veig i el que he vist aquí a Barcelona és sobretot això, que no hi ha, jo crec que no hi ha un altre lloc que jo conegui que té tantes associacions veïnals, tanta gent posada allà a lluitar per coses com un semàfor, sí, com un, com coses així. Jo vaig escriure una obra sobre per un teatre de amateur comunitari,
1: sí,
2: del Cisme Creatiu de, on era? A Sant Martí, al barri de Sant Martí, i era increïble veure les lluites per un semàfor, per coses molt senzilles que es posaven allà a parar carrers, a fer coses increïbles per això, que em sembla increïble, de veritat. És la cosa, crec que és el patrimoni més interessant, molt més que Gaudí i que tot això, les lluites,
1: sí, sí.
2: I les associacions que n'hi ha, és increïble.
1: I Sants som un bon exemple.
2: Bueno, Sants és increïble. O sigui,
1: si tornes, sí, sí, a Barcelona, a veure si tornes a la Bordeta, Sants.
2: Potser sí, sí.
1: Tu entens la cultura popular com a resistència als poders establerts, no?
2: Bueno, ho entenc jo, ho entenien altres molt abans que jo i molt, molt més importants. Però sí, jo crec que és la cultura popular. Si l'hem de separar d'altres cultures, jo ho separaria per això, no perquè sigues només del poble, sinó perquè és una cultura que està feta pel poble, des del poble pel poble, i també per aquesta història de bueno, que és una cultura de lluita,
1: mm-hmm,
2: i de lluita d'un poble. Bueno, això, sí, sí.
1: Doncs mira, ens diuen que se'ns acaba el temps del programa. Visca la cultura popular.
2: Visca, sí.
1: Sí. I no sé si et vols acomiadar en basc.
2: Va, mila esker, oso gustora egon naizemen, eta mila esker zuei, Sants Radioari.
1: Molt bé, doncs fins una altra i moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu i a vosaltres.
3: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la

0: FM, ràdio cultural i associativa.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: del sud de terra endins. Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pilar Cajaraville, que va néixer a Melilla, al Marroc espanyol. Hola Pilar, benvinguda al Xerrem d'Arreu. Com estàs?
1: Bona tarda, jo encantada d'estar amb vosaltres i de poder explicar-vos alguna coseta.
0: Ai, que bé. Tu vas néixer a Melilla, però d'una forma ocasional, suposo, perquè hi vas viure molt poc. Què n'has sentit explicar a la teva família dels teus orígens?
1: Cert, de fet, clar, jo torno cap a la península amb un any i mig, un any i vuit mesos, per tant pocs records tinc. Jo vaig néixer a Melilla perquè els besavis estaven dintre de lo que era el protectorat espanyol. Dintre d'aquest protectorat, l'avi era treballador de Renfe i estaven fent allà feines i, vull dir, i els pares estaven allà. Bueno, de fet, la història és una mica més llarga, perquè la mare, que també és veritat que la família de la, estava allà també en el protectorat, ella per amor es casa amb un navarrès, vull dir que se'n va cap a Saragossa. Uh-huh. La desgràcia una mica és que ella mor molt jove i l'avi i la mare pues, tornen a la família materna, que estaven cap allà, ja que el seu germà, l'únic germà que tenia, també estava fent el servei militar allà al Marroc. Uh-huh. I allà es coneix el pare i la mare. I d'allà del protectorat, que van néixer dos germans, ells neixen a Vilanador, quan tanquen, van cap a Melilla i és on neixo jo. I al cap d'un any i poc ja tornen perquè el pare ja troba una altra feina aquí a la península. Uh-huh. Així ni tot, estem 6 anys més a Màlaga, sí. Per la companyia del pare, i és la mateixa companyia del pare, que aleshores, bueno, abans era Dragados i Construcciones, clar, aquestes companyies s'emportaven els treballadors allà on tenien l'obra, yeah. I venien cap a Catalunya, en concret a Barberà del Vallès.
0: Mira.
1: I aquí és on m'he quedat.
0: Sí. La guerra del Marroc els va afectar a la teva família?
1: Sí, molt, perquè clar, tots els seus guanys, les seves cases, tot això ho van perdre. Oh, van perdre tot.
0: Ja. Uh-huh. I quins records? Bueno, de Màlaga sí que en deus tenir més records, no?
1: Tinc petits records, clar, la primera escola, per exemple, clar que, bueno, era tota il·lusió, i a més en aquells moments encara no estava el que ara diem l'educació infantil, però en aquells moments es posava com una prova pilot i en 4 anys la mare ja em va portar a l'escola, I aleshores sí recordo l'escola de les Flores de Màlaga, també recordo els Sant Joans, que allà també se celebra molt, es fan les fogueres, i d'allà sí que tinc records, petits records, però en tinc.
0: No hi devia haver tanta densitat urbanística en aquella època, no? Encara no era tan turístic Màlaga.
1: Segurament, vull dir, bueno, ja començava a anar bé, però no en aquest, no, sí que començaven a haver els primers, no? Inclús els primers estrangers que ja venien, perquè estem parlant dels anys ja, pues, 65, 66, però vull dir, no era la Màlaga actual, no? Ni molt menys.
0: I de la teva arribada a Barberà, quins records en tens?
1: Mira, el primer, un pis molt gran. Bueno, perquè clar, aquestes companyies és això, ens portaven els treballadors, ens donaven habitatge, pagaven les escoles dels nens, vol dir que ho feien... Era com, m'imagino, jo a vegades he pensat que eren com les colònies tèxtils d'aquí de Catalunya, doncs aquestes

0: companyies eren igual, no?
1: Sí.
0: I clar, arribem, bueno, Barberà era un poble molt agrícola encara, vull dir, encara hi havia molts camps de vinya, i bueno, havíem fet els primers edificis, no? I clar, aleshores un pis molt gran, l'escola també molt bonica, només hi havia una escola que l'acabaven d'obrir, l'Elisabadia, i aleshores, és clar, a més se feia molta vida de carrer, encara hi havia molts carrers sense asfaltar, vol dir que tot era com a molt, molt poble encara, encara Barberà del Vallès era un poble. I recordo això, no? Un lloc doncs, molt agradable, molt bonic de veure. I sentir una altra llengua, no? Que jo no l'havia sentit mai. Perquè, clar, el meu català ja sabeu que és un català de carrer. Vaig aprendre el català al carrer. I aleshores, doncs, molt bé. La veritat és que tinc molts bons records.
1: Ja, jo tenia la idea que aquests pobles del Vallès, bueno, propers a Ciutat Badia, que es deia llavors, i això, que hi havia molta migració. Així hi havia gent autòctona també, no? Catalana.
0: Sí, encara no s'havia fet el que és Ciutat Badia. I sí, tenia un casc antic en població encara molt autòctona de la terra. També és veritat que en aquests anys, que ja eren els principis dels 70, va venir molta gent, vull dir que a l'escola és veritat que la majoria van començar a ser majoria d'alumnes castellanoparlants, vull dir, catalanoparlants eren molt poquets, vull dir, dintre del que és el context, Però encara al ser un poble petit, encara aquest equilibri, el català encara se sentia, bueno, als carrers, a les botigues, i clar, vull dir, va ser... Bueno, per mi va ser interessant de sentir aquesta llengua i de seguida em va agradar molt, em va agradar moltíssim.
1: Que bé. De tota manera, tu vas fer l'escolaritat en castellà.
0: Sí, el meu primer contacte escolar amb el català és a la universitat, que aleshores també era un projecte pilot, feia magisteri en català. I era també, encara no estava, no, encara no havia ni tota aquesta normalització de la U, el B1, no hi havia res, Nosaltres acabàvem el magisteri, vull dir, els que vam voler entrar en aquesta promoció i ens donaven un certificat conforme, podíem exercir la carrera en català, Era un certificat que tenia conforme havíem fet tota la carrera en català i estàvem, bueno, llestos per poder exercir en català.
1: Bueno, són anys del boom de la urbanització, no? Del creixement urbanístic, que tu devies viure de prop arran de la feina del teu pare, el naixement de l'ara Badia del Vallès, no? Que abans es deia
0: Sí, tant.
1: Sí. I com...
0: Clar, va créixer moltíssim, va venir molta gent, Ciutat Badia o Badia del Vallès, que actualment es diu Badia del Vallès, és clar, allò, no sé si hi havia com 9 o 10 escoles de primària, imagineu-se la quantitat de gent que va arribar de cop i volta a aquest petit municipi, ara és un municipi. Fins aleshores eren terrenys de Barberà i de Cerdanyola i 2 anys ho regia l'alcalde de Barberà i 2 anys l'alcalde de Cerdanyola. Aleshores va venir moltíssima gent. De fet, faig les pràctiques, un dels anys de pràctiques ho faig en una escola de Badia del Vallès, l'escola Cervantes, que ja està tancada. I sí, vull dir, clar, era una arribada de gent, clar. Sí que és veritat que també va haver... força convivència, Vull dir, així com la gent diu el problema del català i tal, no, vull dir, la gent també, hi havia molta gent que s'adaptava, gent com jo, que li agradava i que apreníem el català, que veiem que era una forma més d'ampliar els nostres coneixements, no? I vull dir que la veritat és, sí que és veritat, que també sortia aquest grup de gent que deia... A mi hablen en castellano o en espanyol i això també hi era. Sí. Però en realitat jo no ho recordo, que hagi hagut conflictes en la llengua.
1: No, i a casa teva, que sou cinc germans, no hi va haver dins de la família, diguéssim, hostilitat cap al català o les persones catalanes, no?
0: No, en realitat tots, tots parlem des d'un punt de vista, bueno, uns més tard, uns altres més d'hora, tots parlem, els pares són els únics que sí que els va costar molt, sempre, però ells estaven contents que els seus fills parlessin el català, vull dir, sempre parlaven amb orgull amb això, i això vull dir que no havia sigut un problema, ells sí que no ho van parlar mai, però sí que és veritat, vull dir, bueno, quan la mare anava a la perruqueria, que clar, havia la perruqueria, doncs ella, clar, se volia assabentar també de moltes coses, a vegades preguntava i això, però ells hi contents, també, de que els seus fills s'haguessin integrat i parlessin el català. Bueno, bé,
1: tu
0: no va bé.
1: Vas fer magisteri, t'hi vas trobar d'alguna manera o va ser una carrera que vas triar o que vas sentir la vocació d'alguna manera?
0: Bé, van haver diferents etapes, En principi volia fer INEF, però no era, aleshores no era universitària, i la mare em deia, home, ara ja que has estudiat el batxillerat i tot, bueno, el BUP en aquell moment, has de fer aquesta carrera que no és universitària. Bueno, també és veritat que les proves eren, bueno, una companya meva sí que es va presentar, pobreta, després va suspendre la natació, però en principi volia anar cap aquí, i després em vaig trobar i vaig pensar, bé, bueno, com que magisteri també en aquell moment hi havia moltes sortides, perquè estava pues, la branca de ciències, de lletres, i també es podries entrar dins de l'especialitat d'educació física, bueno, em va animar una miqueta més a fer-ho, anar cap allà.
1: Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: xena i amb un bastó.
1: Has triat la cançó de matinada per algun motiu?
2: Bé, us haig de dir que, clar, en aquell moment, que el meu català era un català de carrer, sentir el Serrat, també el Lluís Llach, ens va ajudar molt, bueno, a mi personalment, sobretot el Serrat, ens va ajudar molt a entendre més aquesta llengua tan bonica. I clar, per mi va ser un cantant, no? Així com hi ha gent que té els Beatles per aprendre l'anglès, per sí. mi va ser un cantant que es va despuntar amb la meva llengua.
1: Està bé. Aquesta cançó també connecta amb el passat agrícola, no? De Barberà i de Badia.
2: I de l'època, sí, en aquell sí, moment.
1: Sí. Sí, sí.
2: I també és una cançó que, clar, s'aprenen moltíssimes paraules, no? Copsivada, el pap... hi ha moltes paraules que, és clar, vull dir que si ens posem una mica a analitzar-la en surt, no? Mm-hmm. I després, pues, clar, també hi ha algun moment, no? que si ho mires, no? Quan parla de les fulles que les sí. tallaran, però que fins que les tallin, pues, han de tenir el cap ben alt, no? I que ja haurà temps per caure a terra, no? I és una cançó que anima, no? A sí. mi m'ha aixecat l'ànim.
1: Sí, sí, és veritat, és veritat. I bueno, després d'estudiar magisteri, tu creus que vas sortir formada com per fer de mestra?
2: Bé, sempre és una pregunta que ens fem tots els estudiants quan acabem, eh?
1: Sí.
2: La carrera. La veritat és que vaig tenir molts bons mestres i en aquell moment sempre demanem més, eh? I en aquell moment també demanaven que la carrera fos de 5 anys i no de 3, eh? Ara actualment ja és un grau de 4, igual que les altres. Però jo crec que sí, eh? Que en aquell moment, a més l'escola de magisteri que venia, venia de Sant Cugat i s'instal·lava en aquells moments a la universitat, era molt nova, vull dir, gairebé no havia ni parada d'autobús, estava també tot per asfaltar i tal, i tot el professorat que en aquell moment hi havia, la veritat és que van fer molt bona feina, eh?
1: Mm-hmm.
2: Jo crec que sí.
1: I després trobes que la vas encertar, t'ha agradat fer de mestra?
2: Sí, la veritat és que és una professió que sempre diem, no? que res molt també, eh? A canvi de la teva feina, no? Estar en persones, veure com creixen, veure com ells poquet a poquet estan aprenent, s'estan formant. La veritat és que és... Jo sempre dic que és una professió meravellosa, eh?
1: Sí.
2: No diré que haurien de pagar per fer-la, perquè no.
1: Home, no.
2: Però sí que és veritat que és una professió molt, molt agraïda.
1: Sí, sí.
2: Després veus, no sé, l'altre dia t'explicava l'anècdota, no?, de veure com ara, no?, aquesta migració que ve de Sud-amèrica, i se van integrant també en la llengua, no?, o altres cultures. Però també veus, jo per exemple, en aquests últims anys també vaig tenir una noia de Venezuela que va venir, bueno, tenia 8 anys també, més o menys 7 o 8 anys, i de seguida es va enganxar al català, no?, d'escoltar-lo a la classe, també li va agradar molt, i en pocs mesos ja la noia la feia molt bé, molt bé, perquè bé, també li va agradar, no?, m'imagino també, hi ha altres que els hi costa més, eh? Per això és tan important sentir el català al carrer, sentir el català a l'escola, que la gent que ve de fora pues, vegi que la nostra llengua curricular és del català. I això és molt important per seguir endavant,
1: i
2: sobretot.
1: I tant, i perquè la llengua hi segueixi, no? Tu sempre has treballat a escoles del Vallès?
2: Sí, del Vallès Occidental, sí, poquetes, vull dir, no tampoc en tinc molt, vull dir, de seguida m'he quedat amb la meva definitiva, que era l'escola Serra Parera,
1: sí.
2: I vull dir, bueno, vaig fer a Can Llobet i em vaig iniciar en l'escola d'adults de Can Rull.
1: Està molt bé, bueno, per poder fer equip i compartir un projecte, no?, el fet de mantenir-se en una mateixa escola.
2: Sí, això és un plus que hem de tenir en compte, mantenir la plantilla, de que no hi hagi molta mobilitat, si no, no es poden fer grans projectes.
1: Clar, clar, clar. Mm-hmm. I ara, bueno, tu segueixes demostrant la teva estima per la llengua, no?, que fas de parella lingüística.
2: Sí, ho vaig trobar, bueno, ara això fa 5 o 6 anys, que vaig trobar que, bueno, aquí a Barberà del Vallès la normalització lingüística havia posat alguns rètols de que necessitaven parelles lingüístiques per ajudar a la gent benvinguda, i vaig pensar que seria bo, no?, entrar dintre d'aquest món. I la veritat és que estic molt contenta, a part de que, bé, també és veritat que també m'omple, perquè també coneixes a molta gent i veus, bueno, les seves casuístiques que tenen i el per què han vingut i també com volen integrar-se i ajudar-los una mica. I com te comentava abans, és molt important sentir el català al carrer.
1: I tant.
2: Així, les parelles lingüístiques és una forma de sortir. En realitat, pues, què fem? Doncs fem això, ens trobem una estoneta, jo a vegades les presento, bueno, una mica el recorregut pel poble, a vegades anem a fer un cafè, a vegades anem al mercat a veure també com és el vocabulari del mercat. Vol dir que d'alguna manera també és veritat que és molt bonic poder col·laborar i ajudar d'aquesta manera, que,
1: sí, sí,
2: que aquesta gent que vol parlar el català, sí, i que moltes vegades no troben el lloc o el moment, perquè molta gent li canvien el castellà, jo a l'escola d'adults ja m'havia trobat a vegades, de gent que venien de fora i em deia, és que Pilar, avui me'n recordo que era un auxiliar de clínica, em deia, és que jo parlo català i de seguida que senten el meu accent canvien el castellà. I jo sempre els deia el mateix, vosaltres no canvieu, encara que us canviïn, no canvieu. Sí. Però, clar, els estudiants també se troben amb aquest problema, no? Sí, i ser parella lingüística, doncs, està molt bé, perquè veus la gent, inclús a vegades te trobes amb altres parelles, pel carrer, i està molt bé que la gent senti el català.
1: I tant. Has tingut parelles d'orígens molt diferents?
2: Sobretot ara i últimament sud-americans, he tingut algun àrab també, però la gran majoria sud-americana.
1: I quina motivació trobes que tenen per aprendre a parlar en català?
2: Mira, m'he trobat una mica de tot, he trobat des de noies més joves que, clar, necessiten entrar a la universitat o necessiten fer algun estudi i per tant les demanaven el català, a mares que volen aprendre el català perquè a les escoles dels seus fills hi parlen en català, o els informes d'avaluació venen en català, o les notificacions de les escoles venen en català. I aleshores m'he trobat això, diferents motius, no? Vull dir, que necessiten o que volen parlar el català.
1: Sí, sí. Tu també col·labores amb la Fundació Cívica Oreneta del Vallès. Què hi fas?
2: En aquests moments estem fent un taller de lectoescriptura per les persones, bueno, per les persones adultes estem fent. És una fundació que té diferents tallers i en principi em vaig oferir voluntària a la lectoescriptura.
1: Els alumnes que tens deuen ser migrants, no? Perquè ara no hi ha analfabetisme aquí.
2: Són persones grans també, grans, i persones que potser han anat poquet a l'escola i ara volen tornar a enganxar-se, molt bé.
1: Sí.
2: I sí, són persones amb aquesta inquietud de dir, he anat poquet a l'escola, però ara doneu l'oportunitat de continuar una miqueta més els meus estudis o de recordar-los. En alguns, de recordar-los, i està molt bé, vull dir, que s'animin
1: i
2: facin aquestes cosetes.
1: Això ho fas en català també?
2: Hi ha de tot, hi ha un grup que és en català i un altre grup en castellà.
1: Està bé,
2: sí.
1: Mira, així dius que fa 2 mesos que t'has jubilat, però és una manera com de continuar amb la professió, oi? Sí.
2: Sí, és veritat, ara fa un parell de mesos que em vaig jubilar i en principi, bé, clar, és una nova etapa, estic, com dic jo, renovant-me i intentant millorar. I des del voluntariat de Barberà del Vallès hi havia aquesta fundació, he col·laborat amb algun altre puntualment, com els Espai a Pupes, per campanyes...
1: Amb
2: algunes altres organitzacions també, i ara en aquesta és una mica més estable,
1: Està bé.
2: Haig de tornar a retrobar-me, Jo torno a preguntar què vull ser de gran.
1: Clar. També participes en un club de lectura. T'agrada llegir, suposo, no?
2: Més que llegir, devorar.
1: Ja. Sí. Doncs ens pots recomanar algun llibre dels que hagis devorat? A veure.
2: La veritat és que la lectura sempre ha estat, i a vegades inclús ho necessito a vegades per desconnectar-me, no? Inclús de la meva, bueno, abans de la meva feina i això, perquè sóc d'aquelles...

0: Són les 4 de la tarda.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tània Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimerà 106, Esplugues de Llobregat.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
7: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes al programa 2025 del Club del Country amb Rafael Corbí. Un repàs a la música country, com sempre portem a terme des del 1987, cada setmana amb aquest espai. Soc Rafael Corbí i avui comencem amb aquesta cançó que ens aporta el més nou treball discogràfic d'en Samuel Robert Barber, conegut com Sam Barber, el cantant de Perry County de Missouri, joveníssim, va néixer el 15 d'abril de 2003 i ha publicat dos àlbums amb aquest, 3 EPs i diversos senzills. Aquest disc, publicat el 3 d'abril de 2026, porta el nom de Broken View i aquest és el senzill d'avançament, Borrowed Time, es diu aquesta cançó. Un so bastant més rocker amb aquest àlbum. Escoltarem també d'aquest disc que us presentem la cançó que dona nom al disc. Es diu Broken View, Sam Barber.

comencem el nostre espai en clares influències de la música més en rockero. Ho hem fet amb Sam Farber i aquestes dues cançons al seu nou disc, i també amb The Drop Tines, una banda que també ens ha portat el seu àlbum de debut per al segell Big Loud Texas, una banda texana. El disc es diu Drug Flower, 11 cançons que inclouen també presència de Zandi Holub i Sara Jarros. És la música de Drop Tines amb el senzill d'avançament d'aquest disc que porta el nom de Tombstone. Un dry ride.

referència, doncs, amb aquests gèneres força creuats de música americana, de country i de rock, d'arrels, que ofereix a la gent que el pot escoltar melodies força diferents unes d'altres. El seu darrer àlbum de The Times és aquest Drug Flower, 3 d'abril, un disc d'11 temes després del seu àlbum de debut el 2024. Una formació que destaca també per la veu del seu cantant, del vocalista principal, en Connor Arthur. Ens acompanyen ara amb aquest segon senzill publicat, aquest va ser primer, que es diu Calling

Canviem de ritme musical i ho fem amb un artista que és prou conegut, en Luke Timothy Grimes, nascut el 1984, actor i músic més conegut per al seu paper de Navy SEAL en Mark Alan Lee a la pel·lícula American Sniper, també per la seva participació a les pel·lícules de 50 Shades of Grey i sobretot també per les sèries Yellowstone i Marshalls amb el seu paper de Case Dutton. Ens aporta música ben tradicional amb el seu segon àlbum que s'acaba de publicar després d'aquest Luke Grimes. Aquest es diu Red Dirt i és un àlbum realment magnífic que val la pena. Red Dirt ens porta cançons com aquest Drink, Drink, Drink.

destacat el seu paper en les sèries Yellowstone i Marshalls, precisament aquesta cançó que sentíem, que sentirem, el Haunted, estava i va sonar en el primer episodi de Marshalls. A més, viu al sud de Montana. El 3 d'abril de 2026 realitzava el seu segon àlbum, Roadworld, ens demostra també que és un excel·lent intèrpret, a part de, jo considero, un molt bon actor. Luke Grimes ens aporta, doncs, aquestes dues cançons del seu disc, d'aquest preciosíssim, al meu entendre, Roadworld, que us recomano. La cançó, Haunted. Every time.

És el toc de Bluegrass amb el nostre programa, tot presentant-vos un parell de noves cançons. Una d'elles a càrrec del cantant, compositor i trobador Daniel Crabtree, que ens ha presentat el seu més nou tema, l'acabem d'escoltar, amb aquest I Saw Billy Cry, una preciosa cançó, diuen, una cançó absolutament veritable. I l'altra que us volem presentar és de l'Anthony Howell, que està preparant nou treball discogràfic. És un dels millors artistes de banjo que es coneixen i avui ens porta també el seu més nou tema al Club del Country Bluegrass amb Anthony Howell i aquest End of the Line.

Ha estat el toc de Bluegrass amb el nostre programa i ara el toc de country cristià o de gospel, com li vulgueu dir. I és que la Lainey Wilson ha unit forces amb Brandon Lake per al seu nou treball discogràfic, per la seva nova creació en format de senzill, amb un tema inspirat per una conversa que la mateixa Lainey Wilson va tenir amb l'artista que ens va portar aquell Heart for Hallelujah. Va ser una conversa de la qual va partir la idea d'aquesta cançó. Es diu The Jesus I Know Now i l'escoltem. És una de les peces que sens dubte també sonarà a base de bé amb el seu tour de 2026, King of Hearts.

temps ha que es va publicar un disc que es deia Disney Goes Country. Crec recordar que aquest era el nom de l'àlbum, si fa no fa, però a més molts d'altres s'han anat portant al llarg del temps, en la qual les cançons de Disney les han interpretat artistes de música country. I en aquest cas estem parlant d'una nova proposta que ens arriba, que es diu Main Street Country, una llista completa de cançons, també el cartell d'artistes del darrer projecte de Disney que desdibuixa els gèneres musicals. Mickey and Friends, Main Street Country, un EP d'inspiració country que compta amb gent com Crane i Catherine Brown, Dasha, Brelan, Median Tay o Restless Road. Cada artista oferirà una versió country d'un clàssic de Disney, amb, per exemple, aquest tema que acabem d'escoltar, presentant una nova versió de la cançó principal de l'any 91 de La Bella i la Bèstia, amb la Kane, amb en Kane Brown i la Catherine Brown. De la mateixa manera, la Dasha presentarà la seva versió reimaginada de She's So Gone, de l'estimada pel·lícula de Disney Channel, Lemonade Mouth, del 2011.

0: She's so gone.
1: Així hem escoltat aquesta cançó amb la Dasha, però sens dubte avui només oferirem 3 de les 5 cançons que té aquest EP, deixant les altres dues per un proper programa. Però una de les cançons més esperades aquí serà, sens dubte, la gravació de Restless Road, de l'himne icònic de Miley Cyrus, de Klim, de Hannah Montana, The Movie, del 2009, especialment amb Hannah Montana celebrant el seu 20è aniversari aquest mes.

Disney, l'hem escoltat doncs, amb aquestes cançons que retorna al món del country. Ben aviat et tindrem, possiblement quan escolteu aquest programa ja haurà sortit el nou disc de la Ella Langley, el d'Angelion, del Shows in Texas, aquesta cançó que està batent rècords, del qual també s'acaba d'estrenar el videoclip i que a més compta amb la presència magnífica, abans l'hem escoltat, d'en Luke Grimes, l'artista que dèiem, però també de Miranda Lambert i d'altres. Ella Langley està fent història perquè d'ençà la Taylor Swift, cap artista femenina de música country, no havia obtingut el que ell està fent amb aquest Shows in Texas. 4 setmanes consecutives al número 1 de Billboard, però no de les llistes de country, sinó de les llistes general, el Hot 100.

Així ens arribava aquest tema que ja escoltem des de fa diversos mesos en cada un dels nostres programes, Choosing Texas, però amb aquesta novetat que us portàvem al videoclip, però a més també, com hem dit, aquest èxit que està obtenint a les llistes generals dels Estats Units, el Hot 100. Històries de la música country, per anar finalitzant el nostre programa. L'artista country tradicional Jesse Daniel és un exemple perfecte de com utilitzar la música country per redreçar la teva vida i tornar al camí. Va començar en una banda punk i va passar molt de temps a la presó com un d'aquests rufians al nord de Califòrnia. La sobrietat i l'amor de Gis per la música country van de la mà. Són com dues cares de la mateixa moneda. Experiències amb les drogues i la seva sobrietat també han inspirat algunes de les seves millors cançons. Escoltem aquest preciós tema que ens va portar el maig de 2025, anomenat Mountain Home, Jesse Daniel.

Avui tancarem el nostre programa després d'aquesta preciosa cançó d'en Jess Daniel on the Home amb música country, però amb la vessant de bluegrass, bluegrass progressiu, també amb un toc de jazz, perquè celebrem els 25 anys de l'edició del disc Fairweather de la intèrpret de banjo Alison Brown, una de les més grans artistes que ha donat el món de la música, nascuda el 1962 a Hartford, a Connecticut, i que la comparen moltes vegades amb aquell altre prodigi del banjo que és Bella Fleck. Bluegrass, jazz, música llatina, música celta, tot això ho barreja en les seves cançons, però per això retornem avui amb aquest disc que fa 25 anys va sortir al mercat. Late on Arrival és Alison Brown.

Un àlbum que comptava amb les col·laboracions de Stuart Duncan, de Daryl Anger, de Vince Gill, de Tony Rice i, a més, la 43a edició dels Grammys, la protagonista, l'Alison Brown, i la Bella Fleck, a qui hem mencionat abans, van guanyar el premi com a millor tema instrumental de música country per la seva interpretació d'un dels temes d'aquest disc, que és el Living Cottontail. Amb aquest ens acomiadem fins la setmana que ve al Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: El mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i és per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tocar el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
5: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts. Dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'Espai Corberó El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà al Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: A l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu, formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tània Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues.
8: Thank you.
7: Després de l'èxit amb la Tania Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la Sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, Sarsuela i Estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a lesartsescenicasnyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: No em toquis els ous.
4: No em toquis el calamar.
3: No em toquis el nap.
5: Perquè toques molt més del que et penses.
6: Toques l'esforç de molts veïns.
7: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
8: Toques el que menja la meva família.
9: Toques el que més m'agrada.
10: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
11: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
12: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: amb tu.
1: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda, faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina

això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

0: Són les 7 del vespre.
1: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos. Soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto d'Estado contra la violència de género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creuis amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
0: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Amb el cap tan ple d'allò que no puc dir,

0: vols emportar.
1: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avens, Centre Cultural, Esplugues de Llobregat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, novel·la de ficció, novel·la narrativa.
2: Tenim futur, tenim memòria, foc a les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
1: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
3: Bon dia, Isabel.
1: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada en Esplugues.
3: Sí, sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
1: Clar.
3: I soc esplugui,
1: ets esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
3: Correcte.
1: D'aquí d'Esplugues.
3: Correcte, sí.
1: Carles,
3: digue'm.
1: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
3: No.
1: Explica'm una mica quins llibres has fet.
3: Jo vaig escriure... Vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure... Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
1: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
3: ara,
1: molt.
3: Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu quan vaig escriure els meus llibres era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
1: I comences amb els relats.
3: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va... Jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, ¿vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
1: No?
3: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
1: Sí.
3: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi, que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
1: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
3: Correcte, correcte, perquè a vegades és més dir... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, ¿vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer. Però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
1: Comences amb microrelats, quin any?
3: No, jo crec que això va ser el 2011 o 2012, més o menys.
1: I després ja edites el teu primer llibre?
3: Sí, aquests relats són... Aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, van a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Aquest que et dic de relats curts és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, ¿vale?
1: Molt bé.
3: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà, aquest és en castellà.
1: I després tenim aquest, el Ni, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
3: És un altre concepte, sí.
1: Exacte, això sí que realment és un tros de novel·la.
3: Sí.
1: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
3: És una novel·la de ficció.
1: Val.
3: Però la temàtica que parla... I una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare ni res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo. Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
1: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
3: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
1: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
3: Sí.
1: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
3: No, perquè no. Qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidedigna del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
1: Explica'm, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
3: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és la protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista... Bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
1: Ha plogut molt i han passat moltes coses, eh?
3: Però el que escriu al llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, eh? Vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
1: en
3: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona. Però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
1: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
3: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, sí, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al blog.
1: Dels anys 70 i escacs.
3: Correcte. Llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
1: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
3: Llavors, escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog, sí, i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegis al blog i llegis al blog, en comptes d'evolucionar, quasi bé involucions, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
1: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
3: No, amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí,
1: per tant, sí. Jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb, sí, aquestes vivències.
3: Sí, completament, eh? Completament.
1: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
3: sí,
1: encara el podem trobar a la llibreria.
3: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, eh? Però,
1: sí,
3: perquè té una edat, eh? Però encara té una certa vigència, eh? Perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hagi fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014... Però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya.
1: Sí.
3: Però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
1: Ara voldria fer un tall més personal i,
3: sí,
1: més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
3: Sí. Sí,
1: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys
1: conduint i tenint el cap...
3: Sí. Tot, bueno, recordo que portava una llibreta al cotxe,
1: sí,
3: i alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres d'un laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
1: Com ara, un diumenge i...
3: Sí, però poc a poc, no?
1: Eh? Sí.
3: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si m'havia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb lo que està, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després. Mm. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
1: És un flash que t'arriba.
3: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com en un apartat d'idees, que després lligava amb la trama de la història.
1: I ara que estem a l'era del blog amb G,
3: sí,
1: ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no, segueixes amb el blog amb C?
3: No.
1: No?
3: Segueixo amb el blog amb C,
1: sí,
3: perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, eh? Vull dir, jo encara tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, eh? A diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, eh? Diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt a compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila,
1: l'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
3: Exacte. Era un grandíssim...
1: Molt.
3: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
1: I com la va explicar i la va transmetre. I
3: després va vingut a fer xerrades. Pues això m'inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida. Això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
1: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o
3: no,
1: si et faríem una propera entrevista.
3: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor, que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, una profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix.
1: Clar.
3: Malgrat que hi hagin coses que et facin reflexionar. Però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista. El qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et facis reflexionar. Però jo prefereixo des de la rialla.
1: És més, ja ho dius a la teva contraportada.
3: Correcte.
1: Dius, a tall de conya, sí, sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
3: Correcte.
1: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
3: Aquesta part és veritat.
1: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
3: sí, no?
1: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
3: Sí.
1: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
3: Ens veiem pels carrers, segur.
1: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
3: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
1: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
3: Quan vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
1: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
3: Molt bé.
1: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
3: Completament d'acord.
1: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
3: Gràcies, Isabel.
1: Bon dia.
3: Bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic circuit urbà, salut, caminada, de què penseu que parlarem avui i amb quina entitat parlarem avui?

0: Avui parlarem amb el Centre Excursionista d'Esplugues i parlarem de marxa nòrdica. I per això tenim amb nosaltres el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que és la instructora. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Jordi, explica'ns on està el Centre Excursionista d'Esplugues i què és un centre excursionista. Bueno, a veure, què és un centre excursionista, una mica agosarat que ens ho expliquis ara, eh?
2: Bueno, però
0: les activitats bàsiques que feu.
2: Nosaltres, de fet, som una secció de l'Espluga Viva i vam néixer el 1990. La nostra idea, bàsicament, bueno, pues és fer activitats lúdico-esportives que promocionen l'excursionisme, l'alpinisme. Ens dediquem bàsicament a fer activitats de muntanya o activitats lligades a la muntanya, i sobretot partint de la base del respecte al medi natural i sobretot activitats sobretot no competitives.
0: I una de les activitats és la marxa nòrdica.
2: Una de les activitats és la marxa nòrdica. En fem moltes, bueno, ara en fem poques, de fet només fem marxa nòrdica. Però bueno, activitats en tenim bastantes, però en aquests moments oberta i en funcionament només ens queda la marxa nòrdica, sí. Un vespre estàvem reunits a la secretaria del centre, va venir la Carme i ens va oferir fer marxa nòrdica.
1: I em van mirar raro, eh? Em van mirar molt raro, eh?
2: Sí, jo estava bastant d'acord perquè feia dies que anava darrere d'aquesta història, però en canvi els altres, especialment del Fred, no ho veia molt clar. I, bueno, ens hi vam posar i vam quedar amb ell un dia al dematí, vam fer una sessió inicial de 17 al dematí, vam tenir força èxit, jo crec que érem unes 15 persones, i a partir d'aquí vam començar a fer un grup entre setmana.
1: Sí.
2: I d'allà fins ara. I en aquests moments tenim dos grups en funcionament i movem unes 50 persones, aproximadament.
0: Ah, està molt bé.
2: Dintre del grup tenim.
0: Està molt bé. Jo sóc associada de l'Espluga Viva i quan vaig veure que hi havia l'activitat de marxa nòrdica, clar, vaig veure gel, neu, i vaig pensar, i això es fa en un circuit urbà i es diu marxa nòrdica?
1: Sí.
0: I aleshores, Carme, què és la marxa nòrdica?
1: Bueno, de fet, es fa en un circuit urbà, però també pots fer-ho per la muntanya, per corriols, per parquis, per la platja, per la vorera de l'aigua on trenquen les ones, no?
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, hi ha molts puestos que pots practicar-lo. I què és la marxa nòrdica o el Nordic Walking? La marxa nòrdica és una activitat que és com caminar, però se li incorpora a aquest moviment uns bastons. Uns bastons que són una mica especials. No són els bastons convencionals de muntanya, sinó que són uns bastons que milloren l'impuls d'aquesta caminada. Després ja...
0: Sí, perquè jo he sentit que, de fet, quan caminem habitualment, com ho hem fet sempre, la manera clàssica, caminem amb les mans cap avall.
1: Sí.
0: I clar, es veu que el fet de moure els braços d'aquesta manera t'ajuda a la circulació de la sang. És així?
1: Sí, exacte. Més que res perquè tu, quan fas aquest gest d'agafar els bastons, i després els tens que, diguéssim, obrir la mà. Aquest obrir i tancar de mà i el moure els braços fa que tota la circulació, diguéssim, el bombeo del cor sigui més eficient.
0: Mm-hmm. Molt bé. I també he vist que hi ha gent que va caminant amb pals pel carrer, però van soles, no porten monitor, no van en grup.
1: Sí.
0: Jo voldria que m'expliquessis els beneficis que té de fer aquesta activitat amb gent i tenint una instructora com ets tu, que vas donant consells.
1: Bueno, a mi em fa gràcia perquè, a veure, sóc una mica tiquismiquis, amb la tècnica, a vegades em diuen, ja vale, deixa'm caminar i xerrar una mica, que també l'aspecte social és molt important amb aquesta activitat esportiva, perquè de fet, jo crec que és una de les coses pel que es té més èxit, perquè pots fer marxa nòrdica i pots parlar. I pots parlar amb aquella persona que veus cada setmana i les pots explicar les teves històries, no? O sigui que és un dels èxits, la part social. Aleshores, sí que és important la part tècnica, encara que hi ha ja en benefici, si te sents satisfeta, només d'agafar aquests bastons. Quan els meus alumnes ho fan, moltes vegades se'n diuen, i se creuen per amb una altra persona que porta bastons, i em diuen, mira, Carme, aquesta ho fa malament, eh? Aquesta ho fa malament. Perquè ja comencen a discernir quin és el moviment correcte del que no és correcte. Aleshores, sí que és veritat que, bueno, fer una tècnica adequada, encara que no és supernecessari, és més eficaç.
3: Val, doncs...
2: És molt senzilla la tècnica.
3: Sí, no és cal, senzilla.
2: No és una cosa complexa, és com caminar. Al cap i a la fi, quan vam començar, és caminar, caminar en pals. Exacte. No té cap secret especial.
0: Jo vull recordar ara, seguirem amb la nostra conversa, que les persones que estiguin interessades en fer aquesta activitat es poden adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon és el 93 473 3909, i el correu seria secretaria@esplugaviva.cat. Uh-huh. I la Carme ens segueix explicant tots aquests beneficis de salut que té la marxa nòrdica.
1: Bueno, jo volia dir, una mica reforçant el que acabes de dir ara, que qualsevol persona que vulgui dir, ostres, a veure què és això, no?
0: Sí.
1: Que vingui, vale, de 7 a 8, qualsevol dia, dimecres i dijous, i que ho provi. Gratis, totalment, escolta'm, a veure què és això, doncs que vingui.
0: Vale, vale? Oferim, o sigui, el centre ofereix una primera classe totalment gratuïta.
1: Sí.
0: Com has dit, qualsevol dimecres o qualsevol dijous, no cal que prèviament hagi trucat, que s'apunti al grup, que conegui el grup, que conegui la Carme, i que a partir d'aquí doncs ja es podrà decidir si s'incorpora a l'activitat de forma habitual.
1: Jo crec que li agradarà i s'apuntarà.
2: A més, els bastons també els tenim, vull dir que no cal ni que porti bastons, no es preocupi, perquè no tenim bastons de marxa nòrdica, nosaltres en tenim per deixar a la gent que ve als curs, a les classes, amb qual cosa no cal patir perquè no porto bastons, no sé si podré anar, no, unes bambes, un xandall i a caminar.
0: I ara més, cada cop hi ha més gent que té bastons.
1: Sí, però hi ha diferència.
0: Jo en tinc, però no he fet mai marxa nòrdica, me'ls vaig comprar perquè els necessito.
1: Sí.
0: I aleshores jo de tant en tant els agafo, però quan vaig una mica a caminar a la muntanya, perquè perdo l'equilibri per temes meus de salut, perdo una mica l'equilibri, però clar, m'estic plantejant de realment fer aquesta activitat d'una manera ja
1: és
0: més...
1: És que vindrà.
0: Amb una instructora.
2: Dimecres a la tarda. T'esperem.
0: Molt bé.

0: nòrdica per impulsar-se.
1: Sí, hi ha la diferència si tu ho fas cap per la part de davant quan camines que la part de darrere.
0: Sí. Mm-hmm.
1: És totalment diferent.
0: Sí.
1: I suposo que també és diferent aquest impuls físic i també la manera que la va treballant o va bombejant-se el bombeig que fa la sang en el cos.
0: Sí,
1: no?
0: Perquè els de muntanya no obres, tota l'estona vas agafadet, diguéssim, dels bastons. Mm. I a marxa nòrdica no. Hi ha uns guants, els bastons, hi ha uns guants que es diuen dragoneres, que serveixen per pogués, diguéssim, soltar el baston, per fer-lo enrere i deixar-lo.
1: Està bé, Carme. La marxa nòrdica també veig que es recomana i és molt adequada per persones que tenen algun tipus de dolència de salut que els pugui ajudar a millorar, no?, les seves capacitats de mobilitat fins i tot, no?
0: Realment ara s'estan fent molts estudis sobre això, no? I és, la marxa nòrdica, com molts esports que se basen en la resistència aeròbica, millora les capacitats cardiovasculars, la capacitat aeròbica, millora el portar bastons, disminueixes la pressió sobre les articulacions, cadera, els genolls, els turmells, també la columna vertebral, també amortigua moltíssim. Millores la coordinació i la postura corporal, molt important també, perquè a vegades els bastons fan anar erguits, erguides, o sigui, rectes.
1: Sí.
0: Millores l'equilibri també, i els estudis que s'estan fent ara en aquests moments, pues s'està comprovant que tots els diabètics de tipus 2 estan millorant molt, els que tenen hipertensió arterial, pel colesterol va molt bé, amb el grup dels dimecres tenim algunes persones, per exemple, que han sigut operades de càncer, i va molt bé perquè tenen aquesta mobilitat de braços que les va força bé. Exacte. Per l'estrès també, el sistema immunològic, vale? I la liberació de les endorfines pues, fa que tinguis un plaer al fer-lo, no? Per dir d'alguna manera.
1: Molt bé.
2: Vamos a parlar.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Carme, he deixat una cosa molt important. I a més, pèrdua de pes.
1: Ja m'està interessant més això. M'està interessant molt. Has dit que les activitats poden ser dimecres o dijous a partir de les 7 de la tarda. Quan duren les sessions de la marxa?
2: Més una hora o menys? I mitja.
1: Una hora i mitja.
2: De fet, fem uns 5-10 minuts d'estiraments previs.
1: Uh-huh.
2: Després fem una sortida que és el temps de caminar, amb la cama fixant coses de tècnica, etc. I ens podem moure una mica per tot arreu. De fet, uns dies anem cap a Esplugues, altres dies cap a Sant Just, algun dia pugem a Collserola. No fa massa vam pujar a la lluna plena, a la plaça Mireia. Depenent una mica del dia i de les ganes que tinguem i de la marxa que tingui el dia de la Carme, anem cap a un costat o anem cap a l'altre. I quan tornem fent també 5-10 minuts d'estiraments per quedar-se tranquils i cap a casa.
0: Tinc que dir que el Jordi també és instructor de marxa nòrdica, que parlo molt jo, però ell també ho és.
2: Jo estic en proceso. Soy un projecte d'instructor.
0: No, és.
1: Molt bé, hem parlat de que hi ha aquesta primera sessió gratuïta de coneixement, però si em decideixo finalment a fer l'activitat, quin cost té l'activitat aquesta?
2: Tu com a soci, molt barata.
1: Com a soci, em surt barata. Vale.
2: No, mira, t'ho explico. Nosaltres primer cobrava una quota fixa mensual, però era un problema perquè la gent deia, és que no vindré un dia, és que no sé què. Llavors vam decidir fer una cosa molt senzilleta. Vam fixar uns tiquets, un tiquet per sessió.
1: Uh-huh.
2: I cada tiquet té un preu. 5 euros si ets soci, 6 euros si no ets soci. El que hem fet és, agrupem els tiquets de 5 en 5 i si ets soci et cobrem 20 euros per 5 tiquets, és a dir, cobrem els tiquets a 4 euros i si no ets soci a 6 euros.
1: Sí.
2: Llavors són una mitjana aproximadament entre 16 i 20 euros mensuals. No arribem mai a les 5 setmanes per mes, no? Són 4 setmanes per mes, uns 16 entre 16 i 30 euros, 16 i 25 euros si no ets soci.
1: Aquesta és una de les

0: activitats que fa el centre excursionista, ara, sí. Ara que parli una miqueta més,
1: sí, sí.
0: El Jordi, teniu altres activitats perquè feu xerrades audiovisuals relacionats amb la muntanya, i això ho feu fa molts anys des del centre excursionista.
1: Sí, fa molts anys. De fet, normalment fèiem un audiovisual mensual o bimensual, o una xerrada, fèiem audiovisuals, fèiem una caminada, de fet, cada any, des de fa gairebé 30 anys organitzem una caminada popular, la caminada d'Esplugues.
0: Sí.
1: Teníem, l'últim any vam tenir prop de 500 participants. Fem activitats, fem excursions mensuals, una excursió al mes, sortim amb autocar, una excursió divulgativa, per entendre'ns, per tot nivell. Fem alguna sortida d'alta muntanya, les multiactivitats, que són sortides de muntanya, i també fem cursos de formació. De fet, nosaltres estem dintre d'una escola que és l'Escola Glacera, de formació en tècniques de muntanya, i oferim un catàleg de cursos. Iniciació a l'alpinisme, iniciació a l'escalada, escalada de segon grau, descens de barrancs, canals, vull dir, hi ha tot un ventall de cursos que també oferim i que també estan dintre de la nostra publicitat.
0: Carme, encara que faci fred o plogui, la sí. Marxa, o sigui, no la desconvoqueu, la manteniu.
2: Mira, jo a vegades era ple hivern, de nit, dic, ostres, no vindrà ningú. Però no, estaven tots allà.
0: Sempre tots hi ha allà. Algú.
2: Sí, sí, a veure, si plou molt, molt, molt, doncs no. Pues no, però bueno, si cauen gotetes, estan allà, eh? O sigui que fantàstic, estan a... tots allà preparats.
1: I la senyora de la Filomena amb el fred estaven tots allà també.
0: Sí,
1: eh?
0: Per
1: tapadets,
0: això
1: també. Tapadets, tapadets, tapadets, sí. Estaven tots allà.
0: Amb el vent de la Filomena
1: amb
0: també.
1: Amb el fred de la Filomena estaven tots allà marxant, fred. No digo como locos.
0: Molt bé. Doncs ara, si us sembla, recordarem la pàgina web del Centre Excursionista per les persones que vulguin rebre més informació.
1: Sí, la pàgina web és el nostre nom, centreexcursionistaesplugues.cat.
0: També teniu Facebook, Instagram,
1: sí,
0: oi, del Centre Excursionista?
1: Ara estem pensant, bueno, estem en procés de fer un Instagram exclusivament de marxa nòrdica. Però bueno, todo tiene su tiempo.
0: Després, com a centre excursionista, si algú està interessat en treure's el carnet de federat, es pot adreçar a vosaltres.
1: Eh? De fet, és una qüestió important, perquè per molta gent no té importància, però el fet d'anar assegurat a la muntanya i fer activitats de muntanya assegurat i federat és un fet molt important. La gent no li dona importància, perquè tothom té la seguretat social, tothom té la mútua, etc. Però a mi em sembla que és un fet molt important estar federat i tenir una assegurança específica de muntanya.
0: Suposo que...
1: casos d'accidents, per exemple.
0: Exacte, sí, hi ha una assegurança. Mm. Per la ruta aquesta urbana d'Esplugues de la Marxa nòrdica, no fa falta que ens federem.
1: No.
0: Eh?
1: No. No.
2: No, però hi ha alguns que sí que estan federats.
1: Clar,
2: però,
0: sí, m'imagino
1: que... Hi ha gent que sí que fem muntanya, que estem molts nosaltres federats.
0: Sí.
1: I bueno, no és... El que sí que et permet és això. Si estàs federat, tens més possibilitats de moure't a nivell d'activitat.
0: Sí. Doncs no sé, Carme, si ens deixem alguna coseta per dir. No voldria deixar-nos res.
2: Bueno... que és un dels pocs esports que et sociabilitza molt.
0: Sí,
2: això crec que és un tema important, que millores notablement la salut, i és un esport low cost, també és important.
0: Esport low cost?
2: Low cost.
0: Ah, low cost, perdona.
2: Que és barat, que és baratet, només necessites unes sabatilles i ja està, d'esport.
0: Perdona.
2: I res més, jo crec que hi tindrà ganes de fer, de caminar, després de sortir de la feina i desestressar-te, doncs això és, la marxa nòrdica és perfecta.
0: I com has dit abans, nosaltres que som d'aquest caràcter mediterrani, som mediterrània, doncs això, a part de fer esport, ens permet d'anar parlant amb la gent del nostre voltant.
2: Sí.
0: Suposo que també conèixer gent nova, perquè no tothom habitualment fa esport. Suposo que hi ha gent... que no fa esport perquè no, com és el meu cas, ens fa una mica de mandra pujar a la muntanya, ens agrada la muntanya, però t'has d'aixecar molt d'hora, has de matinar, i amb la marxa nòrdica és un escalfament, un entrenament, perquè psicològicament ens preparem per aquestes activitats ja més de caminar per la muntanya.
2: Exacte.
0: Jordi, alguna coseta més a afegir de les activitats del centre excursionista?
1: Només encoratjar-vos a que vingueu.
0: Sí.
1: Tots els dimecres, tots els dijous, sempre que vulgueu fer marxa nòrdica, estarem allà de 7 a 8 i mitja, i us esperem a tots i a totes.
0: Val, doncs jo també us espero properament, el Jordi i la Carmen, estem en contacte i qualsevol cosa que creieu que sigui en consideració per venir aquí a Esplugues FM, doncs ens truquem i quedem i ens veiem un altre dia.
2: Perfecte.
1: Molt bé,
0: i
1: perfecte.
0: Recordaré ja per acabar, el centre excursionista d'Esplugues i l'Espluga Viva estan al carrer Sant Francesc Xavier número 7, el telèfon el 93 473 3909. Recordeu que estan per la tarda, aproximadament de 4:45 fins les 8 del vespre, més o menys, i el correu és secretaria@esplugaviva.cat, i tota aquesta informació que avui ens han portat el Jordi i la Carme la podeu seguir a través de les xarxes socials del Centre Excursionista d'Esplugues. Doncs moltes gràcies, bona tarda
1: a tu.
0: I fins la propera. Una abraçada per tothom.
1: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Arribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del Servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
0: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
0: Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i a l'Espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27, Esplugues de Llobregat.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avens, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Event Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web eventsesplugues.cat. Event Centre Cultural, carrer d'Àngel, Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. S'inicien aquest mes d'octubre les activitats de l'Escola de Salut. Aquest dimecres 7 d'octubre a les 6 de la tarda s'inicia la primera sessió de l'Escola de Salut. Primers auxilis a casa, reanimació cardiopulmonar i ennuegament. La xerrada anirà a càrrec de la Tania Sevillano i la Carmen Ubiergo, que són infermeres del servei del Centre d'Atenció Primària Lluís Millet. És una activitat en col·laboració del Centre Lluís Millet amb la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

Aquest any, les Corals Musicorum celebren el seu 25è aniversari i per aquest motiu, aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda faran un concert a l'auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat.

0: Aquest serà el primer concert inaugural d'una fita molt especial, d'un recorregut musical que passarà per les diferents etapes de la història de les Corals Musicòrums a través d'alguna de les peces més emblemàtiques i recordades de la seva trajectòria. Si voleu assistir a aquest concert, heu de fer la reserva de la vostra entrada a través de la plataforma entrapolis.com i allà, a dintre de l'apartat d'entrades, heu de fer la recerca de Intro 25 anys de Corals Musicòrum. Aquest dissabte 10 d'octubre serà un concert inoblidable. Serà un punt de trobada per a totes aquelles persones que han format part de les Corals Musicòrum al llarg de tots aquests 25 anys i totes les persones que també han col·laborat d'una manera o altra. I amb aquest concert s'inicia un seguit de concerts i d'activitats que formaran part d'aquest curs 2026-2027. Iniciem aquest concert a l'Auditori de l'Escola Alemanya d'Esplugues de Llobregat aquest dissabte 10 d'octubre a les 7 de la tarda. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Jornades Europees del Patrimoni, Esplugues de Llobregat. Els museus d'Esplugues ens conviden a les activitats que es realitzaran dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre. Descobrir espais emblemàtics de la nostra ciutat amb visites lliures al Museu de Can Tintorer, al Museu de Ceràmica de la Rajoleta, al claustre del Monestir de Montsió i a l'Espai Corberó. Aquestes activitats es realitzaran amb horaris oberts, dissabte matí i tarda de 10 a 2 i de 5 a 8 i diumenge al matí de 10 a 2. Els mateixos dies i en els mateixos horaris es pot participar d'una proposta que ens convida a descobrir els espais de la nostra ciutat d'una manera lúdica, participativa i autònoma, on grans i petits podran explorar el patrimoni d'Esplugues mentre es passegen, investiguen i comparteixen l'experiència en família. La tercera proposta que ens fa als Museus d'Esplugues és una ruta guiada per descobrir el patrimoni arquitectònic, finestres del passat i portes al futur. Es visitarà el claustre de Montsió i l'espai Corberó. El punt de trobada i l'inici d'aquesta ruta arquitectònica serà el Museu de Can Tintorer. La previsió de la visita és d'uns 90 minuts i cal una reserva prèvia que es podrà fer a partir de l'1 d'octubre fins al dia de la mateixa visita. Per a més informació i per inscripcions a les activitats, us podeu posar en contacte amb els Museus d'Esplugues a través del telèfon 93 470 0218, adreçar-vos en persona al carrer de l'Església número 36 o bé consultar la seva pàgina web museus.esplugues.cat. Allà trobareu tota la informació i el formulari d'inscripció.

0: Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Avui tenim un convidat que, almenys jo ho crec, està passant per un moment força dolç. Sergi, què tal? Benvingut.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé, aquí hi ha moltes ganes de conèixer-te i de parlar una bona estona amb tu, que ens expliquis tot el que hi ha darrere d'aquest personatge que hem conegut, almenys jo, recentment. M'agradaria dedicar una estona, si no et sap greu, a explicar una mica la producció, és a dir, com arribem a rebre d'avui al nostre estudi. Uh-huh. I llavors, jo sóc malalt de ràdio, també de tele, de música, cultura en general, i com tothom tinc allò una mica icones, no?, que seguim, en aquest cas l'Andreu Buenafuente. Uh-huh. Total, que un dia d'aquests estic mirant el programa aquest que esteu fent ara, es diu Futuro
1: Imperfecto.
0: Sí. I bé, quan l'Andreu acaba de fer un d'aquests diguéssim monòlegs, de cop i volta, doncs hi ha una càmera que enfoca un músic que està en un costat de l'escenari i apareix una persona, doncs, així ben posada, no?, amb una barba potent, amb un barret,
1: perquè em veus amb bons ulls,
0: amb una guitarra diferent del que estem acostumats. Amb aquests programes habitualment sol haver-hi una banda de músics, no?
1: És el que habitual.
0: I en canvi, amb aquest en concret només hi ha un músic. Bé, l'Andreu s'acosta cap a tu, ve a parlar, en aquell moment doncs et pregunta què tal, Sergi, i tu li contestes que estàs amb la teva guitarra. I què li vas dir en aquell moment? Allò del formatge.
1: Sí, va dir, hòstia, que tens, tu saps tocar flamenco? Dic, no, però la faig servir per posar-me flamenco. Llavors vaig treure el vi de dins.
0: Correcte.
1: I el del formatge va ser una cosa que em va sortir al cap, que vaig dir també, dentro tengo queso. Això va ser improvisació totalment, sí. Però era com el moment em va convidar a dir la frase, però, bueno, jo què sé, són... És un ambient tan amb tant de caliu que et deixen jugar bastant.
0: Sí, no?
1: I sí, molt divertit.
0: Es va quedar bastant flipat, quan li vas dir lo del formatge, sí. Perquè per un moment la cara de l'Andreu era de, hòstia, és veritat, no? Que... Llavors, en aquell moment treus una copa de vi, que obres l'aixeta de la guitarra, comença a sortir vi, efectivament, i t'omples la copa i veus. Uh-huh. No? Llavors, jo crec que una mica tots els que estaven mirant ens hem quedat una mica flaçats. No? Llavors, a l'endemà, jo arribo a la feina i parlant amb en Ramon, que és un bon amic, li explico i li dic, hòstia, que ahir va passar això, va aquest programa i tal, i diu, sí, és el Sergi Estella, és el fill d'un amic meu. I diu, per què? Diu, no, home, perquè jo quan el vaig veure dic, aquest home, hem de fer un programa junts. I em diu, doncs si vols, cap problema. Diu, a més, molt bon paio, segur que no tindrà cap inconvenient a poder-ho fer, no? I gràcies a tot això, doncs estem aquí avui.
1: Estem aquí, és un plaer estar, és un bon plaer, és meu.
0: Vull dir, és... Moltíssimes gràcies, aquí és... És un programa petit, però el fem sobretot una mica... Jo te'l presento perquè també nosaltres sempre diem que és un programa que des de l'entreteniment, que és una mica l'objectiu de la ràdio sobretot, des de l'entreteniment el que volem sempre és conèixer, aprendre més, saber de les històries i de les persones que convidem, no? I fugim de l'opinador o fugim del tertuliano. És a dir,
1: i això està molt
0: amb
1: bé.
0: Tot el carinyo cap a aquestes persones, però el que volem sempre és que la gent que vingui sàpiga molt de l'ocell. I que comparteixi. Mm-hmm. Vale? Doncs gràcies i comencem. Jo penso que en aquest moment començaríem pel final, és a dir, per què estàs fent ara, i després ja anirem tirant amb tota la teva vida professional anterior. Llavors, actualment estàs treballant un dels projectes amb l'Andreu Buenafuente a Televisió Espanyola, amb el Futuro Imperfecto. I com arribes a treballar amb ell?
1: Bueno, això va ser... tenia un programa a TV3 que es deia Vosaltres Mateixos, i ja vaig anar allà a tocar un tema i una petita entrevista de 5 minuts. I la veritat és que va ser molt divertit, amb l'equip també em van tractar molt bé, la veritat és que tenen un equip allà que treballa, que són molt ben parits, a part d'uns grans professionals. I bueno, allà ens vam conèixer i vam fer bones migues. I bueno, després, això suposo que després a l'hora de pensar per aquest nou programa, doncs es van quedar una mica amb la idea de l'Ombra Orquestra, per fugir una mica també de la banda clàssica, que està molt bé també, però per provar-ho, no? Per això. I bueno, i quan estàvem fent el programa m'ho van comentar i vaig dir, oi tant, vull dir, és que... clar, tampoc he tingut molta experiència amb la tele, és el primer cop, però ja només veient tot l'equip que treballa allà i tota la gent amb la que parles, És un saber fer tan maco que dic, hòstia, de cap, saps?
0: Clar, perquè la tele, evidentment, sempre passa això, no? Que veiem els 2, 3, 4 persones que surten en pantalla, però darrere hi deu haver-hi un equipàs aquí, no?
1: Jo vaig flipar molt, allà és un equip de desenes de persones, ja parlant des dels càmeres, els d'art, els de producció, els de so, bueno, hi ha una moguda, és que és bastant bèstia. De fet, si hi ha gent que tingui l'oportunitat de venir a veure el programa en directe, perquè el fan en un teatre a Terrassa, que es pot anar de públic, home, convido bastant que la gent vagi, perquè de fet des d'allà dins veus tot el que està passant, no? I com es grava i tal, i és super, és impressionant, impressiona bastant, sí.
0: I a més, difereix molt del que tu estaves fent habitualment, no? Tu sempre fas sales o concerts,
1: clar.
0: Festivals i tal, i això suposo que et trenca una mica.
1: Em trenca i és una cosa que em motiva, saps? Estàs allà aprenent, bueno, els concerts també aprens, no? Però quan fas un concert, doncs ja vulguis o no, encara que canviïs el lloc, més o menys ja saps com funcionen les coses, no? Amb l'experiència i amb els anys. La tele és el primer cop, llavors és com passen moltes coses i hi ha molts personatges que tu no sabies que existien, però estan allà, no? I és un aprenentatge i clarament doncs, tens un compromís i una entrega amb el programa i estàs... És el nervi del com un nen emocionat amb algo, no?
0: I
1: és exacte,
0: no?
1: És divertit. Llavors és tot un altre món, però de forma positiva, no?
0: I com t'hi vas trobar en aquest sentit? Bé, còmode o...
1: Sí, aviam, sempre hi ha nervis, però són aquests nervis que sempre s'expliquen que són els nervis del divertimento, no? De bueno, de formar part d'un projecte molt gran, d'una cosa que mai has fet i els nervis també a mesura que van passant els dies de gravació, doncs ja es vas posant a lloc. Sempre hi han de ser, jo crec que sempre hi han de ser, però ja te'ls prens d'una altra manera. I ja m'ho passo pipa, m'ho passo molt bé, la veritat.
0: Bueno, això jo crec que es nota, quan veus el programa se't veu absolutament, no sé si els nervis és l'adrenalina aquesta que ens posa
1: sí.
0: En marxa.
1: A vegades però... diuen que estic molt serio, a vegades ma mare em diu, hostia, Sergi, és que sabes molt serio. També perquè ho soc, vull dir... Jo a vegades tinc aquesta cara de pòquer que la gent es pensa que estic com emprenyat o alguna cosa, i no, estic, potser sóc el tio més content del món i tinc la... Podria jugar al pòquer, no em caldria ni ulleres de sol, ni sombrero, ni res d'això, saps?
0: Segur que triomfaries, no?
1: Però sí que cada cop em estic més relaxat i més a dins, no?
0: Yeah.
1: Però, sí.
0: Bueno, tot això el Sergi també ho diu per lo que us explicava, si heu vist el programa i ja veieu una miqueta la seva posta en escena, no? I si no, doncs després us animo també a que aneu a les seves xarxes socials i veureu també una mica aquesta posta que diu ell, per aquesta serietat, que segur que quan rasques a sota deu haver-hi moltes més coses, no?
1: Sí, totalment.
0: Estic convençut que és una mica un posat, no? Al final tots el tenim, o sigui, cadascú fa el seu i...
1: És més cosa familiar, si coneixes el meu pare o el meu avi, eren aquests... El meu pare a vegades no sap si t'està parlant en broma o què, saps? Vull dir, i jo ho he agafat això i mira, forma part de mi, no puc evitar-ho.
0: Bueno, clar, això està molt bé. I hem començat parlant per l'últim, diguéssim, que seria aquest projecte, però clar, tu fa molts anys que t'hi dediques i que a més tu realment ets músic i cantant, i per tant, doncs, aquí tens una experiència. Tu recordes el teu primer record amb el tema de la música? Quin és? De petit o amb quin instrument? O...
1: Sí, de records en tinc molts, perquè hi ha alguns que no me'n recordaré, clar, però sobretot al principi el primer contacte amb la música va ser amb una guitarra espanyola que em van regalar els meus avis en aquell moment. El meu pare toca la guitarra, llavors tinc el record, no?, del meu pare ensenyant-me melodies. La que més me'n recordo és d'una cançó que es diu el grup es diu Els Shadows, la cançó es diu Apache.
0: I tant.
1: Aquesta és, me'n recordo molt el meu pare ensenyant-me aquesta cançó, i després ja anar, jo, diguéssim, em anava ensenyant coses i després jo ja sol, ja, quan ella estava currant o alguna cosa així, jo començava a mirar altres cançons dels Beatles, tenia un llibre d'aquests. Llavors me'n recordo molt d'aquest procés, no?, de ser un nen que arribava a casa i agafava la guitarra i tocava.
0: Això amb quina edat, Sergi? Más menos.
1: No ho sé, sí, deurien ser 5 anys o sí, no te sabria dir del cert, però sí, potser amb 5 anys ja...
0: Déu-n'hi-do, és que és de molt, molt, molt petit, petit. I llavors tu, clar, també ho has viscut a casa, dius que el pare també toca la guitarra, suposo que és un tema que també vius molt de prop, i en quin moment tu realment després dius, ostres, això ha de ser la meva vida, no?
1: Clar, és més com un procés, no tant com un dia que prens la decisió, és més el fet de... Clar, és que no ho decideixes perquè vulguis o no, ja ho és des del principi, no sé com dir-ho. Ja des de petit ja vas tocant, a mesura que passen els anys vas aprenent altres coses, se t'obre el món de la música, diferents estils, diferents grups, llavors comences quedant amb els col·legues per tocar, fas el primer grup, sense cap tipus de pretensió tampoc, vas allà a passar-t'ho bé, que jo crec que és el més important.
0: Sí, sí, és el principal.
1: I llavors veus que, doncs, que vas tenint bandes, llavors comences a cobrar d'això i dius, ostres, si em paguen per fer el que em mola, està guai, vale. Després també dius, vale, també perquè em suposa molta feina, no? I comences a fer la reflexió, madures més, no?
0: Clar.
1: I a mesura que vas madurant, dius, ostres, pues, ja està, aquí estic. Vull dir, faig el...
0: Et va portant cap allà i
1: sí,
0: és no qüestió també de...
1: Sí, no és allò que dius, vale, ara serem... No sé, jo crec que és més com un procés, no? I aquí estic.
0: I en aquest sentit, tu tens alguna formació específica del tema? És molt autodidacta, molt d'experiència?
1: Al principi va ser bastant autodidacta, però els meus pares al veure que tenia un interès, perquè diguéssim que quan era petit era... No és com el meu pare m'obligués a tocar la guitarra, saps què vull dir? La tenia allà i veia... Van veure que hi havia l'interès i llavors van dir, doncs, l'apuntem a música. Vaig anar a l'Escola Municipal de Música. Sí que és veritat que allà no vaig durar massa perquè també em feien fer teoria i altres coses que jo en aquell moment no tenia l'interès, no? Després algunes classes particulars de guitarra i després vaig anar al Conservatori de Música Moderna del Liceu. Allà vaig fer el grau mig. Allà sí que ja començava la teoria i tal, però estem parlant que ja tenia 18 anys o així. En el sentit que potser ja estava més... Ja...
0: Clar, una mica més
1: havia,
0: madur...
1: Havia gaudit més l'instrument durant tots aquells anys i ara és com... Ostres, hi ha moltes coses que m'agradaria saber la teoria per què passen, no?
0: Clar.
1: I aquestes serien com això, l'Escola Municipal de Música i... O sigui, parlant de formacions reglades. Després, durant tots aquests anys, he tingut diferents professors de guitarra que m'han ensenyat molt, no? Del Casal de Mirasol, també hi vaig anar durant la temporada. Vull dir que he anat agafant de diferents llocs.
0: Que al final suposo que és lo interessant també, no? Anar bevent de diferents aigües, no? Que al
1: sí,
0: final...
1: clar, perquè són diferents escoles, clar. O sigui, no físicament, sinó són diferents formes de... Per exemple, doncs l'escola municipal, doncs, m'ensenyava doncs, les partitures i tal, això no em va agradar tant, però... Després a Mirasol hi havia tenia un profe de guitarra que em va obrir una mica més el món del blues i del rock and roll, més... Et donava un full amb tot d'artistes i em vaig quedar aquell full i ja vaig començar a investigar, a descobrir coses... El Conservatori de Música Moderna del Liceu t'obre doncs, tot el que seria la música moderna, des del jazz, des del rock, des de tota una bogeria. Que hi ha coses que retens més i d'altres no, això està bé. És veure el que tens davant i llavors tu fas el teu. Saps?
0: Com a mínim tens l'oportunitat de conèixer-ho, no?
1: Exacte.
0: I suposo que tu llavors ja tries cap allà,
1: sí.
0: Que després veurem una miqueta cap a on has tirat, no? Sobre el teu... I llavors podríem dir que... tot aquest trajecte et porta que et dediques exclusivament al món de la música. No tens altra professió, diguéssim.
1: Bueno, ara sí que em dedico plenament a la música. Jo vaig fer magisteri musical, també. I llavors he estat fent de professor durant 8 anys. I m'encanta, també.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè, mira, la cosa és... Pots acabar el batxillerat i vaig fer... Vaig fer un any que vaig estar estudiant un altre cop. Vaig fer la selectivitat. Vaig fer un any d'història, però vaig fer més història dels futbolins de l'Autònoma que de cap altra cosa.
0: Hora lliure.
1: Sí, sí. No estava molt per la labor. Vaig acabar el primer curs, vaig fer els exàmens i tot i tal, i després vaig estar un any tornant a estudiar per fer la selectivitat perquè volia pujar nota per fer magisteri. Vaig fer això i després vaig fer magisteri musical a la Universitat de Barcelona. Vaig fer magisteri i després d'això vaig començar a treballar de mestre, més que res perquè m'agradava, no? Dic, ostres, m'agradava la música, m'agradaria ensenyar als alumnes aquesta passió, saps?
0: Quines edats?
1: Ui, des de 3 anys fins a 10, no? O 11, que és el col·le. Primària.
0: Vas pillar la part bona.
1: Primària. Bueno, és que tampoc hi ha part bona i part dolenta. Depèn sempre del mestre, eh?
0: No, està clar, està clar.
1: Vull dir, que hi ha de tot, depèn de filosofia. Però...
0: Vull dir, per les experiències habituals que t'expliquen professors, no? De secundàries i tal, que és una mica més complicat.
1: Sí, però bueno, sí, és relatiu, també, eh?
0: Com molt bé dius, tot té la seva part bona.
1: Exacte. Sí, a mi m'agradava molt fer de mestre. El que passa és que amb els projectes van començar a sortir propostes per tocar entre setmana o això, que com ocupàvem moments de fer de mestre i clarament havia d'escollir en aquell moment. Clar. I va arribar un moment que vaig dir, pues, deixo de banda allò de mestre, com la de música i tal, em surten, tinc bastantes propostes, doncs anem tirant d'això. I ara ja porto 2 anys això, dedicant-me plenament a la música i a la faràndula.
0: I als bolos, i als bolos. Que
1: sí.
0: No parin, no? Bueno, veient una mica com et presentes, no?, al món, a les xarxes i a la teva web i tal, jo he vist d'entrada que posa músic, cantant i one man band. Mm-hmm. Jo t'he de dir, encara que no t'ho sembli, que tenim alguna cosa en comú.
1: Ah, sí?
0: Sí. Jo podria ser també un one man band perquè és Juan Palomo. Sóc el productor, guionista, locutor, i sort tenim del tècnic del Jordi, que me soluciona la part aquesta, que aquí sí que sóc incapaç, però sí, em va fer gràcia perquè al final una mica vaig pensar, ostres, jo també toco totes les parts de l'orquestra.
1: Clar, tots tenim un one man band al nostre interior.
0: Exacte. I després també una cosa que jo crec que aquí sí que haurem de parlar-ho bastant a fons, vale, que és aquesta faceta teva dels instruments que te'ls fas tu mateix, no? I jo crec que aquesta és una part molt, molt interessant, molt interessant. Tens, no sé si és una, diguéssim, una idea de luthier o simplement parteix de l'experiència aquesta que tu has buscat, però, per exemple, veient perfils del teu Instagram i post i tal, tens un taller que per a ell lo querria el programa de Bricomania.
1: Ostres, perquè... merci, perquè jo penso... Aviam, és una habitació, vulguis o no, és una habitació petita que ha anat transformant-se, Fa un any o així, si haguessis entrat en aquell taller, no s'hi podia ni entrar.
0: No s'hi podia caminar.
1: Bueno, perquè vaig començar a acumular coses i objectes i vaig començar a posar unes estanteries d'aquestes gegants que no podia ni moure'm, no. I va haver un moment que vaig dir, escolta'm, deixa d'acumular trastos... Que a mi és el que m'agrada, acumular tot de coses, però és que no tinc l'espai, saps què dir? I llavors vaig fer una mica... Tenia un col·lega que diu, ostres, això lo está haciendo mi padre ahora mismo en su taller también. És com un moment de persona gran, no? El moment que comença a arreglar, es dedica totes les tardes a arreglar les coses, que després potser no fa res en el taller, però ordena totes les claus per ordre i totes les bloques al seu lloc... Ostres, tot molt maco. I després ja està, se'n va jugar la petanca ja, o no?
0: La veritat és que quan veus algun vídeo sembla increïble perquè està tot a puesto.
1: Això ho pots trampejar una mica.
0: Sí, no? Només hi ha un trosset.
1: Exacte.
0: Vale. I llavors, el pitjor per això que deies ara de l'edat és quan comences a acumular pots de vidre amb tapes. Esto ja sí que significa que estàs ja en la maduresa absoluta.
1: No, que està moment... guai, però vull dir que...
0: De moment no, De moment no.
1: Si tenim aquesta paciència ja...
0: Molt bé. I llavors, això t'ho deia perquè, clar, el programa, jo crec que, suposo que t'ha donat un punt de més coneixement per part del públic, no? L'aparèixer en televisió i suposo que és una mica un puntet, no?
1: Sí, portem 5 programes, 6, i sí, hi ha gent que s'interessa molt.
0: Clar.
1: Veu allà un tio tocant instruments raros, o ja més el que deies tu, un one man band, està allà i hi ha molt interès.
0: Clar.
1: Sí, és un punt on et dona més visibilitat, clar, sortir per la televisió.
0: Bueno,
1: sí.
0: Jo ho lligava una mica amb el tema aquest d'aquesta faceta de fer-te tu les guitarres. Mirant també una mica les teves xarxes i tot això, coneixem la guitarra aquesta que s'ha fet una mica més famosa, no? La que portes també avui a l'estudi, que després el Sergi ens acompanyarà també algun tema seu.
1: Clar.
0: I a part d'aquesta he vist que tens 4 o 5 models completament... sorprenents.
1: Sí, tinc diverses, sí.
0: Podem parlar d'una escombra.
1: Sí, l'escombra elèctrica, tenim la guitarra de llaunes, de cervesa, que aquesta també... Vaig fer algun vídeo que també es va moure bastant. Després tinc una altra guitarra feta amb una peça d'una barca, que és un col·lega meu de Sitges, va a pescar i fan servir una barca que es diu el Petit Català, que és com un petit catamarà de fusta. I just la peça del mig, doncs, ell tenia aquesta peça i va dir, ostres, crec que això t'aniria molt bé per fer-te una guitarra, és un tros de fusta gegant. Això passa quan s'escampa la veu de que Sergi Estella acumula deixalles o porqueria a casa, la gent comença a donar tot el que no volen, saps? I dius, home, i per això...
0: Una mica d'ordre, no?
1: Exacte, i per això acabes amb un taller. Jo tenia dos gats i encara no els he trobat, saps què vull dir? Ja no sé on són, saps?
0: Ara et diu Sergi Estella Diògenes, no?
1: Exacte. Tal qual.
0: Tal qual. Però, de tota manera, hi ha una, que és aquesta que dius, la Sea Wolf, em sento que es diu, no?
1: Sí.
0: Que és aquesta de la barca.
1: Sí.
0: Que, a més, amb aquesta, té aquesta història que has explicat ara, i a més, crec que tu mateix et fas les caixes o les fundes, que també tens una vessant artista, perquè, per exemple, a la Sea Wolf li fas una caixa molt guapa, també, no?
1: Sí, el problema que, o sigui, no el problema, però el que passa quan no et fas les teves pròpies guitarres és que llavors no pots utilitzar fundes de guitarres estàndard per les mesures i tal, i que t'has de fer tu les fundes. Clar, jo vaig decidir fer-me les de fusta, encara que sigui primeta, perquè a cap i a la fi, al principi les deixava per allà posades a la furgoneta, però era un drama perquè paties per si algun revolt si acabat... Llavors vaig començar a fer les caixes. Però clar, fas la caixa de fusta i jo també m'agrada... M'ho passo bé fent coses manuals, no? I em poden passar les hores i penso en les meves històries, no? Jo crec que deu passar molta gent això. Llavors vaig fer la capsa i vas dir, ostres, aquí li podria posar una imatge de... Surt
0: un pop,
1: sí, intentant caçar un petit català allà al mig, això com molt èpic, no? El Kraken aquest, no? El rotllo aquest. I darrere li vaig fer un far, rebaixant la fusta, així amb un estil old school, que se li diu, no? Un far amb una rosa i tal. I clar, jo passava els dies fent això. I tenia col·legues que diu, tio, o sigui, portes segles dient que has de fer noves cançons i ara t'estàs passant setmanes fent la història aquesta.
0: Tu passes bé,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, clar, però és un perill també. Ha d'haver un moment que has de dir prou, saps? Perquè si comences a llatonejar la capsa, van passant els dies, dius, va, siguem pràctics. Que poder guardar la guitarra, que estigui xula, però tampoc et requereix aquí, que no sigui com la Sagrada Família,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: quan l'acabaràs.
0: Dos anys per fer la caixa.
1: Exacte,
0: no? No, però sí, és molt curiós, perquè bueno, jo us animo molt a que veieu realment el seu Instagram, que després el comentarem, perquè veieu realment per on va el tema, és a dir, que té una capacitat creativa molt, molt important. A més, tens un vídeo molt divertit, que es diu El Coso Pirulón, i jo volia preguntar, allò és veritat o és una fake que t'has muntat tu mateix d'explicar que vas a la deixalleria a buscar restes i tal?
1: No, això és uns estudiants d'una escola d'audiovisuals de Girona, que havien de fer una pràctica que era fer un petit documental, i van contactar amb mi i van venir un dia a casa, i llavors era doncs, anar a la deixalleria, agafar algun objecte per fer una guitarra, i ens hem passat tot el dia al taller fent aquella guitarra. I llavors, ostres, com li direm això? I mentre dinàvem, un té una xicota argentina i ens explicava el concepte de coso, de com referir-se a una cosa, crec que es refereixen... Bueno, no sé, no ho vaig entendre tampoc massa. I llavors, què? Quin nom li posem? I en veritat, l'objecte, si el gira, sembla una piruleta, la guitarra sembla una piruleta.
0: Sí, té una forma, sí.
1: I llavors,
0: sí.
1: El coso pirulón. Allà ja està, quedat, no, ja... Són coses que... És divertit, a mi m'agrada que vingui gent a casa, no? Hi ha més estudiants que tenen la motivació aquesta de gravar-ho tot bé i tal...
0: I la veritat és que suposo que la faceta aquesta que deies de mestre, no? Et surt també una mica amb aquest punt, no?
1: Bueno, no, tampoc. Ells en saben molt més que jo, eh? Jo encara...
0: No, jo ho dic amb la relació, no? Amb allò d'obrir-te, de deixar que vingui...
1: Sí, a mi m'agrada. A més, bueno, jo... Aviam, jo què sé, va coincidir que eren molt, molt bons nanos i molt fàcil de fer, saps?
0: Clar, està guai. Sí. Bueno, jo et diré que he dedicat força temps a revisar tota la teva xarxa social, Instagram i tot això. Digue-li paciència també al tema. Ha sigut un curro perquè tens un fotimer de publicacions.
1: Merci.
0: I la veritat, superinteressants. I el primer post el vas posar, potser tu no te'n recordes, el 17 de febrer del 2016.
1: No,
0: i pujaves justament la guitarra que has portat avui a l'estudi i a la que hem comentat també del programa del Buenafuente, era la que presentaves una mica en públic. Aquell post va tenir 33 likes i un comentari. El 23 de maig passat, ara fa 4 dies, vas penjar un vídeo del moment que va sortir el Buenafuente. I allà tens 3.016 likes i més de 190 comentaris. Ara mateix tens més de 81.000 seguidors a Instagram. Sergi, ets un tio famós ara ja, eh? O sigui, això, la fama, jo no sé què t'ha portat. És positiu? No? T'agrada?
1: Aquí hi ha un debat que seria interessant. A mi em fa gràcia, Vull dir, això de les xarxes a mi, o sigui, està bé, a cap i a la fi, perquè et dona a conèixer i tal, però el número de seguidors tampoc és... reflexa molt si ets conegut o no. Ja. També això és un debat que
0: podem
1: tenir.
0: Que tothom s'hi apunta, no?, a anar clicant.
1: Bueno, exacte, que potser hi ha un vídeo que els agrada, cliquen, però no vol dir que siguin realment seguidors que estiguin cada dia preocupant-se. Però sí que és veritat que vulguis o no, si tu quan penges contingut, el que estàs fent és que vols que la gent et conegui. És que ho parlàvem fa poc amb els col·legues. Quan vam començar amb els primers grups, imprimíem a la copisteria els cartells i els penjàvem al carrer anunciant el concert, resant perquè no plogués.
0: I se'n portés el
1: i que la gent sapigués que hi ha un bolo. Després sí. Va venir l'època aquesta del Facebook i els eventos i tal, i feies eventos i miraves qui s'havia apuntat en l'evento, si li interessava o no, si vindria o què. I doncs ara toca... Jo veig si fas ús de les xarxes en un sentit positiu, està molt bé, no? És com la pólvora, o fas focs artificials o armes, no sé com dir-ho.
0: Sí, sí, està clar.
1: Llavors és buscar el costat positiu de les coses. I sí, la veritat és que les xarxes, amb els vídeos i això, han crescut molt i m'ha donat a conèixer, i sobretot hi ha gent, festivals o gent que també fa instruments, et posa en contacte, que vulguis o no, t'ajuda també a créixer tu com a artista.
0: Clar. Bé, doncs, el Sergi, a més de ser un gran músic, luthier i cantant, és un tio molt generós, i quan vam parlar de fer el programa, doncs es va oferir a portar aquesta famosa guitarra i tocar-nos alguna cosa en directe. Llavors, jo, si us sembla bé, farem una breu pausa perquè hi pugui preparar la guitarra, i quan tornem ens interpretarà algun tema seu propi. Fem una parada i tornem d'aquí uns segons.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
0: Bé, doncs després d'aquesta pausa tornem a recuperar la conversa amb el Sergi. Ara, com dèiem, ens interpretarà algun tema seu que ens explicarà ell mateix. El Sergi, dintre d'aquell camí que una mica ens ha explicat que va fer cap a la música, s'ha adreçat molt cap al blues, el folk i el rock, i tot teu, explica'ns i toca el que tu vulguis.
1: Sí, doncs tocaré una cançó del meu primer disc, que és el disc que es diu Superes i et fots, i aquesta cançó es diu Màrtirs quotidians. Podríem dir que aquesta cançó potser agafa més la vessant de folk, i és una cançó que a mi m'agrada molt. Aviam què us sembla.
0: Vinga, endavant.

Més inútil que l'última llesca de pa Bimbo, despreciat com la darrera oliva en el plat, infravalorat com aquell cèntim que ningú vol de canvi, insultat, maleït com un trist condó caducat. Aquell globo de fira perdut entre els núvols, o cul de cervesa que ara cendré, el petó que no ho és quan et fan una cobra, el rotllo de vàter quan ja no té paper. I aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. Aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. El mitjó foradat, esterrat sota el llit, el xumet que tenies quan eres petit, les sis vides que encara quedaven al meu gat, tres diumenges perduts pel maleït mal de cap, el pet que no tires per no fer soroll, les marques que un dia vas deixar-me al coll, les samarretes velles que ara són draps, tot el que sento per tu i encara no saps.

0: com abans.
1: Genial. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Darrere, com veieu, darrere d'aquesta imatge tan seriosa, a part hi ha una sensibilitat que desborda, eh?
0: Merci.
1: Fantàstic, de veritat. Merci. No tenim públic i per tant no podem aplaudir, però jo crec que tots els que esteu escoltant en aquest moment, suposo que us ha passat com aquí al Jordi, el tècnic, a mi, que ha sigut molt emocionant. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Aquest tema, a més, és del teu primer treball del 2017.
0: Sí.
1: I ja ens has explicat una miqueta el que era. Després vas publicar algú més al 2020, si no m'equivoco, un single.
0: Sí, exacte.
1: El 12 Pack Blues.
0: Sí, va ser l'època aquesta del confinament i tal.
1: Com ho vas viure, això?
0: Doncs la veritat, o sigui, una putada per no trobar-me amb els col·legues i la família. Això va ser el més...
1: Això va ser duríssim.
0: Sí. Pel fet d'estar-me a casa tampoc em suposava cap tipus de problema, perquè vulguis o no fas instruments o estàs allà, si estàs distret, fas les teves coses i tal. Però sí, sobretot una merda pel tema de no trobar-te amb la teva gent. Jo també sóc una persona que m'agrada molt trobar-me amb els col·legues diàriament, quasi. I llavors és com... Bueno, i també una merda per tota la gent que perdien familiars i històries, no? Tot és una mica bastant dramàtic.
1: Sí, això. Una època dura. Jo t'ho deia perquè abans d'entrar a l'estudi et comentava que tinc un bon col·lega, el Joan Hernández, que és guitarra i que segurament jo crec que haureu coincidit en algun lloc, segur, estic convençut. I amb ell vam viure de prop també aquesta història, no? La suspensió de bolos, el fet aquest hòstia, de no tenir gairebé ni ganes de crear, no? Perquè estàs una mica allò amb l'energia molt, molt a baix. I tot i així tu vas treure aquest tema, i no sé si va ser producte també d'aquesta etapa que el 2021 vas treure també un altre treball, que era el Blood Like Wine.
0: Sí, correcte.
1: I que aquí ja tenies, diguéssim, suposo, una mica més de marxa, no? Què va passar amb aquest disc?
0: És més... El 2017, quan vaig gravar el primer disc, tenia poc contacte amb el meu projecte, diguéssim, l'estava com... encara coneixent, no? I avui en dia també, que el projecte va madurant, no? Va evolucionant, i diguéssim que el segon disc, doncs, és bastant diferent al primer, simplement perquè jo també durant aquests anys vaig seguir tocant i fent instruments i històries, i això m'ha ajudat a créixer com a música i que creixés el projecte. Si de fet escoltes el primer disc i el segon, veus clarament que hi ha una diferència, no que sigui millor ni pitjor, però sí que jo com a músic tinc la sensació que el segon està més madurat i tinc més clar el so que busco, no?
1: Clar.
0: Tot i així, ara en els pròxims temes que aniré traient, jo crec que intentaré buscar un equilibri entre les dues coses, no? Que sigui que els temes estiguin treballats com el segon, però que també conservin una mica la brutícia aquesta sutil, no? La cosa orgànica del primer, no? És...
1: Aquesta autenticitat, no?
0: Que no, tampoc, que al final no acabi sonant tot tan net i tan pulcre que no... que puguis, que estigui ben treballat i que, però que puguis també tancar els ulls com els discs d'abans, no? Tal com es gravaven, que podies tancar els ulls i imaginar-te on estaven fins i tot els músics depenent d'on et sonen els instruments, no?
1: Sí, sinó aquell so pla que ens hem acostumat amb la música potser més, diguéssim, digital, no?
0: Sí, que també va a gustos, vull dir, depèn de quin tipus de cançó o d'estil o del grup, potser ja va bé, però en el meu cas, en el meu projecte, no, trobo que ha de ser una mica més orgànic, sí.
1: I una qüestió que també m'interessa molt, Sergi, tu et presentes com a l'hombre orquesta, no?, per dir-ho,
0: sí.
1: però segur que has treballat amb altra gent, que has fet altres projectes. Amb qui més o menys podríem saber si has treballat o que has fet temes que t'hagin interessat a tu personalment?
0: La cosa és que quan comences ja vaig començar, jo quan vaig començar ja tocant amb grups, el que dèiem abans, amb col·legues, no? Teníem un grup de punk i ska, érem uns bandarres, i després vaig estar en diferents grups de punk, també m'agradava bastant. Després ja vaig començar a anar-me més a escriure més cançons jo pròpies, llavors ja em va sortir potser amb la vessant més pop o més d'autor, no sé com se li ha de dir, i tenia un grup, no?, que cantava els meus temes amb contrabaix i tal. I després també vaig tocar amb Empty Cage, que som un grup que vam guanyar el So Nou del 2012, que era amb guitarra i bateria, una mica influenciats per grups com White Stripes o Black Keys o gent així. I ara actualment, de fet, encara estic en alguna formació, estic amb un grup de versions que ens ho passem molt bé. Bueno, és, anem disfressats, i jo vaig de John Lennon, per exemple. Anem disfressats d'Estrelles Mortes, i un va d'Elvis, l'altre de Freddie Mercury, però toquem cançons del Fari. Saps què vull dir? El Fari, Julio Iglesias, Camilo Sesto, i a més les fem en versió heavy o rock o alguna cosa així, a la gent li vol al cap.
1: Sí, això ho has de penjar a algun puesto, que ho escoltem, eh?
0: Bueno, si la gent ho vol veure, The Killing Hits, ens diem. Hi ha algun vídeo al YouTube i ens fem unes risses perquè ajuntem, jo què sé, Rammstein amb Miguel Bosé. I comencem a tocar Rammstein i algú veus allò del públic movent el cap, i quan comença el cantant a cantar Miguel Bosé, el tio està traient espuma per la boca, saps? A dir, m'acabo en dena, sí, sí, sí. I ens agrada això. Llavors, sí, he estat en diferents projectes, però ara, diguéssim, estic més centrat amb el meu, perquè m'està suposant bastanta feina, i també sent un sol em motiva més.
1: Està, no? Bé. Molt punk, molta història d'això que estaves explicant, però qui és la gent del Sir Pistolet?
0: La gent del Sir Pistolet són de Terrassa, que no passa res, ningú és perfecte, però són uns tios de puta mare. De fet, encara estem fent un espectacle que fa com 4 anys o 5 que tenim, que es diu Potser no hi ha final. Són en Tomàs Cardús, l'Enric Petit i el Marc Hidalgo, i també el Blito, el Pablo, i estem allà doncs, fent un espectacle que es diu això, Potser no hi ha final, acrobàcies i tal, i jo faig la música en directe, que m'ho passo molt bé, la veritat, perquè al igual que parlàvem de la tele, no, que no havia fet mai el circ, en aquell moment tampoc havia entrat, i amb aquest projecte doncs, he conegut una mica com funciona el tema del circ i tal, i anar voltant per diferents llocs, i que tu passes com un nen, i també, doncs, com amb la tele passa, que si és un equip de gent maca i tothom té la passió per aquell projecte, doncs tot és molt fàcil, no? I ens fotem unes hores allà de furgoneta i tal, però vulguis o no, doncs ens ho passem bé, no? I clar, està guai.
1: He volgut treure això perquè tota l'estona, si veieu, doncs estem veient aquesta dualitat del Sergi, no? De tipo duro i con esta imagen, i després veieu que també té aquest transfons, no? De col·lega, de sensibilitat, de treballar en temes molt variats, i explotar la part artística des de molts vessants, no? I això, jo crec que això és molt enriquidor, i al final, a tu com a experiència personal segur, i després tenir l'oportunitat també pels altres compartir-te, doncs és un tema que té que estar molt bé.
0: Sí, jo la veritat és que no em puc queixar. Bueno, sí, em podria queixar de moltes coses, però sí que és veritat que sent positiu, ostres, doncs m'ho estic passant bé i m'agrada compartir amb la gent, no amb tothom, sempre, aviam, és com tothom, la gent que realment t'entra, no? O que estàs a gust. Tinc la sort de treballar amb gent que estic a gust i vulguis o no. El que dèiem abans, jo sóc així com molt seriós, però és que no m'ho faig, és el... Jo què sé, vaig néixer així, la gent em pregunta si estic enfadat i històries d'aquestes, però sóc una persona que s'obre molt i la vessant artística m'agrada molt treballar-la, i jo crec que és important.
1: Bueno, això és molt autèntic, perquè al final el que no podem és anar sempre amb una careta, no?
0: No, això és important.
1: Has de ser com ets i ja està, no?
0: Si vols que funcionin les coses, has de ser com ets. I amb els projectes o amb les bandes o això, no... No has de fingir res. Si has de fingir coses, és que alguna cosa passa.
1: Jo no tinc aquesta sort, però sí que comparteixo feines amb equips i tal, i tu al final pots, diguéssim, un dia o dos, pots ser qui no ets. Però, sí, però si tu has d'estar currant amb gent, com dius, i compartint furgoneta, compartint hotel, compartint concerts, tu has de ser qui ets, no?
0: Sí,
1: no,
0: totalment, no, perquè t'obres, i quan t'obres, doncs... és quan estàs més a gust i estàs relaxat, no pots estar constantment tens aviam què pensen els altres.
1: Pues que sàpigues que ens agrades molt, fins ara estamos ahí en línia.
0: Merci.
1: Llavors, ja t'he dit abans que m'havia invertit força temps en revisar el teu Instagram i he al·lucinat amb la quantitat de llocs, pobles, festivals que has actuat, és brutal. I m'ha cridat l'atenció que hi ha un en concret que dius he actuat a un poble que es diu Viliella, que són 20 habitants, i no sé si el concert va ser pels 20 o va venir gent de fora i era una miqueta més.
0: Va venir gent de fora, però no pensis que eren molts més.
1: Estàvem allà, no?
0: Sí. Bueno, és que això a mi m'agrada molt tocar, i mira que he tocat o sigui, toco en festivals, en sales, en el carrer. Per cap i a la fi no depèn tant de la quantitat de gent o del que sigui, sinó de l'ambient que es creï, no? Sembla un típic tòpic, però la veritat és que és així. I a Viliella me'n recordo que vaig arribar allà i estàvem fent allà uns xais així posats com en té, saps? D'aquests que has de cuinar durant...
1: On és aquest poble? Ara té mort, eh?
0: No, està amunt, jo crec que a prop de Puigcerdà o així, eh? O potser m'estic equivocant, eh? No és que estigui a prop.
1: Sí, és un poble d'aquests de Pirineu i...
0: Tal qual. Sí, casetes de pedra...
1: I arribes allà i et trobes 20 i pico, 30 persones amb aquest escenari.
0: Allà, quina hora toquem? No, aquesta hora, però potser després de dinar, saps? I és que estàs tan a gust i et traten tan bé que dius, puta mare...
1: Endavant.
0: Que on em monto? Monta't on vulguis, clar, allà tenen camp, tio, saps què vull dir?
1: On t'arribi el cable, no?
0: Exacte, pues, allà hi posem un... A vegades són els llocs on t'ho posen també més fàcil, saps? I flueixen les coses.
1: Bueno, és el que tu dius, al final és sentir-te bé i sentir-te a gust i amb el rotllo de la gent. I el lloc amb més gent amb què has actuat?

0: en el sentit de públic i coses d'aquestes, saps? Sempre he tingut la sort de tocar en llocs que m'han tractat bé. Sí que hi ha llocs que són curiosos. Me'n recordo un cop que vaig fer una gira per Itàlia i vaig tocar en un poble i el lloc era curiós, hi havia tot de senyores grans amb cadires, i clar, quan vaig començar a fotre-li castanya, les senyores van marxar i ens vam quedar una senyora, jo i el tècnic. Però t'ho passes bé igual, saps? Si estàs començant, pot ser que et vingui els dubtes. Però si creus en el teu projecte i dius, ostres, tinc dues opcions. O passar-ho malament durant una hora, o passar-ho bé i ja vinga. Està. Vull dir que aquestes coses s'han d'aprendre també, eh? Has de ser fort mentalment, de dir, ostres... O quan toques en un bar i hi ha la típica taula que parlen molt fort, com si tot el bar hagués de sentir que estan parlant, saps? Però jo ja he arribat un moment que estic fent la...
1: Ja t'aïlles, estic suposo, tocant, no?
0: Bueno, no m'aïllo, com que tinc molt feedback amb el públic, i dic, escolta'm...
1: Vols
0: que et deixi el micro i ens expliques a tots? Saps? Vull dir, de bon rotllo, sí, però sí. La pollita ja...
1: Ja l'ha destinada.
0: Ja arriba un moment que ja... Ho has de fer bé, ho has de fer amb tacte, perquè que no et trenquin la cara, no, tampoc,
1: això
0: saps?
1: Sobre, això te'n sobra en tables.
0: Però, sí, en aquest sentit ja arriba un moment que ja t'és una mica igual i dius, mira, jo m'ho vull passar bé, senyor, vull dir, explica-li d'aquí una hora, vale? Li expliques això i si és el teu col·lega, doncs... li compres un CD dels meus i ja estarà molt content.
1: Lo maco d'aquesta història, suposo que és el que tu dius, al final no depèn tant del que passi fora, sinó de com tu encaixis tota la història, no?
0: Clar, totalment, perquè no pots controlar què passarà, és impossible.
1: I feina, per lo que veig, tens bolos aquest estiu ja fins a l'octubre i feina a tope.
0: Sí, i em vaig tancant més, i alguns que encara he de posar, però m'han de passar el cartell i tal, i tenen una data com per publicar-lo i això. Com sempre, a mi m'agradaria tenir molts més bolos. Això és una cosa que... Jo soc d'aquests que m'ho passo bé fent bolos i m'agradaria voltar por ahí. Bueno, a poc és una cosa que d'anar picant pedra. Sí que és veritat que m'estic començant a tornar a centrar de dir, ostres, l'últim disco és del 2021, hauries de començar a treure cançons perquè no pot ser que deixi tant temps, no? Perquè a vegades amb l'excusa dels concerts o altres històries ho vas deixant com de banda, ja. Sobretot pel tema logístic, saps? No, tampoc tinc un estudi, jo és com algo molt... i tal, he de buscar el moment. Però sí, pels concerts no em puc queixar, la veritat.
1: Bueno, doncs que continuï, perquè al final justament això, com tu dius, està molt bé entrenar, però també s'ha de jugar, no? També
0: sí, totalment.
1: S'ha de sortir al camp, també, no? I també m'agradaria que ens expliquessis una mica una experiència, el 2024, l'any passat, hi ha una productora, After School Productions, que va fer un documental que es deia History of One Man.
0: Sí.
1: I què va passar aquí? Com va anar tota aquesta història?
0: Això és molt divertit, perquè els dos nois aquests són d'Esparreguera, el Fran i el Xandro, i em van enviar un mail que al principi em pensava que era com de broma o alguna cosa així. Volem fer un documental sobre el teu projecte i tal, o qual, i dic, ostres, i aviam, em demanen en pasta o alguna cosa, saps?
1: Tu pensaves que et volien demanar pasta a tu?
0: No, com si fos un timo, saps? De rotllo, ja, sí, clica aquest link.
1: Exacte,
0: i saps? Vull dir, coses d'aquestes.
1: Entraràs al sorteig no sé què, sí.
0: No. I van venir a un concert i, ostres, vale, eren dos tios de puta mare i van dir, mira, no ens dediquem a això, però ens agrada molt. I tenen la productora aquesta After School Productions i es diu After School perquè ells són molt col·legues i després de portar els nens al col·le s'ajunten al parc.
1: Ah, està bé.
0: Allà, i per això es diu After School. Hosti, no? I estan allà i tal, i els hi mola molt la música, van conèixer el meu projecte, els hi va agradar molt, i van dir, fem un documental. I dic, vale, puta mare. Però clar, el documental és... de moment no està penjat, perquè primer l'estaven passant per festivals, també va sortir per la BTV d'un parell de cops. Està molt bé. La veritat és que va ser molt maco. Està molt ben gravat, el so, com això, el guió, no? Ben treballat, i em vaig sentir molt a gust. I, de fet, l'any passat, el Festival de Blues de Cerdanyola el vam poder projectar allà, en diferents llocs s'ha pogut projectar, també Rubí també es va projectar en un festival de curts. Vull dir que hem tingut la sort de poder-lo moure i bueno, era més com l'experiència i treure una criatura que n'estem orgullosos, saps? A mi aquestes coses em fan una mica de vergonya, això, els documentals. O sigui, no documentals, o...
1: Que parlin de tu, vols dir?
0: Sí, no... Sí, a vegades és com... Buah. Clar, jo què sé,

0: No, a vegades em faig ràbia a mi mateix.
1: Ja, bueno, perquè a vegades et passa, no? Que a mi hi ha gent que em diu, tu quan t'escoltes la veu a la ràdio, sí, no et sembla això, raro? Sí, i no, sí, perquè sí. com que l'estàs gaudint i com que tu saps que és la teva veu i intentes, diguéssim, que sigui el més natural possible al final.
0: Sí.
1: I jo crec que, a banda d'això que dius que és molt, molt normal, però també té que ser molt xulo que fotin un documental sobre tu i sobretot sobre la teva història.
0: Però,
1: que
0: clar,
1: tu fas, no?
0: Vaig pensar, hòstia, normalment fa el documental quan la palmes, no? I dic, què faran? Quan acabin
1: vas tocar fusta.
0: Clar, dic, després, quan aparin de gravar el documental, vindrà un per darrere i amb un totxo em fotrà el cap, saps? I pum, l'èxito del documental pòstumo de...
1: Todo fuera, todo fuera. Exacte. Bueno, anem avançant amb el programa. I jo no me'n puc estar de fer-te una pregunta que he vist també, que no sé per què i m'agradaria conèixer la història. T'agrada fer-te fotos, inclús tens alguna caricatura, algun dibuix amb una cullera al nas.
0: Va, això és una cosa que m'ho va fer un col·lega fa poc. Quan fem dinars i coses d'aquestes, arriba un moment que tots fem això de la cullera, que te l'has d'aguantar amb el nas.
1: No ho havia sentit mai.
0: No ho fem mai, això?
1: Mai. És que per això t'ho pregunto, perquè m'ha semblat...
0: Amb una cullereta li tires una mica d'alè, diguéssim, i has d'aconseguir aguantar la cullereta.
1: Que es quedi a la punta del nas,
0: I ja està, arriba el moment que fem això i estem els col·legues allà fent el tonto.
1: És com un final de festa.
0: Sí, com un moment de vinga, aviam qui... I clar, tots amb la cullereta al nas i és com graciós perquè no estem amb el mòbil ni jugant a la consola i això és només una cullera i tots fent el d'això.
1: És trencar també la imatge, no? De dir, té que ser graciós de veure,
0: és molt graciós de veure els
1: col·legues tots amb el...
0: Sí, diguéssim que no és al principi del sopar o del dinar, és més tirant cap al final.
1: Ja està avançat el tema.
0: Sí, exacte. I llavors tinc un col·lega que em va fer la foto aquesta i va fer com el dibuix i tal, i és molt, molt graciós. Sí.
1: I el Sergi, suposo que és en aquests moments que diu, quan aprofita, perquè ho llences també en diverses ocasions, la crida perquè alguna empresa cervecera et patrocini. No sé si has trobat... És el moment, tens el micro, això no sé a qui arribarà, però escolta'm, si hi ha alguna marca que vulgui, doncs estàs obert, m'imagino, no?
0: Home, és que jo he fet molt, per moltes cerveseres, vull dir... No. Cada dia faig un esforç molt gran per pagar els estudis universitaris dels jefes. No. Bueno, com que vaig fer això de la guitarra de llaunes, vaig dir, per què Fender o Gibson o alguna cosa així? Una birres artesanes en llauna. Si hi ha alguna cervesera que em vulgui patrocinar, doncs estic obert, Sergi Estella, vale?
1: És el moment, és el moment i penseu que ara tindrà molta difusió també. Doncs ara tindríem un altre moment, si et ve de gust, per escoltar un altre tema teu i també el mateix, ens expliques una mica què tocaràs i... El Sergi està ara agafant la famosa guitarra de la xeta i el formatge i veurem a veure... Què interpretaràs ara, Sergi?
0: Tocaré una cançó del segon disc. La cançó es diu Blood Like Wine, que és el single que dona nom al disc.

0: Molt bé, gràcies.
1: Merci a vosaltres.
0: Gràcies, Sergi. Sona fantàstic, eh?
1: Moltes gràcies. Merci.
0: Realment és una, és un, és una sort poder escoltar-te en directe i a més tenir-te per nosaltres, eh? Pel programa i pels oients, que al final...
1: El plaer és meu, estic molt a gust, així que...
0: Pues estem arribant al final del programa, Sergi.
1: Llàstima.
0: Sap greu, eh?
1: Llàstima. Sap
0: greu, perquè jo la veritat és que tinc tema per continuar.
1: Podríem anar tirant, no?
0: I tu m'imagino que encara ve,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però arriba un moment en què amb aquest programa... Es posem una mica filosòfics, no gaire, eh? No gaire. I llavors li preguntem al convidat, tu ara ja tens, tens menys de 40, per tant segueixes sent en los estàndards una persona joven.
1: Gràcies, gràcies.
0: Però si tu ara poguessis parlar amb el Sergi de quan deies abans, no? D'aquella adolescència amb 15 anys, després de tot el que has viscut, després de totes les històries que t'han passat, si tu ara imagina que pots parlar un moment amb ell, i què li diries?
1: No dubtis. A vegades he pecat molt de dubtar i ser, com se diria, un cagón.
0: Ja. Yeah.
1: No? I no dubtis, tira. No?
0: Arrisca't.
1: Una mica, sí. I no et deixis la barba llarga, li diria. No, però sí que és veritat que... Ostres, amb els anys m'he adonat d'això, que sóc una persona molt sovint insegura, dubto molt. Hòstia, i sí, i sí, i sí. I a mi, al final, passen els dies i amb l'Alicia aquest poden passar els anys. I és com dir, no dubtis, algun dia arribarà, però no dubtis.
0: Bueno, és un bon consell, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
0: És un bon consell perquè jo crec que sí que és veritat que a tots ens passa una mica, no? Que a vegades deixes de fer perquè...
1: Clar, el dubte és natural, però tampoc cal atrapar-s'hi, crec jo.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut una estona, ja no solament per la interpretació en directe, que l'hem gaudit molt, gràcies. Sinó per tu com a tio, com a persona, de veritat, que ha sigut tot un plaer. Coneixen no sols el personatge que veiem a la tele, que suposo que ara per molta gent s'haurà donat a conèixer, però també aquest programa el que pretén justament és això, és conèixer la persona i conèixer tota la trajectòria i saber que avui estàs al programa de l'Andreu Buenafuente, però no per casualitat, sinó perquè tens un curro darrere i has fet hores i hores i hores i a més tens una experiència de currar-te, pues això, 1.000 bolos, apuestos per 20 persones o per 2.000, però la idea és que no tens mai un no, com has tingut amb el programa, i t'ho agraïm moltíssim, de veritat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per acabar una miqueta també, per si la gent té curiositat, donarem els teus perfils de xarxes,
1: sí.
0: Que malgrat comparteixo amb tu bueno, que serveixen per lo que serveixen, però sí que tenen aquest punt de donar a conèixer.
1: Totalment.
0: Llavors a Instagram, si no m'equivoco, és sergi-estella.
1: Correcte.
0: I tens el teu web, que és sergiestella.com.
1: Tal qual,
0: sí. Hi ha alguna més que diguis?
1: No, no? Aquestes dues serien les més... De fet, directament des de la web poden accedir a totes les xarxes, però sí, aquestes són les que soc més actiu, com aquell qui diu.
0: Perfecte.
1: Concerts i tota la pesca ho poden trobar a la pàgina web, allà hi ha una secció
0: Això és molt interessant, perquè ara de cara a l'estiu he vist que tens un munt de bolos també,
1: sí,
0: bastants, vaja.
1: Sí, marxo a França també, amb aquesta sort també m'agrada sortir una mica de la zona de confort, i també estaré per aquí, les Catalunyes i les Espanyes també, o sigui que...
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic. I també, doncs, per acabar el programa, el fem amb una cançó que habitualment li demanem al convidat. El Sergi no ens ha defraudat, perquè ha triat un tema d'un cantant de blues nord-americà, un senyor també jove com jo, té 74 anys, i que es diu Doghouse Boogie, de Sissick Steve, si no m'equivoco,
1: sí.
0: I que sona així. I guess that's just where I belong. That's just the way the dice roll. Bé, us deixarem amb la cançó per acabar el programa i llavors tornem d'aquí 15 dies amb un nou convidat. Recordeu, entre nosaltres ràdio, a Esplugues FM, el 99.7, els dimecres de 6 a 7 de la tarda, amb remissió els dissabtes de 11 a 12, i també a la plataforma e-books tindreu el programa per escoltar-ho quan us vingui més de gust. Amb la cançó del Doghouse Boogie escollida pel Sergi, acomiadem el programa, moltíssimes gràcies, i sí que m'agradaria que ens diguessis per què l'has escollit, si hi ha alguna cosa especial amb aquesta cançó.
1: Sí, sí que Steve és un músic que segueixo des de fa molts anys, sobretot perquè va ser la primera persona que vaig veure tocar un instrument d'aquests raros, Ell és un tio ja gran que fa els seus instruments i ha tocat en festivals gegants com el Glastonbury amb una guitarra feta amb una corda i un tros de fusta. I jo em vaig quedar flipant amb allò i vaig adonar que a vegades tenim pensem, ostres, això, no dubtis, no? Aquest senyor té els collons tan grans de primer tancar amb l'estereotip de que per tocar has de ser més jove de no sé quina edat i després de que no pots tocar un tros de fusta amb una corda davant de milers de persones, doncs...
0: Sí que es pot.
1: Ole els seus collons.
0: Doncs bé, amb la cançó tanquem el programa. Gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut un gustazo tenir-te aquí i et seguirem.
1: Moltes gràcies a vosaltres, he estat a gustíssim. Merci. Spare change. Well, now I'm making this here record for y'all, and I'm still trying to get your spare change. I don't know why I went wrong. It ain't bad now, but I just can't.

0: Són les 12.
1: Bon dia, ens trobem aquí al Centre Cultural de l'Avenç i Esplugues FM inicia tot aquest seguit de sessions, de xerrades i conferències que volem impulsar. La vida ens porta a comunicar-nos darrerament per xarxes socials i ens empenyen a comunicar-nos amb les nostres amistats i amb els nostres contactes d'una manera virtual. Ja hem perdut aquell costum de dialogar i fins i tot de discutir cara a cara. Quantes vegades hem llegit un WhatsApp i hem dit però què m'està dient? Però quina manera és aquesta de parlar? Els WhatsApps no tenen sentit ni to. I nosaltres els hi posem el sentit i el to. I de vegades venen els mals entesos. I a més estem acostumats a una vida en què ho volem tot amb la immediatesa. Ho volem ara. T'envio un WhatsApp i m'has de contestar. I si no em contestes, m'enfado. I estem perdent aquell matís de el cara a cara i el tu a tu, però és que això és recent i sembla que estem perdent d'una manera molt veloç aquest instint que tenim de parlar i de dialogar entre nosaltres. Per exemple, també estem acostumats a anar a xerrades i presentacions on el ponent ens explica la seva tesi, el seu treball, unes conferències perfectament estructurades, uns monòlegs molt preparats, on el debat i la interpel·lació no hi té cabuda. Anem, escoltem el ponent, aplaudim, ens n'anem a casa, hem adquirit coneixements, ens hem enriquit, hem sociabilitzat, ens hem saludat veïns i veïnes que coneixem, però no hem pogut participar en el debat i ens n'anem a casa amb aquella sensació de, val, sí, molt bé, però i ara què? I això és el que volem fer. Volem que el nostre cervell no quedi limitat, perquè ens estem limitant a nosaltres mateixes. Aquesta societat tan individualista, on prima la competitivitat i altres valors de jo soc millor i de lluitar, ens fa que estiguem perdent els valors de cooperació, de solidaritat. El que també us voldria dir, remarcar, és que ens agradaria això, de que a partir d'ara, des de les entitats, puguem treballar i fer col·laboració conjunta. És molt important que les entitats hi formeu part, sou els que en sabeu més, són els que podeu aportar més i sou els que podeu sempre iniciar aquestes taules rodones parlant de les vostres entitats. Ja no segueixo perquè ja porto molta estona i passo la paraula a la Marta Alarcón. Ella és la vicepresidenta d'aquí, de l'Avenç. He de dir, la primera presidenta que va tenir l'Avenç. Si un cas, ella després ens explicarà que hi ha alguna secció, com per exemple els escacs, que també tenen una dona que ho està presidint. Tenim una entitat que té 160 anys aquí a Esplugues, o ja 162, que és la Coral La Coloma, que també ara tenen una dona que és presidenta. L'Espluga Viva té una dona que és presidenta. Hi ha altres entitats, les de dones, evidentment, perquè estan portades per dones. Però analitzem, ha costat molts anys que les dones encapçalin les entitats. Però va, Marta, sí, ja no segueixo. Ara et toca a tu moderar aquesta taula.
2: Benvingudes, benvingut. Bueno, és un plaer moderar aquesta primera taula rodona proposada per la ràdio a l'Avenç, que serà Dones a les Entitats. Ja us ha dit la Isabel que amb nosaltres estan diverses dones, són de les juntes de diverses entitats. I ara jo demanaré a totes elles, a la Rosa, a la Maria, a la Sara, a l'Alba i a la Carme, que us presenteu, que digueu de quina entitat sou, si sou membre, sou de la Junta, sou presidentes. Començarem per la Rosa. Rosa Bosch.
3: Hola, bona tarda. Val, gràcies per convidar-me i felicitar-vos per la iniciativa. Jo sóc la presidenta del grup d'estudis d'Esplugues. No sé si ho coneixeu, molts dels que esteu aquí veniu gairebé a totes les actes que fem i molts d'aquí també sou socis. Nosaltres treballem, el grup d'estudis treballa per la recerca, l'estudi i la salvaguarda i la divulgació de la història, la geografia, l'arqueologia, bibliografia i ciències naturals i socials, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic del nostre poble. Nosaltres treballem bàsicament per Esplugues, però treballem conjuntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat i després treballem amb l'Institut Ramon Muntaner i amb la coordinadora de centres de parla catalana. Per tant, ens dediquem a Esplugues, però a molts altres àmbits. És un front de treball molt, molt, molt ampli.
4: Val, doncs, jo soc d'Esplugues sense barrera. A la nostra associació hi ha gent en diferents
5: patologies de gent que va en cadires de rodes i altres que no. En principi, nosaltres volem pues, una Espluga, una Barcelona, que sigui més adaptada, accessible per tots. No? Bueno, però a part d'això, que és el primer que volem poder entrar a un comerç o a qualsevol lloc sense dificultats, que no te quedis a la porta i que la... del comerç surti a dir que vol alguna cosa que no puguis entrar. A part d'això, la nostra associació el que vol és que sigui, tota la gent sigui inclusiva, els que formem part de l'associació i tenim diferents activitats com pintura, informàtica, manualitats, fent també gimnàsia adaptada. Sempre són professors titulats tots. Hacemos tumba. Ahora estamos haciendo catalán también. Comenzamos la semana pasada. Y bueno, todo esto lo hacemos es tanto para las personas que tenemos problemas como para los cuidadores. Y este es un momento en el que lo principal es poder hacer un mundo inclusivo donde se pueda manejar toda la persona que lo necesite con su silla de ruedas, su andador, su sillita de bebé, que sea lo mejor posible, ¿no? Pero sobre todo que la persona mentalmente esté bien, tanto la persona que tenga el problema como su cuidador. Entonces, todas esas actividades nos ayudan a todos, al enfermo y al cuidador, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la actividad, allí todos somos iguales, intentamos ser iguales, allí no hay enfermedad, allí estamos haciendo nuestra actividad, lo estamos pasando bien y bueno, desde aquí os invitamos a que vayáis a conocernos, que cuando en nuestras redes sociales, yo soy vocal, llevo las redes sociales también, digamos que hay una exposición de pintura, exposición de arte, realmente es arte, ¿no? Aquí está Encarna, que es la madre de Eva, que tuvo un ictus y es una campeona Eva y una campeona su madre, porque la sacó adelante cuando los médicos decían que no salía adelante. Son dos grandes artistas de la pintura. Está Patrick, está su padre también, que no son personas que han estudiado pintura, pero con nuestra profesora realmente. Y luego el deporte, nuestro presidente era un gran deportista, quedó en silla de ruedas y está fomentando mucho el deporte. Y están en ello, ahora llevan un tiempo que él con un equipo de fútbol en silla de ruedas lo están llevando. Esta semana pasada empezó un nene con 6 añitos y yo vi el vídeo y era una cosa que realmente... Entonces ves, está el problema ahí, sí, está el problema, pero al poder moverte con estas actividades, la persona que tiene el problema y el familiar tiene su momento de felicidad también, ¿no?
2: Muy bien. Buscamos eso. Gracias, María. Pasem la paraula a la Sara, d'Espluga Viva.
6: Hola, bona tarda. Jo sóc la Sara i vinc en representació de l'Espluga Viva, però també formo part de l'Ateneu Popular d'Esplugues i presentaré l'Espluga Viva breument. És una entitat que té molta història dins de l'Esplugues. L'any vinent, 2024, complim 50 anys. Actualment hi ha 587 sòcies. Tot i que l'Espluga Viva va crear-se l'any 1974, a partir d'un agrupament escolta que era pioner en la coeducació en l'àmbit del lleure, actualment està format per 4 seccions, que són TIC, Tradicions i Costums, el Centre Excursionista d'Esplugues, l'agrupament escolta i bueno, la part de secció de lleure. Res, és una entitat que encarem, sobretot un dels objectius que tenim actualment és com celebrar aquests 50 anys que ens donen aquest pes important dins de l'Esplugues.
2: Moltes gràcies. Passem la paraula a l'Alba.
7: Hola, jo sóc l'Alba, sóc presidenta de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues. Potser entitat amb el nom més llarg de d'Esplugues, és una possibilitat. Bé, jo entro a la coordinadora sent de Festes Populars de l'Assemblea i una mica explicant la coordinadora, es forma l'any 2005 per treballar dues grans problemàtiques que hi havia en aquell moment al poble d'Esplugues. Per una banda, la manca de locals per a les entitats i per altra banda, la coordinació dels actes de la festa major entre les entitats que en formaven part. Fins aquell moment, cada colla feia els seus actes, es solapaven, bueno, era una mica disbauxic. Llavors, a partir d'aquell moment, comencem a organitzar-nos i a crear, diguéssim, una programació conjunta amb tots els actes de les entitats, també espais conjunts per poder trobar-nos entre actes i actes. Actualment ens seguim coordinant i organitzem entre totes Sant Joan, Santa Magdalena i Sant Mateu. També abordem problemes tant col·lectius com individuals i treballem per difondre la cultura popular. Estem ara molt motivats, fent molt de marxandatge, venent domassos, pòsters amb les colles i altres materials.
2: Moltes gràcies, Alba. I ara, per últim, la Carme, que ens farà 5 cèntims de l'entitat.
8: Mari Carme Dragó, la majoria em coneixeu, i la majoria coneixeu l'Associació de Dones de la Plana, que hem d'estar molt contentes de que vam ser la primera associació de dones que es va formar aquí a Esplugues i que dintre de poc farem els 40 anys. Penseu que és una associació que ha funcionat des del primer dia amb voluntariat. Un gran voluntariat de tothom, les 5 o 6 persones que sempre han format la Junta, més tot el grup de professores. Que l'any 83 que vam començar érem 3 professores i en aquest moment n'hi han 20 i pico de tallers, cada un portat per una professora. Vol dir que hem avançat i pretenem seguir avançant a favor de les dones, perquè en aquesta entitat ja vam començar amb la mateixa idea que portem ara, que és que no es quedi cap dona sense poder anar a aprendre i a compartir vivències confiadament per culpa de l'economia. Per tant, la nostra associació crec que és, no sé si és l'única o és de les poques, que no hi ha cap mensualitat, que realment es fan una pila de tallers de tots els estils, des de les manualitats fins a tot el que representa estudiar una mica més, com pot ser el català, com pot ser el teatre. Totes les activitats es fan de tot cor, però sent molt professionals tots els que participem dins d'aquesta entitat. Si no la coneixíeu, estem al carrer Bruc 40 i podeu vindre tots els dimarts per la tarda de 5 a 7 a Puntausa. Sereu benvingudes.
2: Moltes gràcies, Carme. I un cop ja presentades totes les ponents, com no pot ser d'una altra manera amb aquest debat de dones i entitats, basarem una mica tot el debat amb la perspectiva de gènere en el paper de la dona dins les entitats, que alhora, si parlem d'entitats, tampoc podem deixar de parlar de societat, de feina, del dia a dia, de casa, etc, etc. Plantejarem 5 punts. I en aquests 5 punts, cada una de les ponents i tots els que esteu aquí acompanyant-nos, un cop elles facin la seva exposició i responguin una mica a la pregunta, estaria bé, si teniu alguna inquietud, teniu ganes de preguntar, que pregunteu, perquè llavors no deixarem les preguntes pel final, com ha dit la Isabel a l'inici, perquè si no, a vegades al final tots tenim ganes de plegar, s'acumulen les preguntes i molts ens quedem amb les ganes de fer-ho. En primer lloc, parlaríem una mica dels reptes, objectius i obstacles. Si jo us faria una pregunta general, és que si us heu sentit qüestionades per les decisions i o propostes que plantegeu dins l'entitat, si creieu que els objectius són més difícils d'assumir quan hi ha una dona al capdavant de l'entitat, i després us diré una cosa que potser semblarà una mica estranya, però com que a vegades l'ésser humà i últimament sembla que en comptes d'anar endavant, sembla que l'ésser humà involucioni, us faré la pregunta de que si heu patit el síndrome de la impostora. És a dir, que si ocupes un lloc que no creus que te'l mereixes. Que no creus que te'l mereixes, no perquè tu dins teu no penses que te'l mereixes, sinó perquè hi ha tanta pressió al teu voltant que al final t'ho acostumes a pensar. En base a això, reptes, objectius, obstacles, si us ha costat, si heu tingut síndromes i el que ens pugueu dir en base a aquesta qüestió. Gràcies. Començarem, Rosa, comencem per tu.
3: sempre hi ha dificultats per a una dona, sempre. El fet de ser dona, és, això ho sabem totes les que estem aquí, has de fer el doble per arribar a la meitat, això sempre. Jo ara, en el grup d'estudis és on menys ho pateixo, però en la meva vida laboral ho he patit moltíssim, moltíssim, perquè et sents impostora, et sents que has de demostrar molt, et sents amb els masclismes són molt agressius, però te n'adones quan ja no hi ets a temps, moltes vegades, ja no pots fer res. A més, abans no hi havia un lloc per anar-se a recolzar, les pròpies companyes eren víctimes del mateix i tothom tenia por. No parlo d'agressions greus, parlo sempre de coses de treball. Aleshores, el repte seria que la gent que és més jove, tot això no ho hagi de patir, que siguin les dones més valentes, que siguin més segures d'elles mateixes, i també he de dir que hi ha molts homes que empatitzen molt amb les dones i que no m'agrada dir la paraula ajuda, perquè llavors ja establim un repte d'inferioritat de la dona. Si hi ha algú que t'ajuda és que tu ets inferior, per tant, de reconeixement, no? Però és molt difícil, perquè tu, quan moltes vegades vols demostrar que pots fer les coses, és complicat, perquè les dones sou molt viscerals, perquè les dones us emocioneu molt, perquè, doncs, jo m'he sentit, parlo d'una cosa concreta en el grup d'estudis, jo he sentit dir: aquesta és una rara avis. I jo preguntar: què vol dir una rara avis? Home, perquè és guapa i és llesta. Això ho he viscut jo fa 4 dies amb una persona de la junta del grup d'estudis, naturalment un home, és una rara avis. Jo, això em va deixar cau, perquè vaig pensar, on som? Sí que és una persona molt gran, però llavors dius: aquesta persona com veu a la seva dona, a les seves filles, a les seves netes, com les veu, quina classe de, a quin cantó estan, no? Són guapes o són llestes? I això és una mica no sé si hi ha alguna cosa que no he contestat de tot el que has plantejat.
2: Crec que has fet un resum molt exhaustiu i molt concret de tot el que havia plantejat. Si cal després, si et fan alguna pregunta, continuarem.
5: Nosaltres, Maria, en aquest moment, en el que és a l'associació, no hi ha cap problema. Tenim el president, que és un home, el tesorer, que és un home també, i la vicepresidenta és una dona. I després la feina, el resta de la feina, es distribuïa entre tots. Avui hem vingut l'Encarna i jo, potser que un altre dijous vinguin unes altres dues noies. O igual en una altra ocasió, qualsevol cosa, pues, oi, aquí li va bé anar, o no hi ha una persona en concreta, no hi ha una que sigui més que una altra, no.
2: O sigui, ni us heu sentit,
5: no,
2: una
5: que sigui
2: entitat
5: menys que
2: no heu tingut un doble.
5: Ara no, d'un any per acá estamos muy bien. Estamos muy bien. Si, por ejemplo, yo que llevo también el tema de manualidades, y digo: oye, pues habría que comprar esto, hacemos esto, qué tal, que, ah, pues va a salir y tal, ah, pues bueno, cómpralo tal, o Encarna, si ve algo tal, o, por poner el ejemplo, porque ella ayer fue, vio una cosa y lo envió, ¿no?, al grupo: oye, mira, he visto esto, iría bien, tal, acepta, se estudia, se escucha a todo el mundo, ¿no? No hay un problema aquello de decir: no, esto no, porque esto lo hago yo y yo soy quien lo lleva y yo lo llevo, o porque yo soy aquí tal o soy cual. De momento, no.
2: Molt
5: de
2: bé.
5: Momento, a lo que se refiere a la asociación, se escucha todo y todo el mundo.
2: Molt bé.
5: Siempre somos, yo creo que esto pasará en todas las entidades, que socios son muchos, luego a la hora, por ejemplo, de reuniones y cosas, se reduce bastante. Pues en lo que sea el grupo este, a la hora de trabajar y tal, todos a lo mejor.
2: Molt bé, moltes gràcies. Sara?
6: L'Espluga Viva, potser pensava, no, quan formules la pregunta, potser per aquest caràcter pioner de portar el món de la coeducació en el lleure, i bueno, que aquest, doncs, van ser els seus inicis, és una entitat que les dones han tingut un paper fonamental, un pilar a l'entitat al llarg de la seva història. De fet, actualment la Junta està formada per 3 dones que ocupen els càrrecs de presidenta, vicepresidenta i secretària, que és el càrrec que exerceixo jo, i hi ha un home que és el tresorer. De totes maneres, és evident que les dones patim discriminacions i violències, i en relació al que també comentaves de si hem sentit el síndrome de la impostora, doncs jo mateixa, al rebre la proposta de participar en aquest espai, se'm desperta molt això, no? Perquè jo em sento com... Bueno, jo crec que és perquè sóc dona, evidentment, i em travessen, no?, a tota l'educació que he rebut, i doncs jo no em sento molt legitimada per representar una entitat, i fins encara que formo part d'aquesta entitat des que tinc 18 anys i que he participat de l'entitat com a membre de l'agrupament, després com a membre de la Junta, actualment també sóc mare d'una criatura que va a un espai infantil que també hi ha l'entitat, i malgrat tota aquesta història que m'arrela l'entitat, davant de la oferta de venir aquí a parlar-ne, doncs em sento com que no estic prou legitimada per parlar de la meva entitat, i això és perquè no tenim, doncs, no sé, una educació que ens permeti sentir-nos apoderades d'ocupar aquests espais. I per mi, de fet, ha sigut aquesta sensació de, ai, quin neguit haver de venir aquí, el que m'ha impulsat a venir i a dir, no, és que ho has de fer. I en relació a mi, això, bueno, volia treure també el tema de la conciliació a la llum, perquè ara hi ha moltes dones en aquest espai, tant les que parlem com l'audiència, però no hi ha moltes que estiguin en edat de maternar o de criar. Jo ara, des de fa poquet, soc mare, la meva criatura no té encara 2 anys, i s'està fent molt difícil seguir ocupant els espais que ocupava, perquè la conciliació, bueno, ja ho sabem, el temps que tens, la disponibilitat i l'exigència, no? I aleshores hem de veure també les entitats com a repte, com incloem a les persones que estem en aquesta situació per poder seguir ocupant segurament espais diferents.
2: Moltes gràcies, Alba.
7: Sí.
2: Que aviat serà mare, enhorabona.
7: Gràcies. Sí, aquí estem gestant. Bé, sobre el que comentaves, jo també he sentit el síndrome de la impostora, m'he sentit qüestionada. Des de la coordinadora moltes vegades ens passava, les reunions són els vespres, normalment els diumenges, i sovint passava que jo era l'única dona que hi havia en una reunió de potser 15 persones. Això és una cosa que en el seu moment es va veure i es va treballar. L'any 2021, des de la coordinadora, vam fomentar una formació de feminisme a les entitats, una mica com per posar mirada en això. Recordo també moltes d'aquestes reunions en les que jo venia a parlar d'aquesta formació, lo important que era, i li venia a dir-li a 14 homes que ho poguessin dir a les seves entitats, sisplau, no? Que tant homes com dones havien de poder venir per poder fer aquesta transformació des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo afegeixo també una cosa més al tema de la impostora o el sentir-se qüestionada. Crec que també hi ha un punt que és ser dona i ser dona jove. Quan ets jove, també depèn d'aquelles persones amb les que estiguis compartint la reunió, no? Poden ser homes més grans que porten molts anys al poble fent moltes coses, tu els veus, els tens en aquest pedestal, però llavors et fas també una mica petita, i sento que és important que també aquests homes que porten tant de temps puguin baixar a peu de terra, no? I poder mirar-nos als ulls cara a cara i veure'ns com a igual, tant a les dones joves com als homes joves com a les dones grans. Penso que això també és important. Dins d'aquestes formacions feministes que vam fer, també una cosa que va sortir des d'algunes entitats i que em va semblar realment ridícula, no? que passés, és que moltes comentaven que en les seves juntes o assemblees hi havia dones que proposaven coses, que deien idees, que es passaven per alt. I a l'estona aquella mateixa idea era dita per un home i llavors tirava endavant. No? Llavors hi ha com aquesta mirada de dir, bueno, però és que hem dit el mateix, potser altres paraules, potser un altre to, potser ho he de dir d'una veu més greu perquè arribi millor a tots els serveis, no ho sé. Però sí que és una cosa que ens passa i que hem de posar mirada. Aquest any tenim la intenció de tornar a proposar fer aquestes formacions feministes. Creiem que no és només per aquelles persones que no l'hagin fet, creiem que la formació feminista o el coneixement i la perspectiva de gènere és una cosa que has d'anar treballant dia a dia. És una cosa que travessa tota la teva vida, tota la teva quotidianitat, no només l'entitat, i per tant, bueno, seguim pensant que és necessari que totes i tots hi participem i que ho repetim els cops que faci falta, perquè segur que en traiem coses noves.
2: Moltes gràcies, Alba. A més, t'has avançat amb una cosa que et volia preguntar concretament, perquè sabia que des de la coordinadora ho havies impulsat, que era el tema de la formació, que volia parar davant, però moltes gràcies perquè ho has explicat perfecte. Carme?
8: Doncs l'Associació de la Plana s'assuma a tot el que ha dit l'Alba, perquè l'objectiu bàsic d'aquesta entitat ha sigut sempre convèncer les dones que el seu criteri val tant com el dels homes. Senzill, però difícil a vegades de que s'assumeixi així. Llavors, amb la nostra entitat, des del principi, vam tindre que treballar molt perquè hem volgut muntar moltíssimes coses i moltíssimes activitats que hi havia moltes dones, i no precisament gaire grans, que abans ho haig de parlar amb el company o amb el marit. I dèiem, no, si jo no li pregunto al teu marit, t'ho pregunto a tu. Et ve de gust que fem aquesta excursió de 2 dies i ens n'anem totes nosaltres a dalt del Pirineu? Sí, però no sé si em deixaran. Us hi heu trobat alguna vegada? Amb grups de persones que abans de decidir tenen que anar al mascle a preguntar si poden? Doncs això és el que encara avui en dia ens hi trobem de tant en tant, no? Doncs això és el que hem lluitat molt, però també hem lluitat per dir, escolteu, no anem en contra d'ells. Volem anar a la part. El tanto monta monta tanto que es va dir tiempo a, el volem aplicar ara. I això és el que fem. Tenim l'excusa dels tallers, però que no són una excusa. Són realment espais per aprendre. I ho fem, aprenem, compartim, tenim solidaritat, però aprenem a conviure tots a una, homes i dones junts. Companyes, penseu el mateix? O si hi ha algun criteri que no, que ho digui? Així m'agrada, callades.
9: Moltes gràcies.
8: Però no heu de callar, heu de dir, tots els criteris del món estan aquí per poder-se compartir. Seguim.
9: Moltes gràcies, Carme. I ara, arribats a aquest punt, ja que hem fet una pregunta, hem posat sobre la taula o aquí davant una amplitud de diversos temes, sí que m'agradaria si algú dels assistents voldria fer alguna pregunta o explicar alguna cosa personal que cregui que pugui interessar.
1: Va, que la Carme ens ha interpel·lat. Algú dels assistents vol dir alguna cosa?
10: Hola, sóc el Ferran Guillemet, tinc 64 anys i sóc home.
1: Perdona, com t'has assabentat d'aquesta xerrada?
10: Pel WhatsApp del
1: grup?
10: Del grup.
1: De quin grup?
10: De l'Espluga Viva.
1: Ah, de l'Espluga Viva, gràcies.
10: Bueno, jo no volia... Vull ser precís i ràpid. El que heu explicat és interessant, però jo el que voldria dir... Jo he treballat amb moltes dones, soc infermer, treballo en un hospital, llavors la proporció de dones és al revés, tenim 80% de dones i 20% d'homes. Què fem o què feu com a dones per empoderar-vos quan teniu algun... us sentiu menys tingudes? Aquest matí parlava amb una persona que criticava l'antiga directora de la Coral i deia, escolta, recorda que és una gran professional i que tots en el temps tenim menys capacitats i que no han d'oblidar el bo de les coses. Després, el que deia la Carme de l'Associació de Dones de la Plana, jo no considero que la meva dona tingui que preguntar-me segons quines coses, és que ho comentem. Jo no me puc marxar de casa sense comentar que me'n vaig 2 dies, però és normal que la persona, ara, que hi haurà algunes que sí que sí, són elles que es tenen que hi ha que empoderar i que també dir, mira, vull fer això, què et sembla? En l'associació...
8: Puc comentar, però que tinc ella decidint i després comento.
10: No sé, no... Poden. També que una associació sigui exclusivament de dones, també els homes podem sentir-nos exclosos, eh? És una de les coses que jo sempre... T'ho havia dit, eh? Jo crec que ho havia dit, eh? I només com a última cosa, fa pocs dies vaig estar amb una companya de basca que també té la meva mateixa edat, que em va explicar, allà hi ha una tradició a Fuenterrabía, que les dones, que els homes fan una desfilada vestits de militars que recorden una batalla, que les dones no podien desfilar i que ella va començar a dir, bueno, doncs per això ha tingut un problema, que mitja família està barallada amb ella, però al final ho han aconseguit, o sigui que s'ha de perseverar.
8: Totalment d'acord, perseverem.
1: En relació amb el que acaba de dir, no sé si heu sentit la notícia fa pocs dies, que per primera vegada en el cor de Montserrat, dels Escolanets, hi podran entrar dones a partir, no sé si és de setembre o de l'octubre. I ara serà un cor mixte per primera vegada, no sé si en 700 anys que té d'història la institució. Perdó, m'apropo, perquè diguis, que segur que estàs més informada.
11: No, tampoc massa. Però que no és l'Escolania, però està bé, és un petit pas.
9: Posa't el micròfon, sisplau, si no, no es grava.
11: L'Escolania continuarà sent l'Escolania, i el que creen és un cor extra de nois i noies, però els Escolanets continuen tal com anaven. I sí que han vist amb previsió que a la llarga tot pugui anar-se funguent, però que falta temps per això. Però és un primer pas.
1: Ara estan fent un càsting a Montserrat de coral.
7: Perdona, Isabel, m'agradaria poder respondre abans el comentari que feien? Sí, m'agradaria fer una reflexió i convidar a la reflexió sobre el fet aquest de la pregunta que feies, no? Què feu per empoderar-vos? Sento que moltes vegades se'ns diu que les dones ens hem d'empoderar, no? Llavors, un cop més, la responsabilitat és nostra, està a les nostres esquenes, de què hem d'agafar el poder. Un altre cop, vinga, som-hi, dones, no? Portem anys aquí sota una llosa i ara tenim una altra llosa perquè ens hem d'empoderar. Llavors, sento que és important que també els homes puguem deixar espais, puguem deixar el poder perquè arribi a les dones, sigui més fàcil, que no sigui tota l'estona aquesta cursa, no? Que anem amb els nens, anem amb la feina, anem amb les feines de casa, i ara ens hem d'empoderar també en els espais públics, no? És com anem sobrecarregades, sento que potser sí, compartim certes càrregues, aquest poder pot ser compartit i arribem d'una forma més natural, no? Que si no hem d'anar com amb la llengua fora constantment a buscar aquest poder femení. Llavors, bueno, res, que ho volia convidar a reflexió des d'aquesta mirada.
12: Sí, a veure, intentaré explicar una història de quan vaig prendre consciència sobre el paper de les dones justament aquí a l'Avenç. Bueno, soc en Jordi, president de l'Avenç. I era als anys, jo crec que era així, als anys 74, 75, potser 76, que a baix al bar hi havia dues noies, la Marta Domingo i la Magda Casellas, que jugaven a les màquines. I tota la resta del bar se les mirava. No perquè fossin joves, que ho eren, no perquè fossin maques, que ho eren, sinó perquè eren dones, bàsicament. I el bar de l'Avenç, doncs, era un lloc que venia, com aquell qui diu, reservat únicament als homes. Quan a l'any 2008, que ja havia plogut bastant des d'aleshores, vam arribar a la Junta de l'Avenç i vam refer els estatuts, rellegint els estatuts es vam donar compte de que fins l'any 69 el paper de les dones dintre de l'Avenç, les dones tenien els mateixos drets que els menors d'edat. És a dir, podien ser sòcies però no podien ni tan sols votar a les assemblees. Pensem que durant el franquisme l'únic mecanisme democràtic que encara queda són les assemblees en les entitats, en les associacions. En l'Avenç ni tan sols les dones tenien aquest paper fins l'any 69. Hem corregut molt fins aleshores. Segurament som espluguins, que ens diuen cargolins i per tant anem a poc a poc. Jo crec que el paper de les dones en entitats, com per exemple el grup d'estudis on la seva primera presidenta, la Roser Camps, ja d'entrada va ser una dona, nosaltres vam haver d'esperar 100 i escaig d'anys en l'Avenç a tenir uns estatuts que fossin, jo diria, fets en llenguatge inclusiu i prendre consciència de l'Avenç, per exemple, com a associació, costarà. Jo dic perquè ara, malgrat que tenim 4 o 5 dones a la junta directiva, 4 em sembla recordar, no? Vull dir, però avui veig que aquí tampoc hi ha molts socis de l'Avenç interessats en el tema. Per tant, cal continuar treballant des de l'associacionisme per empoderar les dones, però tal com tu dius, no des de la vostra responsabilitat, sinó també des de la nostra responsabilitat per fer aquest canvi.
1: Un altre home, ja m'estic estressant, eh?
13: Hola, sóc el Cisco, president de Gegants. És que tampoc sé les preguntes que fareu i prefereixo, bueno, també ve el cas parlar de l'entitat de Gegants perquè, bé, el paper de la dona a Gegants, és, a menys aquí Esplugues, ha sigut molt, molt important i crec que els que no ho coneixeu, pues, és el moment de que ho posem en valor, no? Sabeu que el món geganter està massificat d'homes perquè, bueno, la seva activitat és física, de força, d'equilibri, però tot i així hi ha moltes dones que acompanyen els geganters de tota la vida. La Colla d'Esplugues farem 40 anys l'any vinent també, portem molts anys en aquest món, i bueno, en el seu moment les dones que acompanyaven a la colla i que venien, fossin acompanyants, fossin parella, fossin, van reivindicar i van forçar que elles volien portar gegants. Però clar, evidentment, aquelles figures pues, les veiem molt, podem en aquell moment, molt inaccessibles, no? Com està passant actualment, perquè si mirem estadísticament, dones geganteres pràcticament a Catalunya n'hi ha poquíssimes, no? I si mirem notícies, després de 32 anys una gegantera s'ha incorporat a la colla, no sé què, bueno. Doncs aquí a Esplugues aquest grup de dones que en aquell moment eren de la colla doncs van fer una proposta de dir, pues, tenim un, fem un gegant o una gegantona que puguem portar nosaltres per començar i poder tenir també un paper com teniu els geganters, no? I bueno, dins la colla tot va ser molt natural, vull dir, no hi ha cap... Es va proposar, es va demanar i es va fer. I a partir d'aquell moment, doncs sortia, que és la Caterina, la famosa Caterina. La Caterina podia haver sigut una figura més gran, però es va fer acondicionat per poder encabir pues, aquestes necessitats, no? I val a dir que aquesta figura ens ha portat que actualment, com totes les entitats, estem passant per mal moments de portadors, i actualment, des de fa molt, uns quants anys, la gran majoria de gent que s'apunta a la colla són dones. I això és una gran satisfacció, perquè estem creixent molt a poc, però estem creixent amb dones que porten la Caterina i que estan il·lusionades perquè un dia puguin portar un gegant com la Marta o el Mateu.
9: Moltes gràcies per la participació. Hem parlat, jo us he fet unes preguntes inicials, però jo crec que hem inclòs força coses. I ara jo us faré una pregunta àmplia, perquè també m'omplireu de temes dins d'aquestes preguntes, i ja em va bé, perquè així tenim una mirada àmplia. Estem parlant d'entitats, però com jo he dit al principi, una entitat no deixa de ser una part de la societat. Aleshores, vosaltres no creieu que les dones a les entitats tenen un paper com a dona diferent del que moltes dones tenen a altres llocs de la societat? No sé si m'he explicat. És a dir, per estar en una entitat i sobretot estar en una junta, en una presidència, i us ho dic, jo vaig ser presidenta de l'Avenç, vaig ser la primera, i evidentment quan ho vaig ser no era tan jove com vosaltres, però sí que estic en entitats des que tenia la vostra edat. Vaig començar a Gelada, vaig seguir a Andoll, Pastorets, Avenç i més que ara em deixo. I a totes he estat en un paper directiu i vaig tenir dues criatures. I tot i que el meu marit d'aleshores no m'ajudava, sinó que formava part de la casa, que això és, estic molt d'acord amb el que ha dit la Rosa, o sigui, la paraula ajuda crec que és totalment inadequada, no és gens inclusiva, sinó que formava part, ens compartíem els horaris perquè ell també tenia activitats. Però jo sé que persones que no formaven part d'entitats, no d'Esplugues, sinó d'altres municipis, d'altres pobles, tenen una visió diferent. Possiblement ara no, però jo crec que en perspectiva de gènere, la mirada des d'una entitat és diferent que des de fora. Vosaltres creieu que això és així? Creieu que el futur està canviant de tal manera que no és així? O sigui, aquí, en aquesta pregunta, us vull fer incloure el que és la perspectiva de gènere des de fa 25 anys, no me'n vaig més enrere, amb les entitats, amb l'actualitat i com la veieu en el futur.
14: Això quasi que ho ha dit el Jordi, perquè a l'Avenç no podien entrar les dones, no podien votar, o sigui, el canvi ja l'ha explicat ell, bàsicament, i a més molt clar. A les entitats, actualment, jo crec que les dones en principi no tenen cap problema. Crec. A l'entitat de la Carme tots són dones, ella poca cosa podrà dir en contra, no? Jo en principi, quan parlo de feminisme i de que les dones han de ser com els homes, sempre penso que no hem d'entrar en una lluita. Jo crec que les dones l'única oportunitat que hem de tenir, o almenys el que jo reclamo sempre, és la igualtat d'oportunitats, que jo pugui triar igualment. No, perquè ets dona, tu no pots anar a estudiar aquesta carrera. No, tu perquè ets dona no pots portar aquest gegant. Ja ho decidiré jo, però deixeu-m'ho decidir. Jo l'única cosa que reclamo, crec que és la bàsica, és aquesta. I amb això crec que també tenia molta raó quan ella ha parlat de lo de l'empoderament. És una altra càrrega. Jo no vull empoderar-me de res, jo vull ser igual que s'empoderi el meu company, que a lo millor li fa més falta a ell que a mi. A la meva entitat som 121 socis, el 80% són dones, però jo també sóc voluntària d'una altra entitat que és Sestrinyols. Totes les voluntàries són dones i grans. Els homes són molt poc voluntaris amb aquestes coses de solidaritat, quan parlem d'entitats, altres coses. Però és que a les entitats no hi ha el problema d'escalar com a les empreses, que els homes tenen aquest afany i poden plegar, els igual plegar a les 6 que a les 8 del vespre. I si pleguen més tard, millor, perquè els nens ja han sopat i estan banyats. A les entitats això no passa, perquè és igual. Si tu demostres que vals més, t'ompliran més el sac i per el módico precio de nada. Llavors, clar, els homes aquí no hi són tant.
9: Sí, sí, per això jo deia que em féssiu aquesta reflexió, que jo crec que ella ha ampliat el que jo volia dir en la pregunta. O sigui que no estem en el mateix punt en una entitat que fora.
4: Yo, desde nuestra entidad, bueno, nuestra entidad es que es más jovencita, es más, llevamos menos tiempo, ¿no?, que las vuestras. También vamos un poco a la par, ¿no?, porque claro, ahí es el conjunto, nos necesitamos mutuamente, el cuidador y la persona, ¿no? Entonces, el uno sin el otro y claro, sí que es verdad que desde mi punto de vista, yo en este caso, bueno, aún hay momentos que cuando tengo mis brotes, pues sí que necesito más de mi marido, ¿no? Pero cuando no, sí que es verdad que él a lo mejor se deja llevar un poquito más y es aquello de decir, uy, hoy que cenamos, ¿no? Ah, pues no lo sé, porque yo hoy no he hecho nada. Ah, pero ¿hay pan? ¿Tú lo has comprado cuando has bajado del coche que venías de trabajar? No, no, yo tampoco. Sí que hay estas cositas. Pero eso ya a nivel como más particular, ¿no? A nivel asociación, de decir más, de marcar estos temas de hombre o mujer, quién es más o menos, no, ¿verdad? En la asociación no. En la vida, el trabajo sí.
15: Tres años en una empresa con hombres y mujeres. Yo estaba a cargo de 25 mujeres, pero las mujeres teníamos nuestro trabajo y los hombres el suyo.

0: no es cuestión de pelearse ni nada, pero eso que tú has dicho sí es idéntico, vamos. El hombre plega tarde y claro, como ya plega tarde, la mujer tiene que tener las cosas hechas y cuidar los niños y los abuelos. Cuando son los abuelos, pocos hombres se quedan en casa cuidando a los abuelos, se quedan las mujeres. O sea, que tenemos que tirar para adelante y cada vez estamos ganando más terreno y espero que los más jóvenes ya lo tengan igual todo, pero que todavía nos queda muchísimo, muchísimo.
1: Y también porque hoy en día las mujeres nos ponemos también más, y de cara a la asociación, por ejemplo, ¿no? Somos como más tiradas para adelante, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, el tema del sábado, de la ruta que hay histórica y tal, pues de seguida he llamado al tesorero mismo, ha sido que no. Oye, mira, que hay esto, subimos para arriba a la Vens, súbelo tú mismo, comunícalo al resto de la gente que hay esto, que ya no esperas a decir, no te ves en la obligación de tener que hacer un comunicado en general a la Junta para que... No, lo llevamos así de esta manera, ¿no? Si hay algo que es importante, se comunica y que se haga y ya está, no es un círculo cerrado. Es aquello de decir, cada uno, si es importante, pues se comunica y punto.
2: Tenim una altra intervenció i després sí. Interveniu...
3: Bueno, simplement preguntar-vos o deixar a l'aire que no creieu que poder a les entitats s'ha anat més ràpid que la societat amb igualar a la dona o tenir una igualtat amb els homes, respecte als homes, perquè no hi ha tema de sous pel mig, tema d'un poder amb una empresa, i això ha sigut més fàcil i que s'ha anat més de pressa amb aquesta igualtat simplement pel fet econòmic, que té, jo crec que té molt a veure, que no s'hagi anat... Jo crec que hi ha una diferència social amb això, que poder és el que plantejava la Marta abans, no? Poder, encara n'hi ha diferències, però no tant com en altres àmbits.
4: Bueno, jo estic d'acord amb el que esteu dient i només volia afegir el que ha dit la Rosa, que les entitats potser sí que hem anat més ràpid, però que si analitzem en profunditat segueix el masclisme i les discriminacions se segueixen patint igual i... Bueno, l'Alba, no sé si comentaràs una mica alguna cosa més sobre la formació que van fer feminista per les entitats, però va haver-hi una participació d'homes de les entitats molt baixa i quan ens van posar a analitzar el paper de les dones i dels homes a les entitats es va veure que les dones en general realitzaven tasques molt més invisibilitzades, inclús en entitats en què hi havia més dones que homes o que les dones... tenien càrrecs dins de les juntes, però que moltes vegades quan s'han d'assumir tasques doncs això, els homes fan més tasques de representació o feines més visibles i que per tant ens toca seguir treballant en aquesta línia i analitzant en profunditat què passa a les nostres entitats i només afegir que les entitats són una eina de transformació social i que potser també per això doncs van una miqueta més endavant, però que hem de seguir tenint en ment que no que
2: hem de seguir treballant. Sí.
5: Sí, jo anava a comentar en la línia del que deia la Sara, que al final participar a les entitats és participar a la vida pública, per tant, sí, aquí hem fet un salt, hem sortit de l'àmbit privat de les cases, però què passa? Que quan fem aquests salts, com comentava la Sara, seguim reproduint moltes vegades els rols de cures a les entitats, majoritàriament cuinen les dones o preparen els avituallaments de les dones, excepte quan són grans focs, per exemple, no? Quan hi ha una calçotada, quan hi ha una paella, quan hi ha actes així que el menjar és el centre principal, no? Té tots els focus posats, llavors normalment són els homes que estan allà fent aquestes feines més visibles, tot i que siguin feines de cura. I les dones estem per darrere fent altres coses més petites. Penso que també és important poder-ho veure i poder proposar un canvi, no? Anar cada cop més compartint aquests espais. També com el que comentàvem abans, penso que és important, vull dir que menys mal que les entitats s'estan fent aquests canvis socials, que al final les entitats són un micro des d'on hem d'anar cap al macroespai que seria la societat, per tant seguim així i seguim avançant perquè tenim feina per endavant tant dintre com fora.
2: Perdona, Alba, abans de passar-li que Carme, també faràs la teva intervenció. Volia aprofitar, i com que el temps ens és una mica just, no volia que ens deixessin de parlar, és una cosa que et vull preguntar i vull que quedi enregistrat, que seria una mica intervenir, o sigui, a banda del que us he explicat, posar una mica la política

0: i el postureig. Aleshores, sí que m'agradaria que expliquessis, perquè jo crec que tots ho sabem i tots hem comentat i tots ens fa vergonya, de, sobretot d'una persona, i moltes vegades de que les persones que l'acompanyen no caiguin amb això. I és el que va passar el 8 de març, quan un grup de dones que no era l'alcaldessa no van poder parlar, perquè l'alcaldessa es va dirigir a un altre grup de dones i el que es va provocar és dones contra dones. I això em sembla patètic. Llavors sí que voldria que això ho expliquessis, perquè tu eres allà.
1: Doncs això, el passat 8 de març, bé, aquí a Esplugues, fa anys que diferents dones ens organitzem per preparar aquest dia, que durant fa anys s'havia fet vaga general, aquest any tornàvem a fer vaga general, i llavors, bueno, doncs es crea tot un comitè de vaga per fer diferents accions per aquest dia, per seguir reivindicant els drets i les necessitats i de les dones en el món laboral i en la vida pública i personal. Doncs bé, aquell dia, després de fer un passacarrers per Sant Just, perquè ho fem amb elles, ho fem de la mà, vam anar a l'acte públic que es feia a la plaça Santa Magdalena, a la plaça de la Vila, a les 12 del migdia. En aquest acte públic, cada any, l'alcaldessa fa el seu, llegeix el manifest institucional allà al micròfon, i nosaltres ens esperem que ella acabi i després llegim el nostre manifest. El manifest que vam llegir aquell dia, que normalment cada any és una mica la mateixa idea, i vull dir idea, de que és un manifest que està creat conjuntament entre les dones del Baix Llobregat, les dones de les diferents assemblees feministes del Baix Llobregat, ens trobem i redactem un manifest cada any diferent, adequant-se a la situació actual. Doncs bé, aquest manifest, amb molt de contingut des de diferents vessants, no? Des de la part de les migracions, de la part laboral, de la part familiar, de la part d'espais públics, realment era un manifest, a mi em va semblar brutal. Llàstima que no es va poder escoltar, perquè quan ens disposem a llegir-lo, resulta que no van ser capaces d'aturar-se i escoltar-lo, sinó que van decidir les polítiques que hi havia allà, l'alcaldessa, companyia que hi havia a davant de l'Ajuntament, van decidir sortir a la plaça a saludar-se entre elles, a xerrar de les seves coses. Jo estava llegint el manifest, per tant, poc en sé, però va haver un moment que va ser realment impactant, perquè van organitzar una foto de totes les dones, totes amb el mocador lila, no? anaven així, com amb aquest atuendo, amb aquest mocador lila, fent-se la foto de totes les dones, donant-nos l'esquena a les joves, i no tan joves, que estàvem allà amb la pancarta, que estàvem allà amb el megàfon a la mà llegint aquell manifest. No, reivindicant també el que crec que elles també volien reivindicar. I bueno, això sí que realment va ser realment trist, vergonyós, sí, que no fossin, que, bueno, això, no? Perquè a més jo també, relacionat amb la cultura popular, veig que ara mateix estem reivindicant que el pregó i el toc d'inici torni a la plaça, perquè l'alcaldessa no li agradaven com anaven els pregons i tocs d'inicis, perquè es xiulaven alguns pregons, no? Llavors jo penso que sento que llavors quin tipus de respecte, o què entén l'alcaldessa per la paraula respecte quan en els seus actes sí que la demana per als pregons de festa major, però en canvi quan es tracta d'altres persones que parlen no és capaç d'escoltar la seva veu. Bé, esperem que ella li hagi arribat aquesta crítica, perquè vam publicar per xarxes, que pugui haver pensat sobre el fet, i de cara a l'any vinent potser fins i tot demanarem que ens cedeixin el micròfon de la institució, no? Sento que la institució també ha de donar veu al poble, que al final la plaça de la Vila, doncs, és això, és la plaça on hi ha la casa de la Vila, que és la casa del poble, que hi ha polítics que hem votat, però que al final treballen per nosaltres, per tant aquell espai també ens pertany a nosaltres, al poble. Bé, no sé si volies comentar alguna cosa més.
0: No, moltes gràcies. Només dir que no totes les regidores que estaven allà es van marxar, sinó que van haver regidors i regidores que sí que van escoltar, i moltes persones alienes a aquell gran grup també us van escoltar, que crec que és el que havia de ser.
1: Sí, sí que és cert que hi havia potser un grup de 10-15 persones que sí que ens mirava la cara, no? Que almenys quan parlaves i deies el manifest deies algú que t'estava escoltant, i això almenys et reconfortava com per acabar el discurs. Però sí que...
0: Bueno, no era, la veritat és que no era per entrar en debat ni res, sí que volia que ho expliquessis, perquè crec que aquestes coses s'han d'explicar, perquè a més, o sigui, les dones entre nosaltres demanem respecte i també ens hem de respectar entre nosaltres. No només hem de demanar respecte dels altres, sinó entre nosaltres també l'hem de demanar. I per això volia que es fes evident aquesta explicació, que crec que ha estat molt, molt correcte i molt tal com va anar, com no podia ser d'una altra manera perquè estaves a primera línia. I és una manera també d'afegir una mica la part així política del que tenim ara. I Carme, no et deixo, sinó que m'agradaria que fessis l'última intervenció, perquè sí que hauríem d'anar acabant, tot i que després de que intervingui la Carme sí que donaré per si algú vol dir alguna cosa, i després sí que haurem de deixar-ho. Carme, endavant.
2: Bé, això de l'última intervenció no serà mai, eh?
0: No, no. L'última d'avui.
2: L'última d'avui, sí. Primer també haig de dir que m'agrada molt sentir l'Alba. Primer la seva veu i després la seva expressió. Jo diria que així també hem de sentir que les noies joves parlen molt bé també, eh? Felicitats, Alba. Llavors, parlant sobre la dona i les entitats, jo, mira, m'has fet pensar una cosa al dir totes les entitats que funcionem, doncs funcionem normalment perquè hi ha un bon número de dones que estan allí espitxant. I possiblement ja és una petita tria, eh? Vull dir, totes les entitats plenes de dones, el món ple de dones, però ja és una tria totes aquestes que estan o que estem dintre de les entitats. Vol dir que ja tenim un caràcter una mica fort i ens atrevim a dir, hem de millorar una mica tota aquesta societat, posem el nostre granet, pensem que és petit, però només el fet de que ens atrevim ja és fer un pas bo. Potser per això les entitats avancen una mica més que el reste de la societat. Doncs fan falta més dones que treguin aquest impuls de dir m'atreveixo i formo part de les entitats i ajudem a que el món vagi una miqueta millor.
0: Moltes gràcies.
2: I seguim.
0: Moltes gràcies. I com tu deies, sí, falten més dones a les entitats i tal, però no cal que ens empoderem, eh? Agafo una mica l'afirmació que crec que és de les coses que han quedat més clares en aquest debat, i és no cal que ens empoderem, ja tenim prou feina.
3: Que sobre todo cuando entramos dentro de la asociación del local, tenemos que vernos como personas, no como hombre ni como mujer, porque hacemos una gran labor todos. Entonces no podemos entrar al local siendo hombre y mujer, tenemos que entrar al local a trabajar. Cuando hay que hacer algo para conseguir algo, entrar trabajando. Y luego pues está el otro aspecto de entrar cuando entramos a nuestras actividades, a intentar ser felices, dejando la problemática de nuestras enfermedades fuera.
0: Yo muchas gracias.
3: Lo veo así y probablemente pues decir que está abierto para todos. Allí en nuestra asociación hay gente que también pues se ha apuntado a nuestras actividades sin ser personas que tengan problemas, ¿no? Y luego, pues como otras asociaciones, como Alzheimer, que así, pues sabemos el problema que tenemos, que necesitamos ayudas que no...
0: Necesiteu personas.
3: Exacto, claro. Nosotros salimos adelante porque, claro, los ayuntamientos y tal te vienen, pero sí, tenemos un local, pero salimos adelante y vamos saliendo, pues esto el año de que tenemos nuestra cuota al año, que son 20 euros, nuestras actividades, que son mínimas, y así vamos haciendo cosas, ¿no? Con las aportaciones estas nomás, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la cosa.
0: Moltes gràcies, María.
4: Bona nit, sóc Mercè i sóc la delegada d'Esplugues de l'Associació de Famílies d'Alzheimer. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit en aquesta taula rodona i estic molt contenta perquè hi ha pres coses i estic contenta. però que la nostra associació és una mica al revés, o sigui, necessitem homes, o sigui, perquè totes les dones que fem les cures som dones, i llavors sí que és veritat que cada vegada s'incorporen més cuidadors als familiars malalts d'Alzheimer, no? Però un 90% som dones. I llavors jo el que proposo és que entrin homes també a cuidar i a fer cures de dels malalts d'Alzheimer o de qualsevol de criatures o les tasques de la feina, de casa, el que sigui. Però que a vegades es necessiten homes també.
5: És el que dèiem abans del voluntariat i els homes, eh?
4: Bueno,
5: el voluntariat és de les dones, és femení.
4: Sí, el que passa que a vegades les dones... ja, com familiars d'Alzheimer no som voluntaris, som cuidadors. I llavors les cures sempre...
5: Home, dir voluntari vull dir una persona que fa una feina sense cobrar.
4: Sí, clar, clar. I no es cobren, però bueno, però que
5: cuidador,
4: sí que necessitem que s'incorporin més homes a cuidar a
5: doncs
4: malalts.
5: Serà difícil, eh?
4: Sí, però mica en mica es va fent. Es va fent.
0: Esperem que d'aquí uns anys, no gaires, puguem dir que hi ha més cuidadors, que al voluntariat hi hagi més homes, que a Sestrinyols no només hi hagin dones i amb una certa edat, sinó que tots estiguem a tot arreu, que totes estiguem, com ha dit la Rosa abans, jo crec, amb igualtat d'oportunitats i que en cap moment tinguem el síndrome del que parlàvem abans, que és molt trist, és molt trist, i no amb joves ni amb grans, sinó amb tothom. I bé, moltes gràcies a tots per ser aquí, moltes gràcies Carme, Alba, Sara, Maria i Rosa per aquestes opinions tan interessants que ens heu ofert. I a més, jo crec que ha estat molt bé perquè hi ha diverses generacions i això també dona un punt de vista molt divers, que és el que volíem oferir amb aquest debat. Moltes gràcies i fins la propera.
6: Aquest debat ha estat enregistrat dijous 16 de març a partir de 8:15 del vespre a l'Avent Centre Cultural, en les que les entitats hi han participat, perquè debatre ens enriqueix. Des d'Esplugues FM us emplacem en els propers debats. Gràcies. Dissabte 17 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix una proposta escènica única que fusiona la sarsuela, el cabaret parisenc i el burlesc. Lluentors, plomes i bolquers, l'entorn més gamberro de la sarsuela i la burlesca a Esplugues. Després de l'èxit amb la Tània Santos de l'espectacle que ens va oferir aquí a Esplugues, Visca la sarsuela, ara ens ofereix Sarsuela i Estres. Un espectacle que demostra el millor del teatre musical i en aquell en el que també pots riure. Glamour, picardia i tendresa, sarsuela i estres. Aconsegueix la reserva de les teves entrades a través de la pàgina web de l'Avens. Entra a les arts escèniques nyac.cat. Sarsuela, a la sala Joan Brilles de l'Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà número 27. Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
7: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
8: El Sistema Públic de Salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides. Brillants. i fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom i de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de Salut de Catalunya. Tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
9: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
10: Aquest 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix el concert de la cantant i actriu Aida Royes, semifinalista del programa Eufòria.

L'Aida ha configurat una personalitat artística versàtil, sensible i d'una manera d'entendre l'escena basada en l'emoció, la comunicació i la connexió amb el públic. L'Aida és una proposta musical que forma duet a veu i piano i que crea atmosferes íntimes i elegants. Aquest 18 d'octubre no ens podem perdre aquest concert a l'Avent Centre Cultural a les 6 de la tarda. Ja pots aconseguir la reserva de la teva entrada a través de la pàgina web avensesplugues.cat. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

Que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé.